0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Ah.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dijous i avui tornem a tenir alerta per intensitat de pluja. Atenció, perquè no hi ha cap comarca en vermell, però sí que hi ha bona part del país que està en avís taronja. I això què vol dir? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs vol dir que tot arreu podem tenir pluges intenses, pluges de 40 litres en mitja hora. La idea és que de moment aquest matí tinguem una mica de treva, una estoneta, però a partir de mig matí, o abans de mig matí, els xàfecs forts ja poden aparèixer entre el Camp de Tarragona i el sud del litoral i prelitoral de Barcelona. Això a primera hora. I després, durant la tarda, les precipitacions s'estenen a molts llocs de la Catalunya central, al nord del Pla, Lleida, a tot el sector del Prepirineu, i aquí es poden ser especialment intenses també, i a totes les comarques de Tarragona, incloent les Terres de l'Ebre. La problemàtica també la tenim al sud de Catalunya a mesura que vagi passant la pròxima nit matinada i demà al matí, perquè les pluges podrien quedar estancades allà. Encara no tenim clar on se situarà el màxim, però probablement serà entre les Terres de l'Ebre i Castelló. I aquí, les acumulacions entre avui i demà podrien arribar a superar els 200 litres per metre quadrat, segons ens indiquen els models que s'estan actualitzant ara mateix.
0: Això a Catalunya.
1: Fins i tot més.
0: Això a Catalunya, perquè al País Valencià sí que ja s'han aplicat...
1: Entre Terres de l'Ebre i Castelló.
0: Hi ha restriccions al País Valencià, Eloi?
1: En previsió d'aquests aiguats, sí. O sigui, a la zona de Castelló tenen gairebé assegurat aquest màxim de pluja, i aquí a Catalunya aquest màxim que pugui produir-se a partir de la nit... d'això de 100-200 litres per metre quadrat, el podríem tenir a la zona del Montsià o extrem sud de les Terres de l'Ebre, probablement, també.
0: Doncs estarem pendents. Ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Com dèiem, al País Valencià hi ha una dotzena de municipis, inclòs València Capital, també, que s'han suspès classes i activitats a l'aire lliure. I novetats també d'aquesta matinada. Avui en parlarem sobre aquest intent de segrest d'un avió que anava cap a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar al terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
2: It's too early to say. The attacking pilot
0: De fet, ha dit, com sentíem, que a la Fox, que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió i ho hauria impedit l'acció d'alguns passatgers. I el govern espanyol continua en contacte, sobretot amb Podem i Junts, per aprovar demà els decrets d'habitatge.
3: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre Félix Bolaños fa aquesta crida a Junts perquè aprovi com a mínim el primer decret. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: Bon dia. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés. Tot i no tenir els suports garantits, el govern espanyol confia poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret, que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
0: Avui Podem es reuneix amb el sindicat de llogateres després que els representants del moviment demanessin també als partits votar a favor dels dos decrets. I avui parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias. I el Parlament posarà a prova avui l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. Recordem que Junts proposa reprovar per primer cop el president Salvador Illa.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
6: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: Això aquest dijous 1 d'octubre, coincidint també amb el 9è aniversari del referèndum. Quedarà vist per sentència el judici contra els policies que van buidar un ull a Rússia espanyol. Avui declaren per cert els agents. I compte, atenció amb els conductors de motos, bicicletes i patinets, perquè avui entren en vigor noves normes. Atenció, motoristes, en aquest cas. Els cascos hauran d'estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Els ciclistes desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur sempre el casc. I en patinet també hauran de dur el casc, llums encesos i sempre tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. La repassarem avui a partir de les 9 amb Josep Lluís Merlos. I en esports, el Barça femení continua golejant a Europa.
7: Arapayo i el gol! El sisè del Barça, el gol de Arapayo, la passada en profunditat a l'espai de Patri.
0: 0-6 contra la Roma, la segona jornada de la Champions. El proper partit de l'equip de Pere Romeu serà diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora ens actualitzem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Junts manté la incògnita del seu vot davant del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà, recordem, a partir de les 11, al Congrés dels Diputats.
2: I tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant. Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
1: Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
4: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
5: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
6: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
4: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona hi han passat la nit unes 200 persones.
7: Els integrants de l'acampada, repartit en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
8: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades. I també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
7: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix la concentració és a la plaça del Sol de Madrid. Allà ha estat ja la cinquena nit d'acampada i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar. De fet, fins i tot fan crides a convocar una vaga indefinida.
1: Mentrestant, l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre al 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la seva quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
9: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
2: Garriga explica que els bancs també estan apujant els interessos de les seves ofertes d'hipoteques fixes, que ara són les més habituals.
1: I atenció, perquè des d'avui omplir el dipòsit serà més barat.
7: Amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre amb el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. La bonificació es podria mantenir o ampliar si la inflació supera els nivells previstos, tot i que el govern espanyol vol anar-les retirant i, de fet, ja ha anunciat que si res no canvia, es reduirà progressivament el novembre i el desembre.
1: I avui també s'acaba el debat de política general al Parlament de Catalunya. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit. Ho fem amb Albert Prat.
10: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
11: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
10: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
12: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
10: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Aliança, precisament, porta la seva croada contra l'islam a les seves propostes de resolució.
2: Sí, una d'elles reclama que s'elimini del programa de llengua àrab i cultura marroquina dels centres educatius catalans on s'imparteixi.
1: Hi ha una proposta que es titula resposta a la crisi demogràfica i defensa de la cohesió nacional i les llibertats davant l'islamisme.
7: En aquest cas, vol que es reconegui la situació d'emergència demogràfica i s'elabori un pla de foment de natalitat amb ajudes a les famílies. També que s'avaluï l'impacte de fluxos migratoris a l'habitatge, al mercat laboral, als serveis públics i l'ús del català. I el tercer punt reclama que en un termini de 6 mesos s'aprovi un pla de prevenció i resposta davant el que considera les imposicions islamistes que vulneren drets i llibertats. Entre altres coses, busca impedir que es dugui el vel islàmic.
1: Aliança també ha presentat diverses propostes de resolució destinades a una rebaixa generalitzada d'impostos.
2: Sí, d'altres defensen una mobilitat deslligada de la normativa climàtica o la protecció de l'activitat agrària. I, finalment, en destaquem una altra. Reclama obrir una oficina de representació a Israel.
1: L'habitatge veig que no parla, Aliança. I a Israel continuen les incògnites sobre l'intent del segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estavellar.
7: L'acció dels passatgers va impedir que passés i el govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
13: Very terrifying. It was very terrifying.
14: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
3: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, l'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica.
2: El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat un pla per als pròxims anys que passa per retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
1: Washington, Oriol Serra.
15: Durant el discurs anual conegut com a State of the Force, l'estat de la força, el secretari de Defensa nord-americà, autoanomenat secretari de Guerra, ha defensat la retallada massiva de personal militar amb alt rang amb l'argument que cal fer neteja de gent estranya, d'obesos i de transsexuals a l'exèrcit. Pete Hegseth també ha anunciat les primeres unitats completament robotitzades i autònomes i la incorporació de gurús de la tecnologia com Elon Musk a l'exèrcit dels Estats Units.
16: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom, OTA WARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar. In
15: order to win. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades de la intel·ligència artificial.
7: La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra.
17: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. Aleix Valls, director general de We Artificial.
18: Són projectes que Google encara amb una visió de 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
17: Hi ha més companyies que tenen projectes similars d'intel·ligència artificial com el Suncatcher de Google per instal·lar centres de dades a l'espai. Núria Hart, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus a Kaliningrad.
2: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
1: Des de Brussel·les informa Bruno Fortea.
19: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
20: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res. Not called for
19: and not helpful. I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Des del Kremlin, també el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que, en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I el govern britànic reconeix que l'Iran podria haver participat en el suposat atac terrorista frustrat en una base militar.
7: Va passar el cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primer cop que hi ha indicis sòlids sobre la participació de l'Iran en aquest suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
0: There are strong indications that...
16: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
0: With our colleagues in the United States of America.
7: Burnham ho ha dit després que dilluns l'ambaixada iraniana al Regne Unit negués qualsevol implicació de Teheran.
1: I encara un parell de punts més. El president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites.
2: Macron ha entrat de ple en la polèmica que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana a poc més de mig any de les eleccions presidencials.
1: París, Isabel Galí.
21: Emmanuel Macron considera que les frases antisemites atribuïdes a Jordan Bardella són molt greus i ha combinat els responsables del partit a clarificar aquestes declaracions.
22: Les paraules divulgades són gravíssimes i inacceptables. Els toca als responsables polítics aclarir la línia, les paraules i la gent que dins el seu partit puguin pronunciar aquestes coses.
21: Bardella li ha respost dient que ell sí que va donar suport a Israel després del 7 d'octubre. Mediapart, mentrestant, publicarà els pròxims dies els documents. Bardella, el 2013, hi hauria escrit coses com «Els ministeris més importants són per persones per qui Israel i l'interès bancari primen per sobre dels interessos francesos». Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un últim apunt abans dels esports. Avui ha quedat vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
7: Serà el torn de la declaració dels 4 acusats, 3 dels quals comandaments de la Policia Nacional i de l'Escopeter. Diverses entitats, com ara Òmnium Cultural i Lídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària, han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona.
1: Miquel Jarque.
23: Les acusacions demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estimés, tiraria per terra el relat de l'Estat que nega la violència policial. Diversos juristes indiquen que la sentència podria apuntar a una condemna per lesions, tot i que l'escenari de l'absolució no està descartat. Els Mossos d'Esquadra deien ahir que l'escopeter acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol no l'havia apuntat directament. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara sí, pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia. Golejada del Barça a la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espart Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del PAOK, 93-78. I avui a les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça-Vespre, amb el Granollers, debuta amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
25: Al matí de Catalunya Ràdio.
26: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no pots dir que no sents l'energia lenta.
1: Et I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
27: Molt bon dia. La primera que sona és Nenes de Ciutat, de l'Osa, perquè s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut amb una sèrie de concerts al novembre, al gener i febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i també a Madrid. Les entrades ja estan a la venda.
1: La segona...

0: Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis en rock de la música balear. Colom s'ha endut el guardó, el millor disc per Paradís. Maria Jaume és l'artista de l'any i Maria del Mar Bonet el premi especial del jurat. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala a Palma.
1: I la tercera?
0: I els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge, nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquell, Ambauca, la Ludwig Band i també la Colla Pirata, el Petit de Caleril, Renaldo i Clara i els Pets.

0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Vega, quan passaven 21 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital Mutu a Terrassa, i el Biel, amb 3,520 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou parlarem amb el periodista especialitzat en motor Josep Lluís Merlo sobre la nova regulació dels semàfors i les noves normes per conduir motos, que afecten sobretot la indumentària.
3: A partir de les 9 anirem a Badalona per parlar sobre desnonaments amb Carles Segués de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Després analitzarem els decrets d'habitatge del govern espanyol amb l'advocat i expert Pablo Feu i entrevistarem a Leire Iglesias, secretària d'Estat d'Habitatge.
2: A un quart d'11, taula d'alcaldes. Quins són els principals problemes que preocupen els municipis? Ens acompanyaran l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, el de Cornellà, Antonio Balmont, i el de Vic, Albert Castells.
3: I a les 11, entrevista Pilarín Vallès i Roser Capdevila, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, el dia comença sense pluja, però els aiguats no tardaran a aparèixer. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui s'espera un altre dia complex. A més, aquest matí tindrem una estoneta que s'obriran algunes clarianes. Això serà energia per alimentar vaja, les tempestes que creixeran a partir de mig matí. De fet, les primeres tempestes les podem tenir altra vegada entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona. Ja poden ser tempestes fortes, de 50, puntualment poden arribar encara als 100 litres per metre quadrat, i això s'allargarà durant el migdia, la tarda, i s'estendrà a més comarques de la Catalunya central, del prelitoral també, per exemple, al voltant del Montseny també preveiem pluges fortes. A tota la zona del Prepirineu també s'esperen precipitacions que podrien arribar entre els 50 i 100 litres per metre quadrat. I després l'episodi s'allarga encara més de cara a vespre, nit i matinada, i de fet demà durant tot el dia, al sud de Catalunya. Preveiem un altre màxim de pluja aquí molt contundent, que entre avui i demà podria acumular precipitacions a les Terres de l'Ebre i a Castelló superior als 200 litres per metre quadrat. Alguns models ens marquen quantitats molt superiors, més encara de 300. Llavors, això hem d'acabar de veure on se situa aquest màxim, que el veiem molt clar a Castelló, però és possible que afecti també en algunes zones del Montsià o del sud de les Terres de l'Ebre. Això hi entra de la nit, matinada i demà. Sí.
0: Precaució, i estarem molt pendents d'aquestes properes hores. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Doncs pel que fa al trànsit, ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Poblenou, en tots dos casos, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, de moment no ens consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Són les 6:24. I aquesta hora activem el satèl·lit des de Moscou. Cristina Solías, Priviet, bon dia.
5: Priviet.
0: A Berlín hi tenim el Jordi Regàs. Guten Morgen.
6: Jawohl, guten Morgen.
0: A Jerusalem saludem a Jordi Brascó. Sabah al-Kher.
7: Sabah al-Nur, qui fa alegre, Ricard.
0: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Comencem per Rússia, que empresona el politòleg que va denunciar la manipulació massiva a les eleccions i, a més, Cristina, l'han acusat de tràfic de drogues a gran escala.
8: Alexander Kinnick diu que no és culpable d'un delicte que li pot comportar fins a 20 anys de presó i la seva família denuncia que tot plegat és un muntatge. Agents dels serveis secrets el van detenir poc després de les eleccions quan estava escrivint sobre la falsificació dels resultats. Un cop tancat en presó preventiva, ha estat brutalment torturat i ha acabat a l'hospital penitenciari amb una cama trencada. Kinnick és el politòleg independent més reputat que des de dins de Rússia ha continuat analitzant els processos electorals malgrat la pressió del Kremlin.
0: Això a Rússia, pel que fa a Alemanya, ja fa dies que va arrencar la tardor, però Alemanya continua sense ploure. I la manca de pluja té un efecte molt visible, per exemple, en el Rin. El cabal continua a mínims, amb greus conseqüències per les mercaderies. Ara mateix, com està la situació, Jordi?
6: Doncs estan tot plegats una mica desesperats, Ricard. Pel Rin es transporta, quan l'aigua permet, carbó, blat, minerals, a un preu mòdic. Però sense aigua no hi ha altra opció que la carretera, on tot és molt més car. A Düsseldorf, dilluns, van barrancar una barcassa carregada amb furgonetes i sembla que no se'n mourà. El port de Magúncia ja fa gairebé una setmana que ha aturat tota la càrrega de mercaderies perquè el cabal ja no ho permet. Sectors, com el dels productes químics, es veuen especialment afectats i la situació no es revertirà fins que no plogui amb ganes, un escenari que les previsions, de moment, no contemplen.
0: I a Tel Aviv, d'una de les figures més famoses del cinema internacional en parla tothom, i no precisament amb bones paraules. Qui és Jordi Brascó?
7: Doncs és el director nord-americà Quentin Tarantino, que està casat amb una israeliana i passa part de l'any a Tel Aviv. Segons recull la premsa israeliana, molts veïns de la ciutat estan farts que Tarantino els esguerri l'experiència de veure una pel·lícula al cinema amb les seves rialles exagerades i, segons diuen, totalment aleatòries, que apareixen fins i tot en escenes violentes. Els usuaris avisen que Tarantino riu fins i tot veient les seves pròpies pel·lícules. Els dos cinemes afectats, de moment, s'han negat a fer declaracions al respecte.
0: I parlant de pel·lícules, avui es projecta a València una pel·lícula sobre el franquisme que presenciaran les associacions de fosses de Paterna. Pepa, què té d'especial aquesta pel·lícula i aquesta projecció?
5: Doncs que és en València i que ha estat durant més d'un any seguit en cartellera a la ciutat de València amb més de 60.000 espectadors. Es tracta de La invasió dels bàrbars i avui celebra aquest èxit als ABC Parc de València. Ho celebra amb una projecció a les 8 del vespre i també en la presentació d'un llibre que és un bon document per conèixer com va ser la repressió franquista ací, al País Valencià. Només al cementeri de Paterna hi ha més de 100 fosses comunes i més de 2.000 afusellats.
0: 3 minuts seran 6:45 del matí.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
11: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara els esports.

0: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Això abans de rebre el Madrid diumenge a les 5 de la tarda. Dos gols de Graian, dos de Pina, un de Payor i Oladipo van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu, tècnic del Barça.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
0: Mentrestant, conflicte obert entre Cristiano Ronaldo i la selecció de Portugal.
1: Després de queixar-se per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega, el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip. L'endemà va decidir abandonar la concentració de Portugal a última hora i marxar cap a casa. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer. Jorge Jesus, seleccionador de Portugal.
3: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
4: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: I el Manchester City apel·larà a la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: Demà s'acaba el termini, està disposat a apel·lar. El City s'exposa a sancions com la pèrdua de punts, de títols i importants multes econòmiques. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet a la pista del PAOK, l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga amb la derrota davant el Konut de Turquia pel resultat de 69-81.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb un sol que sortirà a Torregrossa al Pla d'Urgell a les 7:53.
1: I es pondrà a les 7:39 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:46.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Granollers 20 graus, a Sant Pau de Segúries 13 i a Perafita 14.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un altre episodi complicat de pluja. Pluja forta, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, les primeres tempestes fortes apareixeran a mig matí al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran pel prelitoral, la Catalunya central, el Prepirineu, on localment podrien acumular-se 50 o puntualment 100 litres. A la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a la C58 entrada a Barcelona, també a la 2 en direcció al Papiol per un accident. Pel que fa al transport públic, per ara no consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, habitatge.
1: 24 hores abans que es votin al Congrés, Junts per Catalunya manté la incògnita sobre si donarà suport o no als dos decrets d'habitatge. A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
0: El segon, Israel.
2: Israel investiga com a terrorisme l'intent de segrest d'un avió que volava amb destinació a Tel Aviv. El copilot hauria apunyalat el pilot de la parella amb intenció d'estavellar-lo, però l'hauria aconseguit neutralitzar el passatge i finalment va aterrar a l'Aràbia Saudita.
0: El tercer, debat de política general.
1: Avui s'acaba el Parlament. A la tarda es votaran les conclusions dels partits després que ahir Junts demanés la reprovació del president Illa mentre que Comuns i Esquerra li reclamen complir els acords.
0: El quart, carburants.
2: Des d'avui omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. I atenció també als canvis a la normativa de circulació. Entre d'altres, els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre el de vianants estigui en verd.
0: El cinquè és una vella coneguda, és Inuncat.
1: Activat en fase d'alerta per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país, les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran ara el matí el litoral central i el de les comarques de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del futur de la presidència del Banc Central Europeu, el mandat de Christine Lagarde acaba d'aquí un any, l'octubre del 27, però en una entrevista al diari Le Croix ha explicat que no descarta plegar uns mesos abans. No seria immediatament, però sí que precipitaria la cursa per succeir-la entre els candidats l'exgovernador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Doncs amb la primera execució de pena de mort a l'estat de Tennessee a una dona en més de 200 anys i està sent rocambolesca. El Suprem l'ha autoritzat a última hora en aixecar la suspensió que havia dictat el Tribunal d'Apel·lació, però el cas és que a hores d'ara encara no ha acabat, perquè Krista Pike, que portava 30 anys al corredor de la mort per haver matat la seva companya d'estudis, ha sobreviscut a les dues primeres injeccions letals. Els seus advocats estan intentant suspendre el procés.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb la satisfacció per a molts de començar vacances. Avui és festiu a la Xina, també a Hong Kong, perquè comença la Golden Week, la setmana daurada. Això vol dir, entre d'altres, que les principals bolses del país no operaran fins dijous a la setmana que ve.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en l'habitatge.
6: Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cos polític de tombar els decrets d'habitatge, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada se les endú, però, el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla i a l'Ara amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista. Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu El Periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. I també en portada, Ricard, sintonia Sánchez-Macron, diu l'Ara, amistat amb friccions, llegim El Periódico, tot plegat en relació amb la visita de Emmanuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
0: A la premsa comarcal hi llegim que les rectories del Moianès tindran potencial per uns, atenció, 70 habitatges socials, Lara García.
7: El 9-9 es fa ressò d'un estudi de la UPC que diu que si els rectorats de la comarca cedissin els espais es podrien aconseguir una setantena de pisos socials. El diari n'ha parlat amb el bisbat de Vic, que assegura que no hi tanca portes. El diari de Tarragona assegura que que Reus té una de les densitats comercials més altes, no només de Catalunya, sinó també del panorama internacional. Segons un estudi encarregat per l'Ajuntament, Reus arriba als 2.550 establiments comercials per quilòmetre quadrat, només per darrere de Tòquio i de Barcelona, per davant de ciutats com París i Nova York o Londres. A Manresa, malestar a la carretera, la supressió del carril d'entrada a la ciutat genera cues fins a Pineda. Ho llegim al Regió 7. Els veïns de la urbanització de Sant Fruitós demanen una rectificació immediata a l'Ajuntament de la capital del Bages. Un trajecte que abans es feia en 5 minuts, ara en costa més de 20.
0: I en esports, el Barça continua imparable a la Champions femenina de futbol, Robert Prat.
8: De moment, líder, dues jornades, golejada 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Ronaldo, que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet, amb derrota a la pista del PAOK, i a les 8 avui final del Mundial de Clubs d'Handbol. Barça Vesprem, el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cada dia a aquesta hora a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 33 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre analista Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. L'administració Trump ha sacsejat la propera trobada de membres de l'OTAN a Polònia amb un pla per excloure de la reunió els països que no s'alineïn amb les tesis del president. Aquest fet ja és noticiable, però encara ho és més que Trump hagi eliminat de la llista de convidats països com ara el Regne Unit o França, és a dir, estats fonamentals en la despesa militar de l'organització. També que el president hagi especificat que hi acollirà Dinamarca, després que s'acollís a les demandes militaristes de Washington. Com és d'esperar, Espanya té tots els números per afegir-se a la llista d'exclosos, que fons del Pentàgon anomenen els entremaliats, després que Pedro Sánchez s'hagi negat a assolir el 5% de despesa exigida per Trump. La mesura pot semblar delirant, i més en temps de campanya, però cal recordar que només el 57% de yanquis tenen avui en dia una opinió favorable a l'OTAN.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Així que vostès m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyanvio.com.
13: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent de saber si tiraran o no endavant les mesures sobre habitatge que ha de votar demà al Congrés.
2: Junts manté la incògnita del seu vot. Míriam Nogueres, portaveu.
15: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
2: Tant Podem com el PNB també s'ho estan rumiant. Vots clau perquè els textos tirin endavant. Podem es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol, Pedro Sánchez, però confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
16: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tirin davant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
1: Això mentre als carrers continua la mobilització en el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona i han passat la nit unes 200 persones.
2: Repartides en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació de demà.
17: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades, i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix és a la Puerta del Sol a Madrid.
1: Tot això mentre l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i s'encareixen les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat al setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros al mes. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
18: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Però, en canvi, des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Perquè entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures per contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Si res no canvia, però, es començaran a reduir el novembre i el desembre.
1: Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament.
2: Tant l'oposició com els socis d'investidura, Junts reclama reprovar el president, mentre que Esquerra i els comuns han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim Mònica Sales de Junts, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
19: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
20: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
21: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
20: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
22: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
20: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El copilot ha apunyalat el pilot amb intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: I mentrestant, els Estats Units introduiran les primeres unitats robotitzades a l'exèrcit controlades per intel·ligència artificial.
2: El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra electrònica.
23: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom Ottawa Worldcom, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
2: Tot plegat també implicarà retallar un 20% als càrrecs militars.
1: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Maria Costa.
24: A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a aquesta dada dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys. Només s'han reclamat els costos en 17 casos.
2: Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
1: Montse Poblet.
25: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a la cultura, per començar, teatre. Perquè Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes.
26: L'obra es podrà veure fins al 1 de novembre a la Sala Petita del TNC.
1: Marta Vivas.
3: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró i una Mercè Arànega que, quan surt a l'escenari, omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
4: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. Potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
3: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè Carles Porta i els Javis preparen una sèrie sobre els crims de Tor.
5: Una sèrie que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat molt amb Isaac i la Cuesta i està nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui forma part del repartiment ni de quan es començaria a rodar.
1: I música.

0: Júlia Coloma, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear.
1: La crítica ha guardonat Júlia Coloma amb el Premi al millor disc per Paradís, mentre que Maria Jaume s'ha endut el d'Artista de l'any i el Premi Especial del Jurat ha estat per l'àlbum L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. Els guardons s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma.
0: Passa un minut de 3:15 del matí, pel que fa el temps. A veure, ara mateix encara no plou, però avui podríem tornar a tenir algunes pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, perquè ens entenguem, l'episodi serà... ens deixarà unes pluges més irregulars, que no pas l'últim episodi, però poden ser localment molt fortes, pluja torrencial, i amb més potencial destructiu, sobretot a l'extrem sud de Catalunya, de cara a les últimes hores del dia i demà, perquè es preveuen grans acumulacions. Anem a pams. De moment, les primeres tempestes les preveiem aquest mig, a partir de mig matí, migdia, entre el Camp de Tarragona i el sud del litoral de Barcelona. Aquestes tempestes ràpidament anirien entrant cap a l'interior, per exemple, en alguns llocs del prelitoral, de la Catalunya central, del Pirineu i especialment també del Prepirineu. En aquestes zones poden acumular-se localment més de 50 litres per metre quadrat, podrien arribar al 100 en alguns punts. I després, de cara a la nit, sembla que aquesta precipitació quedaria estancada entre les Terres de l'Ebre i Castelló.

0: per exemple, l'R11 i l'R15.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
3: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar. Qui em compensa pels ingressos que estic deixant de percebre com a conseqüència d'una situació que Telefònica continua sense resoldre?
2: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
1: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
4: A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees que han tancat el trimestre amb pèrdues, pressionades pel preu del petroli i els interessos del deute. L'IBEX ha baixat un 0,47% fins als 19.426 punts. Al setembre ha perdut un 2,7%. Tot i això, la inflació als Estats Units, el principal indicador que marca les decisions de la Reserva Federal, ha estat millor del previst. Avui el preu del barril de Brent es manté per sota dels $100. En les darreres hores, de fet, ha caigut més d'un 6%. La baixada del preu del cru se celebra a les borses asiàtiques. El Nikkei de Tòquio creix més d'un 2%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Ja hi tornem a ser.
6: Onzena temporada del Tot Costa.
7: Por qué? Por qué?
5: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
6: Nova temporada amb els vells clàssics.
7: No sé si són muy simpáticos. No sé.
1: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: I a aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país quan falten 10 minuts per les 7 del matí. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
9: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
11: Bon dia.
9: Girona, Maria Rovira, bon dia.
12: Hola, bon dia.
9: I a Tarragona tenim el Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
9: A Barcelona, Marc, avui acaba el judici contra 4 policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
10: I el calendari ha volgut, Francesc, que acabi avui 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència. Això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut. A Badalona es presentarà el pla urbanístic de Can Colomer i, de nou, a la capital, la Pedrera presenta avui nova exposició, aquesta sobre la vida secreta de les plantes.
9: La ciutat de Lleida. Avui ens fixem amb l'Hospital Arnau de Vilanova perquè comencen unes obres importants que alteraran l'activitat durant uns quants dies, Júlia.
11: Sí, concretament es trasllada a l'activitat operatòria perquè s'està treballant al bloc quirúrgic. Això obligarà a desplaçar les intervencions ortopèdica i traumatologia a la clínica Perpetuo Socorro, concretament les que no necessitin ingrés. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels hospitals públics que es desplaçaran al centre. Recordem que l'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència a la ciutat, però també de tot Ponent, el Pirineu i la Franja.
9: A Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, es fa la jornada quan normalitzem l'edatisme, obrim la porta al maltractament. Maria.
12: Sí, estarem pendents, sobretot, de com es concreta la campanya de sensibilització sobre l'edatisme, la discriminació a la gent gran i quines reivindicacions es fan en aquest sentit. La jornada, que es fa a la Casa de Cultura de Girona, també serà l'acte unitari de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran a les comarques gironines i vol contribuir a fer visible l'edatisme, una discriminació sovint normalitzada en la societat, les institucions o l'atenció sanitària, i posar el focus en les seves conseqüències en el tracte i en els drets de les persones grans.
9: I acabem l'Ebre. Aquest matí es farà l'alliberament d'un centenar d'esturions al riu Ebre, a l'altura de Xerta, al Baix Ebre. Ricard?
13: Sí, el projecte anomenat Life Migra to Ebre va arrencar l'any 2023. L'operació repeteix cada any. Enguany es fa a Xert. Els esturions que s'alliberaran han estat criats en captivitat a França. L'objectiu és reintroduir aquesta espècie que va desaparèixer al riu Ebre als anys 70. És un projecte que requereix molta paciència. Penseu que caldrà esperar prop de 20 anys per poder passar a la segona fase del procés. És el temps que necessiten els esturions per fer-se adults i remuntar.

0: del riu per reproduir-se. Aquest projecte també vol ser un exemple per poder-lo aplicar en altres rius europeus.
1: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
2: El Barça goleja la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo abandona la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del Pau, 93-78. A les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça-Brespe, amb el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
3: El mític ex-coach de San Antonio Spurs, Greg Popovich, medalla d'or de Tokio 2020 i guanyador de 5 anells a la NBA, ha sumat el seu 6è anell a la seva col·lecció als 77 anys. Aquest cop, gràcies al seu matrimoni amb la Mary, exesposa del qui va ser el seu assistent durant 17 temporades i de qui es va separar ja fa una dècada. Doncs després de l'ensurt de salut i el vessament cerebral que el va obligar a deixar la banqueta, el coach Pop demostra que l'edat és només un número per trobar la felicitat. En el bàsquet, els millors vincles es creen fent una bona assistència fins i tot fora de la pista.
1: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
6: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
5: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
9: No.
8: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
10: It's the moment to believe in the project.
8: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
5: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
10: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I quan falten poc més de 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la situació dels treballadors de la ràdio i la televisió gallega.
11: Els treballadors de la TVGA i la ràdio gàlega han dit prou. Volen que la gent torni a ir al carrer, com ja va passar de forma multitudinària en 2022, temps de Feijó, per cert, davant una manipulació cada dia major. Denuncien que les tertúlies són totes d'un color, el blau del PP, que els argumentaris del partit són el fil conductor dels informatius, que han creat una redacció paral·lela de fidels i que cada dia es privatitzen més programes perquè ningú puga controlar el seu contingut. Sincerament, gràcies i bona sort.
1: I a la recomanació del dia, avui que seguim parlant de la crisi de l'habitatge, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula La gran apuesta.
12: Una magnífica lectura de per què els preus dels pisos estan pels núvols, de com es genera una crisi financera, de qui s'ocupa de fer créixer una bombolla i després esclatar-la. La pel·lícula d'Adam McKay, un director molt didàctic, però alhora molt divertit, atrevit, cínic, que s'atreveix amb tot, amb un guió que es va endur l'Oscar i un repartiment que compta amb tres superestrelles, Christian Bale, Steve Carell i Ryan Gosling. Una pel·lícula fascinant que reclama l'atenció constant de l'espectador i que no defuig cap aresta punxeguda del tema. La gran apuesta està disponible a Disney+.
1: I ahir què deien els altres, Jovany?
13: Ahir les pluges no van ser tan intenses a Catalunya, tot i que en algun moment vam haver de parlar de despreniments de terra, també coneguts com a...
14: risc elevat deslliabissaments, ja ho direm bé.
13: També vam tenir algun ensurt a l'hora d'explicar la combinació guanyadora de l'Eurojackpot.
15: La combinació guanyadora va ser...
16: 21...
15: Ara sí, 21...
13: I mentre això passava aquí, al programa de Nacho Abad, els tertulians intercanviaven idees des del respecte i l'admiració.
9: No me parece bien que le llames rojo de mierda y tampoco que le llames fascista. Termina, pero sin insultar. Sin insultar.
16: Puedo acabar. No me vuelva a insultar este imbécil.
9: Puedo acabar. No, imbécil no.
13: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.

0: Canalies, bon dia.
1: 21, bon dia.
0: Quina cançó ens portes avui?
1: Avui ens despertem amb la música de Rolling Stones i You Got Me Rockin'. I és que tal dia com avui, 1 d'octubre, però de l'any 1967, uns lladres van entrar a robar a casa de Mick Jagger a Londres. Es van endur diversos objectes de valor que pertanyien al líder dels Rolling Stones, però també de la seva xicota de l'època, la cantant i actriu Marianne Faithfull. Aquest incident va tenir lloc precisament en un any que era particularment turbulent per la parella, sobretot per dos motius. Un enorme assetjament mediàtic i els seus problemes amb el sistema judicial britànic a causa de les drogues.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Junts, PNB i Podem mantenen ara mateix la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc d'investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
1: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia i feia aquesta crida implícita a Junts. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
3: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
2: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest últim punt que deia ara l'Àngels Lafuente és important. Aquesta reunió entre Podem i el sindicat de llogateres prevista per avui pot ser determinant, de fet, pel sentit de vot dels quatre diputats del Partit Morat. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia. Podem considerar que dividir les mesures en dos decrets és una trampa, que algunes propostes es queden curtes, però s'ha de veure què fan després de que en les últimes hores el sindicat de llogateres demanés als partits votar a favor dels dos decrets. Per cert, que per acabar de pressionar també s'ha convocat per les 8 d'aquest vespre cassolades davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
0: I avui el butlletí oficial de l'Estat hauria de publicar el segon dels decrets que inclou l'exigència de sumar de prorrogar automàticament els contractes de lloguer.
5: Un segon decret que és poc probable que s'aprovi, una pròrroga que les dues parts, tant la propietat com l'inquilí, podrien trencar amb un previst, però la novetat és que si és la propietat qui decideix no renovar aquest contracte per motius no justificats, un motiu justificat podria ser anar-hi a viure o que hi vagi a viure un familiar, si el motiu no està justificat, la propietat hauria d'indemnitzar la persona a qui fa fora.
0: Més detalls, Rafael de Ribot.
6: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer. Així es recull en el decret llei que està previst que aparegui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés. En el decret, que ja s'ha publicat, es limita la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Els fons no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic els haurà de pagar el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional i l'Estat compensarà després les comunitats. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pendents de què passi al Congrés, al carrer continuen les protestes. A la plaça Catalunya de Barcelona, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en 70 tendes.
7: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades. I també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: L'Arteco és un dels portaveus de l'acampada de Plaça Catalunya i parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
5: També a l'Hospitalet la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys a qui havien de desnonar d'un local comercial, una sabateria al barri de la Florida, i que sovint feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades avui per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
0: Avui a l'hora del matí, Joan Puigcercós, Marta Monforte, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, a partir de 8:45 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dijous 1 d'octubre, el dia comença sense pluja i amb temperatures encara suaus, 22 graus a Borrassà, a l'Alt Empordà, 24 graus al Masnou i 11 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell. Es preveu que les tempestes avui apareguin primer entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona, després, a partir de migdia tarda, aniran apareixent a més llocs del prelitoral, també a la Catalunya central, poden arribar a Pirineu i Prepirineu, en tota aquesta zona es poden arribar a s'acumular fins a 50 litres per metre quadrat, localment podrien arribar al 100, amb algunes pluges torrencials, i la episodi de pluja més sever el tindrem de cara a la nit i matinada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Espereu en acumulacions que poden passar dels 200 litres per metre quadrat en totes aquestes zones.
10: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, ens despertem amb dos accidents a la 2 a Sant Joan d'Espí, un d'entrada a Barcelona i l'altre de sortida. Hi ha dos carrils tallats i això provoca cua en els dos sentits. Retencions també al primer tram de les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a l'entrada per la C58 i per la Pota Nord.
0: És la previsió del temps d'Eloi Cordomí i la crònica del trànsit de Mireia Sala. Ara són les 7 i 6. I repassem el que cal saber d'aquest 1 d'octubre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Inuncat.
12: Protecció Civil activat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes que, segons el servei meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4,6 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
13: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front d'aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
14: Això aquí al País Valencià, les escoles estan tancades en una desena de municipis, entre els quals València i Torrent.
0: Votar propostes.
5: És el que toca avui al debat de política general al Parlament. Aquesta tarda s'acaba. Tots els partits ja han fixat la seva posició després de la intervenció dimarts del president Illa i aquesta tarda es voten les conclusions de tots els partits.
0: Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prat.
15: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
16: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
15: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
17: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
15: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incògnita.
12: Davant l'intent de segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estavellar, feia la ruta Dubai-Tel Aviv. L'acció dels passatgers ho va impedir. L'avió va poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. El govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
0: És una de les notícies del dia que ens amplia des de Jerusalem Jordi Brascó.
18: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
19: Very terrifying. It was very terrifying.
20: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
18: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Exèrcit robotitzat.
14: L'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica. El pla suposarà retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
0: Mentrestant, amenaça.
5: Rússia de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad.
12: És una regió separada de la resta de Rússia totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
21: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
22: We are defensive alliance.
23: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
22: Not called for and not helpful.
21: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, a casa nostra, atenció, perquè hi ha canvis als semàfors.
14: Des d'avui, la norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT davant d'aquesta nova regulació del semàfor.
12: Demanen criteris clars i adverteixen que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps.
0: Calçat tancat.
5: L'hauran de portar els motoristes a partir d'avui i, fora dels nuclis urbans, també guants. És una de les novetats destacades a la nova normativa que entra en vigor aquest 1 d'octubre. Les multes per incompliment poden pujar fins als 200 euros.
14: També caldrà circular 5 metres com a mínim de les bicicletes en nuclis urbans i en vies interurbanes. S'haurà de circular 20 km per hora, menys del màxim permès per avançar les bicicletes.
12: També caldrà circular a 5 metres, com dèiem, com a mínim de les bicicletes, i els patinets elèctrics es podran utilitzar a partir dels 15 anys d'edat.
0: Reclamar els costos.
5: Us avança Catalunya Ràdio. Dels 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
0: Montse Poblet.
1: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tractaments per la menopausa.
14: El govern autoritzarà les farmàcies que elaborin tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament. Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar tractaments com l'Enzeto, un cas que ens ha arribat a la bústia de denúncia del programa.
3: Hi ha pocs tractaments alternatius o desconeguts o que no acaben de funcionar i, a més, aquests tractaments són molt cars. Caldria solucionar una mica aquest tema.
12: Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya atribueixen el desabastiment dels darrers mesos a una falta d'oferta diversificada. Jordi Magrinyà és vocal del col·legi.
4: Quan falla un, busquem el substitut i aquest substitut incrementa la seva demanda, la fabricació no està preparada per aquella demanda o l'estoc que hi ha en el mercat no està preparat per aquella demanda.
0: I avui també us expliquem que Thor tindrà sèrie. Mort, qui t'ha mort,
5: mort, qui no parla. Carles Porta i els Javis seran els productors de portar la ficció a aquest cas que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà l'Eduard Sola, de Casa en Flames, o el Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante.
14: De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment ni de quan es començarà a rodar.
0: I en esport, Robert Prat, golegen.
11: Victòria del Barça a Roma, 0-6. Lideratge a la Champions per l'equip de Pere Romeu abans de rebre el Madrid.
24: Com arriba l'equip pel Real Madrid al Clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que volem jugar el millor futbol possible per donar-me la vida a la nostra afició.
0: I plega.
11: Ronaldo abandona la selecció de Portugal molt empipat perquè no va jugar contra Noruega. Jorge Jesús és el seleccionador portuguès.
25: O Ronaldo no és el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és Dinamarca i el seleccionador nacional.
11: L'Espar Girona ha eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet amb la derrota contra el Conoc.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí. Ara anem cap al quiosc.
12: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i a les portades d'avui hi llegem diversos temes. El País, La Vanguardia o El Mundo expliquen que el vol atacat d'Israel d'ahir gairebé acaba en catàstrofe. En les imatges de portada hi veiem passatgers arribant a l'aeroport i a l'ara du la fotografia de Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers, tot ensangonat, perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. L'altre tema que veiem a portades d'avui és la trobada de Pedro Sánchez amb Emmanuel Macron. El debat de política general també treu el cap en algunes portades i l'altre tema, evidentment, continua sent els decrets de l'habitatge. L'Ara titula que Junts manté la incògnita sobre el vot de demà i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
26: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
14: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Òdena, 21 a Argentona i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
9: Retencions a la 2 a Sant Joan d'Espí per dos accidents, un d'entrada i un altre de sortida. I cua també a la C-16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat des de l'entrada de la B-30 fins passat al túnel de la Floresta.
14: Atenció a la dada, una de cada quatre persones que viu al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida només pel fet d'estar en situació de sensellarisme.
10: Ho diu un informe de la Fundació Arrels amb dades de l'any passat. El text apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys, en part per l'auge dels discursos d'odi.
14: Un exemple és el que va viure José Luis Miralles, que ha estat 18 anys vivint al carrer.
13: Un dia en la guagua, eran 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué simplemente, no? Yo te dice, porque a mí, ¿no?
10: Arrels també explica que el 80% de les persones sense llar han patit robatoris, discriminacions o agressions.
14: Més notícies. El Vallès Granollers estrena avui la nova línia de bus L7.
10: Entre el Lledoner i Can Bassa. Connecta, doncs, aquest barri per primer cop amb el servei urbà d'autobús. El recorregut passa per punts com el carrer Roger de Flor o l'estació de Granollers Centre i incorpora 9 parades. El servei funciona amb 2 autobusos 100% elèctrics amb una freqüència de 30 minuts entre setmana.
14: I més mobilitat a Manresa. La supressió d'un carril d'entrada provoca quasi queixes.
10: Conductors i usuaris expressen el seu malestar pels embussos i exigeixen una rectificació. L'Associació de Veïns de Pineda de Bages a Sant Fruitós lamenta el Regió 7 que ara triguen 20 minuts a fer un trajecte de 5.
14: I cultura? El KBR de Barcelona obre la temporada amb la primera gran retrospectiva de la fotògrafa neerlandesa Dana Lixenberg Montse Mas.
16: La mostra reuneix des de retrats de celebritats com el raper assassinat Tupac Shakur fins als veïns d'un barri degradat de Los Angeles que l'autora fotografia des de fa 30 anys. L'objectiu és retratar les persones tal com són, més enllà dels estereotips.
27: I prefer it when people don't
28: Prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública. Intento crear un ambient real tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
16: Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I més cultura? Els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. També hi passaran Miqui Núñez, Triquell, en Bauca o la Ludwig Van. Ara passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
29: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
30: el 42.048, 42048, de la sèrie 49049.
29: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
31: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Els sons del matí.
1: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
3: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson.
4: Very terrifying.
5: Terrorífic. Ha estat terrorífic.
15: Yo pido a todos los diputados catalanes que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
17: Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés.
18: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
19: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
20: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me-la.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia en Francesc Soler. Incògnita.
14: És una cosa que no es coneix, un misteri o una quantitat que cal descobrir en una equació matemàtica. A hores d'ara és una incògnita saber si demà el Congrés validarà els dos decrets d'habitatge, en part per la incògnita del que farà Junts per Catalunya. Es posarà a prova l'aritmètica parlamentària i sabrem si la legislatura ja es troba en temps de descompte.
0: Terceres persones.
14: Es refereix a qualsevol persona física o jurídica que no és l'autor principal d'un delicte ni la víctima directa, però que es veu afectada, implicada o té relació amb les conseqüències d'aquest fet. En el cas de la mort d'Isaac Andic, la jutge investiga la implicació de terceres persones més enllà del seu fill Jonathan. Ara sabem que en la investigació de la mort del seu amic, Josep Juan Pérez, a banda de la seva parella, també s'investiga si va participar una tercera persona. Tres són multitud?
0: Letal.
14: Mortal, capaç de produir la mort. Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee i la primera que havia de ser executada a l'estat en més de 200 anys, ha sobreviscut a dues dosis suposadament letals de pentobarbital durant la seva execució. El 1995, Pike va ser condemnada per l'assassinat d'una companya d'estudis, tenia 20 anys i se n'ha passat 30 tancada.
0: Posem-hi tres xifres amb Marc Jurado. 20.
21: Els cèntims de menys que avui costa el litre de gasolina i dièsel per l'entrada en vigor de la bonificació per contenir l'impacte de la pujada de preus a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà s'aplicarà almenys durant tot el mes.
0: 20.000.
21: Les places residencials noves per gent gran i persones amb discapacitat que el govern vol crear en els pròxims 4 anys. La proposta inclou, concretament, la construcció de 15 noves residències públiques.
0: I 30.
21: Per cent, la quota de mercat d'estrenes de taquilla a què arribarà la fusió entre Paramount i Warner Bros. Ara que la justícia acaba de donar llum verda. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista pel 6 d'octubre.
0: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig les mans de dues persones i una mica davant braç de cadascuna. Una agafa les mans a l'altra i s'intueix que unes mans són d'un home més gran.
12: És una imatge que veiem a La Vanguardia per il·lustrar que Catalunya va registrar 233 eutanàsies el 2025. Això és un 64% més que l'any anterior. També explica una altra realitat, i és que 144 persones van morir mentre esperaven la resolució de la sol·licitud i que qui ho demana són sobretot pacients oncològics o amb patologies neurològiques.
0: A la segona imatge hi veig com una façana recoberta amb material d'obres, tres columnes rodones a mig pujar i a la paret hi ha una part que sembla una vidriera.
12: És un fragment de la façana de la Glòria de la Sagrada Família, difícil d'intuir què és aquest temple per aquesta imatge. La veiem a l'ara i l'han triat per explicar que el concurs artístic per la façana de la Glòria haurà d'esperar. La Sagrada Família demana més temps als artistes Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín, que van presentar propostes artístiques per prendre una decisió.
0: I la tercera imatge ens porta fins a l'audiència de Lleida, on es veu el tribunal, amb la fiscalia i advocats, i al centre hi ha una persona gran. Juliol Becar, qui és i què està passant?
22: Doncs, encara que la foto no sembli tan gran, és un home de 93 anys a qui ahir van condemnar 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. També li haurà de pagar 6.000 euros. Durant la vista, que es veu a la foto, va admetre els fets, que van passar el desembre del 2022, quan l'home va acompanyar la víctima fins a l'estació de trens després d'haver coincidit els dos en un bar de la localitat. I el condemnat, com no tenia antecedents, probablement no haurà d'entrar en un centre penitenciari.
23: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps mirarem d'entendre el perquè d'aquest nou episodi de pluja que començarà d'aquí a poca estona. Eloi Cordomí, bon dia.
32: Bon dia. Si avui tindrem pluges torrencials, segurament seran més irregulars que les de dimarts i possiblement tindrem també un gran episodi d'aiguats entre l'Ebre i Castelló a partir de la nit. De fet, ahir comentàvem una gran borrasca a Islàndia, amb un front molt desgastat que ens està creuant, però aquesta configuració el que està fent és injectar molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera. Llavors aquest seria el denominador comú entre l'episodi d'avui i l'episodi que vam tenir dimarts. Fa dos dies teníem un vent de mar cap a terra, a bona part de Catalunya. Aquest cop el tenim més concentrat. Hi ha tramuntana a l'Empordà i un vent que gira de mar cap a terra més fort, però més concentrat aquest matí a les comarques de Tarragona. I a partir de la nit, aquest vent quedarà molt concentrat entre les Terres de l'Ebre i Castelló. La clau d'aquest episodi és que serà un vent més fort que el de dimarts. I també tenim una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, això afavoreix la inestabilitat. I encara hi ha un altre element que pot semblar inofensiu, però no. Aquest matí farà sol a molts llocs de l'interior i tota aquesta escalfor sobre la terra pot fer que les tempestes fortes arribin a més zones, per exemple, al Pirineu o del Prepirineu, especialment. Llavors, amb tot plegat, tota aquesta configuració farà que avui tinguem aquestes pluges torrencials a diferents llocs de Catalunya, que ara concretarem, i compta la pròxima nit amb aiguats que poden ser molt perillosos entre Castelló i l'Ebre.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inserció que millora si hi ha diners en efectiu. I la resposta era encaix. Un encaix és una inserció, l'enllaç de dues peces que encaixen. I qui paga en efectiu, doncs paga en cash. Avui dijous, 1 d'octubre... Un Enigmàrius que fa memòria. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. De 7 lletres. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. 7 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. La decisió l'ha notificat el ministre de l'Interior del govern ucraïnès. Contempla multes de 3.000 ripnies, uns 60 euros al canvi, a tothom que faci fotografies de les prestatgeries buides dels supermercats. Segons diu la notícia, el govern d'Ucraïna considera que fer i publicar aquest tipus de fotografies són una ajuda a l'enemic. El ministre de l'Interior ha dit en l'anunci que aquesta mesura es pren amb l'objectiu d'evitar que Rússia sigui conscient d'aquest problema i que si no ensenyen el problema és com si no existís, ha dit el ministre. La notícia també afirma que Ucraïna pateix una davallada en el subministrament d'aliments perquè ha perdut el 80% de la seva collita de blat.
0: Això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
7: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats és una notícia falsa. Tampoc és cert, com afirma la notícia, que el país hagi perdut el 80% de les seves collites de blat. Aquesta notícia falsa és una informació difosa des de l'ecosistema de desinformació rus per revifar la preocupació dels ciutadans ucraïnesos davant d'una possible escassetat d'aliments i també incentivar la desconfiança cap a les seves institucions, insinuant que se'ls amaga informació rellevant.
0: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
0: I ara sapiguem per què avui podrà ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
10: Avui, 1 d'octubre, és un bon dia per pensar en la gent gran. A Catalunya, els majors de 65 anys representen el 20% de la població, 1,5 milió de persones que són font d'experiència, de vida i que es deixen un llegat molt valuós. Però els tractem com mereixen? En una societat on es premia la joventut, la rapidesa, el consum, molts queden arraconats, víctimes d'una solitud no desitjada, infantilitzats, tractats com si fossin malalts o simplement com si no hi fossin. Com deia Serrat, prescindir dels vells no és només un acte criminal imbècil. És com cremar els llibres, destruir la memòria. I no oblidem que tots aspirem al mateix, arribar a vells.
11: Qui

0: Lisa.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. I avui és dijous 1 d'octubre del 2026. Ens despertem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 15 a Os de Balaguer i 21 a Amposta, el dia en què entrevistarem a 10:15 del matí la secretària d'Estat d'Habitatge. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
3: Que Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin.
4: Avui el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
3: Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de la que volava cap a Israel i que s'investiga com a atac terrorista.
4: Als Estats Units, la primera dona que havia de ser executada per pena de mort en més de 200 anys a l'estat de Tennessee ha sobreviscut a les dues injeccions letals.
3: Krista Pai, que feia 30 anys que era el corredor de la mort, ha estat traslladada a un centre sanitari fora de la presó. El governador denuncia que suspèn totes les execucions previstes per aquest any.
4: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
3: I també s'apliquen des d'aquest 1 d'octubre canvis a la normativa de circulació. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els vianants estiguin en verd.
4: O els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada en vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre casc.
5: En esports, el Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega i l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota amb el Pau per 69-81.
1: I que avui també es torna a complicar el panorama meteorològic. Ho explicàvem des de primera hora del matí, però atenció, perquè avui pot haver-hi pluges torrencials i possibles aiguats, que són, ara mateix, els pronòstics una mica complicats d'afrontar. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, sobretot pel que espereu també la pròxima nit. De fet, ara mateix tenim tempestes fortes davant del mar, davant de la Costa Brava. No és impossible que toquin terra en algun moment. Ara bé, les tempestes més fortes creiem que apareixeran a partir de mig matí al camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran entre el prelitoral, Catalunya Central i Prepirineu. Aquí, localment, podrien acumular-se entre 50 fins a 100 litres per metre quadrat. I a la nit i demà divendres, els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló, on s'esperen acumulacions de més de 200 litres o fins i tot 300 en algunes zones.
1: I la mobilitat a aquesta hora va amb certa tranquil·litat al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Doncs sí, aquest matí, bon dia. Per ara no hi ha incidències destacades al transport públic, més enllà dels retards habituals a Rodalies i regionals. Destaquen els endarreriments a l'R11. El tren que ara mateix està anant de Barcelona a Figueres va 35 minuts tard. A l'R15 també hi ha retards. En els dos primers trens que van de Reus a Barcelona tenen una demora de 10 minuts. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, l'R6 i l'R60 tenen retards de 5 minuts a causa d'una avaria d'instal·lacions.
1: I a les carreteres, retencions a l'A2 per dos accidents. Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia. Sí, cua per un accident d'entrada des del Papiol fins a Sant Joan d'Espí i un altre accident de sortida provoca retencions de Sant Joan a Cornellà. Aturades a la C-16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat passat al túnel de la Floresta. I cua també als punts habituals de la B-23, la C-58 i la P-7.
1: Ho rebatem també amb les portades, Marc Jurado.
9: Sí, que van força d'habitatge. Ricard, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada, però, se les endú el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem, de fet, els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però s'esliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu El Periódico.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí. A aquesta hora comencem per les opinions destacades que hi trobem a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui als articles d'opinió dels diaris hi trobem diversos temes sobre economia i un dia més sobre habitatge.
10: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al fet que Madrid concentri un 20% del PIB a Espanya, mentre que Catalunya perd pes lleugerament, amb un 18,9%. La Vanguardia, d'una banda, apunta que és bo que la capital de l'Estat creixi, però no ho és que ho faci a costa de la resta de ciutats i autonomies, mentre que l'Ara va més enllà i diu que Catalunya no pot acontentar-se amb evitar ser absorbida o tenir un rol subsidiari respecte a Madrid. L'editorial del País diu que la inflació, que ja arriba al 4,9% a Espanya, És un problema polític, mentre que el Joan Tàpia, el periòdic, alerta que la inflació complica la situació econòmica en un context de crisi de l'habitatge. El periodista Antonio Lucas, a El Mundo, escriu que el problema de l'habitatge no se solucionarà amb decrets contrarrellotge, sinó que calen solucions a llarg termini. Mentre que a La Vanguardia, per cert, hi llegim un article de la Sílvia Colomer en què es refereix a les paraules de Laura Escanes aquí al Matí de Catalunya Ràdio quan va dir fa uns dies que preferia no opinar sobre habitatge. Colomer reivindica que callar no només és un dret, sinó que a vegades és l'opció més sensata.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
0: Antoni Gutiérrez Rubí, a La Vanguardia, parteix de les paraules de l'alcalde de Nova York, que ha reclamat que l'esquerra no deixi a mans de la dreta coses com la qualitat de vida, l'eficiència, la neteja o el manteniment dels carrers. No tot va del debat ideològic, sinó de resoldre els problemes quotidians. Defensa que no cal escollir entre transformació social i bona gestió, que governar és cuidar, i rebla que la confiança democràtica podria començar per petites coses que funcionen. Molt adient pels temps que corren.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Mamma Mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot. Arriba la temporada de BCN Clàssics.
14: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
13: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
14: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
13: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
15: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
16: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
18: Increïble!
17: Platòric!
18: Patata!
17: Eh?
18: L'oferta di! Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
17: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi!
18: Que poc que costa comprar bé!
1: Són les 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui vol evitar més ensurts?
3: El parc d'atraccions de Califòrnia, Six Flags Magic Mountain, tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat. Es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus, ho hem vist a la BBC.
1: Què tornarà?
4: Els botons dels cotxes. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperant botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i a apartar la vista de la carretera. En canvi, els botons físics es poden localitzar sense mirar. Entre les marques hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
1: A mi m'agrada això, els botons. I ja, si penseu en un viatge per l'any vinent, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
3: Entre les destinacions imprescindibles europees hi ha el Vènet a Itàlia, Dessau a Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola del Lleó, l'únic lloc de l'estat que apareix a les recomanacions. Fora d'Europa es fixa Nou Mèxic, els Estats Units, Rabat al Marroc, Bariloche, l'Argentina, i en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques de la Vall de Guadalupe a Mèxic, senderisme per Sants Catbergs Way a Escòcia o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània.
1: Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
4: A Corea del Sud, un un tauró de gris de 3 metres i mig s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé 2 setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha atret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
1: I atenció a qui canvia de vida.
3: Doncs l'Àngels Lafuente.
1: Què dius ara?
3: Sí, fins ara companya de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid. Es jubila.
1: Home, no.
3: 30 anys ja ha estat a la casa, o més, 30, uns quants.
4: 9.
3: Doncs es veu que aquest va ser el comiat que va fer ahir el Catalunya Nit.
19: I us puc garantir que ha estat un plaer treballar per aquesta casa, per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, 39 anys des de Madrid.
20: 39 anys, o sigui que molts dels polítics que hem escoltat avui al Congrés encara no hi eren i tu ja estaves fent crònica aquí, eh?
19: Sí, ja hi era amb un altre hemicicle perquè era antic i diferent, però ja hi era. Molts petons, prendes.
3: A Perla.
1: Doncs des d'aquí li enviem també molts petons i molta força en aquesta nova etapa, Àngels Lafuente. I pel que fa als destacats en internacional i economia, el repassem amb Pau Forada i Maria Fernández Noguera.
21: Com no podia ser d'una altra manera, la premsa israeliana explica avui abastament l'atac del pilot en un avió que anava cap a Tel Aviv, al Haaretz, i trobem un article de l'analista Yossi Werther que adverteix Netanyahu que hauria d'anar en compte a l'hora d'atribuir-se certa capacitat de previsió davant d'una amenaça que no va saber evitar. Considera preocupant que o bé Israel no va actuar davant d'informació d'intel·ligència creïble o bé està aprofitant un incident aïllat per obtenir rèdit polític. Als Estats Units, l'investigador en ciència política Henry Olsen, que escriu al Washington Post, se suma a la majoria d'analistes que vaticinen que els demòcrates aconseguiran el control a la Cambra de Representants en les eleccions a mig mandat aquest proper 3 de novembre. Assegura que ha estudiat a fons les enquestes i vaticina que els demòcrates obtindrien entre 225 i 232 escons.
7: En plana econòmica, Expansión assegura que fons i promotores alerten de la fuga d'inversions. Explica que les patronals, els portals immobiliaris i els experts del sector denuncien que l'oferta d'habitatges de lloguer caurà si s'aproven els decrets, fet que farà apujar, diu, els preus per sobre dels nivells actuals. Diu també que la inversió en nou projectes podria quedar paralitzada. On Economia també obre amb habitatge i assegura que els contractes de lloguer a Catalunya baixen un 36% en 4 anys. Explica que Catalunya va tancar el 2025 amb el número més baix de contractes de lloguer firmats des del 2009. Al Cinco Días hi trobem una entrevista al conseller delegat d'IKEA Espanya que assegura que la major aportació que pot fer l'empresa sueca a la crisi de l'habitatge és continuar abaixant els preus dels seus mobles.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca el paperot que ha fet Cristiano Ronaldo en Portugal.
5: No va jugar ni un minut contra Noruega, es va empipar, es va reunir amb el seleccionador i el president de la federació i a última hora va decidir abandonar la selecció de Portugal.
22: Yo soy Cristiano Ronaldo.

0: Madrid.
1: El diari Marca, la germana de Ronaldo, diu que els portuguesos són envejosos i ignorants. El diari explica que el mateix seleccionador i el president de la federació van fer una cursa per arribar de manera urgent a l'aeroport per frenar el peu d'avió a la marxa de Ronaldo, però no van arribar a temps. El Mundo Deportivo destaca unes declaracions del jugador en què diu que ja explicarà més endavant tota la veritat. El diari també diu que la possible sanció al City podria afectar la marxa d'algunes estrelles, com Cherki, Haaland o Guardiol. L'Esportiu parla de garrotada severa de l'Espart Girona eliminat de l'Eurolliga de bàsquet. I el diari Esport diu que el Barça trepitja molt fort a la Champions femenina abans del clàssic de diumenge contra el Madrid. L'Ara adverteix que la recaptació pel clàssic masculí pot arribar als 20 milions d'euros. Es fixen ara preus molt impopulars, però necessaris per la urgència de tenir ingressos immediats abans no estigui acabat el Camp Nou. I el periòdico assegura que durant tota aquesta temporada estarà tancada la tercera graderia.
2: Sí! I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Una mare abandona els seus quatre fills per anar de creuer a les Bahamas.
4: La dona de 29 anys està acusada de negligència infantil per suposadament haver abandonat els seus quatre fills i enfilar-se en un creuer de quatre dies per anar a les Bahamas. La policia va trobar els menors al seu domicili de North Miami Beach. L'acusada es va defensar dient que havia deixat els nens amb la seva besàvia, però en realitat no ho va fer mai. Ho explica 20 minuts.
2: Backpack es corona com l'os més gras d'Alaska.
5: Tot plegat forma part d'un concurs que es diu Fat Beer Week, la setmana de l'os gras, amb la intenció d'apropar al públic a la vida d'aquests animalons. A través d'una pàgina web es publiquen fotografies de diversos ossos i la gent vota. Aquest any Backpack s'ha endut la palma, tot i que de moment no sabem el seu pes exacte, sí que podem avançar que abans de l'hibernació els mascles poden superar els 450 quilos i els més grans assoleixen els 540 quilos. Ho hem vist al País.
2: Carmen denuncia l'ONCE per no pagar-li el premi de 35.000 euros perquè el seu marit la va apuntar al registre de ludòpates.
4: L'Espanyol explica que la Carmen i el seu marit van estar separats un temps i ella va començar a anar al bingo amb les seves amigues, cosa que no li feia gràcia a l'home. Quan van tornar a estar junts i sense dir-li res, la va inscriure al registre com a ludòpata. Quan la Carmen va anar a cobrar el número premiat, va assabentar-se del que li havia fet el seu marit que, i, per tant, l'Organització Nacional de Cecs no podia abonar-li l'import
2: perquè era ludòpata. Canalies, què fa anys avui?
5: Avui felicitem la cantant Nina, que arriba al número rodó en fa 60, i també celebrem l'aniversari de l'actriu i cantant Julie Andrews, que avui en fa 91.
2: Santoral.
5: Algunes treses celebren avui el seu sant, perquè avui és Santa Teresa del Nen Jesús i també Sant Remigi.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
8: 1 d'octubre de 1986, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, centra el seu discurs de política general en el finançament. Catalunya està greument discriminada, diu Pujol. Escandalosament discriminada. Afegeix el president que les converses amb el govern socialista i amb Felipe González no estan donant cap resultat. Però avui fa 40 anys Barcelona i Catalunya miraven cap a Suïssa. Quedaven dues setmanes perquè s'anunciés a Lausana si els Jocs Olímpics es farien a la Vila de Barcelona. Els directius de l'Associació d'Empresaris Barcelona 92 fan balanç de la seva feina de promoció i seducció. 96 empreses catalanes han aportat 10 milions de pessetes cadascuna. El president de l'associació era Carlos Ferrer Salat i el vicepresident Leopoldo Rodés. Havien visitat personalment gairebé tots els 86 membres del Comitè Olímpic que tenien dret a vot. D'aquests, 65 havien vingut a Barcelona per observar des d'un helicòpter instal·lacions esportives de la ciutat, passar-hi uns dies i ser degudament obsequiats.
9: El Pla AutoPlus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:47. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge.
11: A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin. Pedro Sánchez confia tirar endavant el paquet principal.
12: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente...

0: de la gasolina i el dièsel.
1: Benjamin Netanyahu admet que és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió.
2: Per part del copilot volava cap a Israel i s'investiga com a atac terrorista.
1: I atenció, perquè Thor tindrà sèrie.
0: Carles Porta i els Javi seran els productors de Portar la Ficció, aquest cas, que es podrà veure a HBO Max com a guionistes. Hi haurà Eduard Sola i Fran Araujo. De moment no hi ha detalls ni del repartiment ni de dates.
1: Mentre el Barça goleja la Champions femenina.
2: 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussops, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
5: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
6: Bon dia.
1: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui s'acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
3: I el calendari ha volgut, Ricard, que acabi avui, 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència. Això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut, i a Badalona es presentarà el Pla Urbanístic de Can Colomer.
1: A Lleida, pendents avui de l'impacte que té en l'activitat quirúrgica les obres que s'estan fent a l'Hospital Arnau de Vilanova, el de referència de la demarcació i també de la Franja. Estela.
4: Sí, a partir d'avui les obres de reforma del bloc quirúrgic de l'Arnau obliguen a traslladar a una clínica privada, la Perpetua Socorro, part de l'activitat operatòria, en concret les intervencions d'ortopèdia i traumatologia que no necessitin ingrés. Se'n derivaran des de l'Arnau i també des de l'altre hospital públic, el de Santa Maria. Es calcula que seran entre 15 i 20 setmanals. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels centres públics que es desplaçaran a la Perpètua. I aquest matí també tindrem els ulls posats a la seu del govern d'Andorra, perquè s'hi presentaran les noves rutes aèries regulars que tindrà l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. De moment n'hi ha a Madrid i Palma. Sembla que també n'hi haurà a París.
1: Saltem al sud del país, també a Tortosa, al Baix Ebre. Alumnes de l'Institut de l'Ebre, que estudien en torn de tarda, denuncien que no tenen transport públic per poder tornar a casa. Clara.
7: Es tracta d'estudiants que venen cada dia des de municipis de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i un cop acaben les classes per la tarda, no hi ha cap autobús que es porti a casa. Des de la plataforma Trens i Transports Dignes consideren que això és un greuge i que una solució passaria per un bus a demanda. Des del Departament de Territori diuen que s'està treballant per resoldre-ho.
1: I del sud al nord, a Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, avui es fa una jornada de debat sobre la discriminació i, fins i tot, el maltractament, aquest col·lectiu, Fèlix.
8: Sí, és el que anomenem edatisme, una discriminació sovint normalitzada dels nostres avis en la societat, les institucions o en l'atenció sanitària. En parlava just abans de dos quarts també la Sandra Sabatés en el seu comentari. La jornada vol fer visible aquests casos i s'analitzarà com això és una porta oberta al maltractament. I en marxa una campanya per evitar-ho. En donaran detalls en aquesta sessió de treball que es farà aquest matí a la Casa de Cultura de Girona.
9: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix encara no plou, però avui s'esperen pluges torrencials en alguns llocs de Catalunya. Eloi.
10: Bon dia. Sí, seran més irregulars aquestes tempestes, però poden ser fortes a moltes comarques. Segurament començaran a caure pel Camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona a partir de mig matí. No en descartem alguna que pugui arribar puntualment a la Costa Brava, però seria de forma molt aïllada. I després, ràpidament, s'estendran també durant el migdia tarda en altres llocs de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu també. Aquí podrien acumular-se de 50, localment, fins a 100 litres per metre quadrat, però sempre destaquem el caràcter irregular d'aquestes tempestes. Ara bé, l'episodi més fort de pluges es preveu a partir de la nit i demà durant tot el dia entre l'Ebre i Castelló. Els models ens estan marcant acumulacions superiors als 200 litres per metre quadrat, poden arribar als 300, alguns models ens marquen fins i tot dades força superiors, així que caldrà estar molt atents al que passi aquesta nit en aquest sector de l'extrem sud de Catalunya i del País Valencià.
1: I pel que fa al trànsit, hi ha problemes per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala.
11: Un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí fa que hi hagi cua des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. De retruc, també hi ha retencions a la B23, des del Papiol fins a Sant Feliu. També hi ha problemes entrant des del Vallès, per la C58 per un accident a Montcada, per la C16 a la Floresta i per la P7 a Santa Perpètua.
12: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
13: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui
5: hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any

0: que viuen una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
1: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar.
0: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Tàron i la resta de veïns reclamen celeritat.
2: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la Bústia del Matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: I ara repassem el preu de les coses. Avui, els esmorzars de Forquilla pel Foradada,
4: que viuen un gran auge a casa nostra, bàsicament com a alternativa de resistència, podríem dir, davant de la cultura del brunch. El restaurant L'Andreuenc, del barri de Sant Andreu, a Barcelona, acaba de rebre el premi per segon any consecutiu del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. El preu ronda els 16 euros.
5: Gràcies a aquest trofeu, ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar a Forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural.
4: A l'Hostal Nou de Bianya, a la Garrotxa, hi ha candaners. Fa més de 50 anys que serveixen esmorzars de Forquilla i els preus van dels 6 als 19 euros en funció del plat. El fort és la brasa.
6: La veritat és que sempre n'hi ha hagut, però últimament fins i tot el jovent i així es queda molt. I el cap de setmana, fins i tot entre setmana, molts jubilats, fer un bon esmorzar o primer anar a caminar i després fer un esmorzar a dinar. Això es fa molt.
4: I també al celler d'en Miquel, a Vic, on fan esmorzars des de fa més de 40 anys, tenen un preu comú, 13 euros amb 90 cèntims. Inclou un plat a escollir entre 20 opcions, beguda, cafè i pa.
7: Mira, ara portem una època que ha tornat un dels clàssics, el que és la capipot o capitripa. Torna a entrar molt fort, aquest punt de picant i de guisat profund. I és un orgull allò que tornem a servir pues, bastants esmorzars d'aquests de plat, de Forquilla, la veritat. Et torna a venir el típic estudiant i et demano un cap i pot, dic, oi, que bé.
3: I més enllà de les despeses corrents del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dijous, què costen els tractaments d'infertilitat? Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia. Els preus de l'atenció hospitalària i específica estan fixats per una ordre vigent des de l'any passat. En el cas dels tractaments per infertilitat, la fecundació in vitro de parella costa 5.517 euros. La inseminació artificial de parella són 1.064 euros i, si és amb semen de donant, 1.620 euros. El tractament més car és la fecundació in vitro amb òcits en fresc i semen de donant. Costa 11.200 euros.
9: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
3: 3 minuts seran les 8 del matí i a aquesta hora a les xarxes. Quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
10: Bon dia, Ricard. Doncs mira, les xarxes bullen gràcies a Cristina Camell. Ella és una de les presentadores de Castilla León Televisión, que és la TV3 d'allà. La Cristina presenta el programa de Cristina a les tardes. Això és com si en Graset, en lloc de presentar La Selva, fes el programa d'en Xavier, eh? A la pobra Cristina no la coneixen més enllà de les muralles d'Àvila, però ella, que és l'Anna Rosa Quintana del Temu, es pensa que és Oprah Winfrey i es comporta així.
11: Però aquí seguimos en directo, por supuesto, mostrándoles todo tipo de contenidos. Así que me diréis, porque el CUE no hay ni una sola línea desde que he empezado que coincida con lo que tengo que decir. Ole por el trabajo de todos los compañeros. ¿Dónde nos vamos? No escucho arriba, no leo lo que tengo que decir. ¿Qué me voy a canción directamente con Álvaro Medrano? Pues vosotros decís.
10: Quin desplegament de bon tracte i educació, Rigard. En directe. La posaries a taula el dia de Nadal, aquesta senyora. Cristina Camell porta anys i panys a Castilla León Televisión. És com la nostra Mari Pau, de fet. Només que la nostra Mari Pau li hauria d'administrar algunes classes d'educació, de periodisme i, si s'escau, de xa-xa-xa. Aviam si li passa aquesta gro, pobreta meva.
3: Gràcies, Elisenda.
10: A tu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. La dedicatòria va per la nostra gent gran, pels sèniors, per la seva experiència, pels seus consells i pels seus... Jo ja t'ho vaig dir. Molta vida i bon dia, Catalunya!

0: de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
3: Cua a la C-16 en sentit Barcelona per un vehicle avariat des de Rubí fins a Valldoreix. També hi ha aturades a la 2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B-23 des del Papiol fins a Sant Feliu. Retencions també a la C-58 per un accident a Montcada i a la P-7 a Santa Perpètua.
2: Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica que avui ha publicat el BOE, Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés. I malgrat que Pedro Sánchez afirma que és raonablement optimista, la convalidació penja d'un fil. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits, això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país, les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Espanyol. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de qui ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i obre una investigació sobre els fets. La justícia de Califòrnia dona definitivament llum verd a la fusió de Paramount i Warner Bros. Es farà efectiva el 6 d'octubre i posa fi a un llarg litigi judicial per una demanda antimonopoli. La nova companyia controlarà prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla.
4: Esports.
5: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions, golejant la Roma per 0-6 abans d'afrontar diumenge la visita del Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitzenàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la difícil pista del PAOK de Salònica per 93-78. Mentrestant, l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmak Konut de Turquia, 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
2: Dia de molt inestabilitat i xafogó, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluja, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.
4: 3Cat Info.
2: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
4: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. Castelldefels torna a activar l'alerta del Pla Municipal per risc d'inundacions. Protecció Civil Municipal ha activat de nou aquesta alerta del Pla Inuncat davant l'increment del risc de pluges intenses previst per aquest matí. La previsió indica que entre les 8 del matí i les 2 del migdia hi pot haver precipitacions superiors als 20 mil·límetres en poc temps, amb possibilitat de superar els 40 en 30 minuts. Les pluges poden anar acompanyades de tempesta, calamarsa i pedra grossa. L'episodi afecta bona part de Catalunya amb una incidència més elevada prevista al Prepirineu i al Ter Sud. Avui entren en vigor els nous requisits per als patinets elèctrics. Des d'avui 1 d'octubre comencen a aplicar-se diversos canvis del Reglament General de Circulació que afecten les persones usuàries dels vehicles de mobilitat personal. Entre les novetats hi ha l'edat mínima de 15 anys, l'ús obligatori del casc i nous requisits de visibilitat. També s'estableixen noves normes per senyalitzar les maniobres i limitacions en la circulació. L'objectiu és reforçar la seguretat viària i la convivència entre les persones usuàries de l'espai públic. I avui també arrenquen dues propostes municipals que tornen aquest octubre: l'Agenda Jove i el programa Fem Esport als Barris. A les 7 de la tarda, l'Espai Jove La Masia acull la primera sessió del taller de dansa contemporània, dins d'un programa que ofereix diferents propostes gratuïtes relacionades amb la dansa, el moviment i el benestar emocional. I a 6:15 de la tarda, a Can Vinader, comença la nova temporada de Fem Esport als Barris amb la primera sessió de Fit Tono. El programa ofereix activitats esportives gratuïtes a diferents espais de la ciutat entre els mesos d'octubre i desembre. I més agenda d'avui. A 6:15 de la tarda, a la sala infantil de la biblioteca, nova sessió de 15 minuts comptats amb lectura de contes per a infants a càrrec del personal de la biblioteca. I avui també s'inaugura a l'Espai Montserrat Roig l'exposició Teníem por, però calia sortir, la memòria LGTBI de Barcelona, una exposició que es podrà visitar fins al 28 d'octubre. I fins aquí les notícies i l'agenda d'aquest dijous. Podeu ampliar tota la informació a radiocastelldefels.org i al 98FM de la Ràdio Castelldefels. Molt bon dia.
0: Castelldefels avui.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Radiocastelldefels.org.
8: on vulguis i quan vulguis.
9: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
10: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
11: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
12: Thank you for that lovely tune, that funky music.
11: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.
13: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
14: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Molt bon dia, ja estem a dijous. Comencem un nou mes, 1 d'octubre. I encetem també aquest Castelldefels Desperta de dijous, on us acompanyarem en directe des de Ràdio Castelldefels fins a les 10 del matí. En aquest programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que ens marquen la jornada, que ens configuren el context informatiu de Castelldefels per aquest dia de dijous i també per aquest inici de mes, a tenir en compte també que ja estem a dijous, ja estem posant la mirada al cap de setmana i a veure què ens porta aquí a la ciutat, que ja sabeu, un cap de setmana protagonitzat per la gastronomia, que tenim la mostra de cuina aquí a tocar. I pel que respecta a les notícies, de seguida començarem fent un repàs als titulars destacats. Hem de tornar a parlar d'alerta per risc d'inundacions. Precisament ahir parlàvem amb Joan Álvarez de Protecció Civil i ja ens avançava que la previsió per l'octubre és també de pluges i comencem primer dia d'octubre i primer dia que tornem a tenir una alerta activada del pla Inuncat davant aquest increment del risc de pluges intenses, risc d'inundacions a Castelldefels. Això sí, a tenir en compte que es tracta d'un episodi que afecta bona part de Catalunya amb incidència més elevada prevista al Prepirineu i al Ter Sud. En qualsevol cas, en aquest programa fins les 10 estarem fent seguiment pendents de com evoluciona la jornada a Castelldefels. Ja ho fèiem el passat dimarts també i vèiem que vam parlar, de fet, a la primera hora ja parlàvem amb Joan Álvarez de Protecció Civil i després havíem de fer seguiment minut a minut per aquests canvis i aquesta previsió que ja ens avançaven que era variable. Més enllà de tornar a parlar de pluges que sembla que ens acompanyaran durant diversos dies, avui també el titular destacat, titular de la jornada, avui entren en vigor els nous requisits per als patinets elèctrics i en general també pels vehicles de mobilitat personal. Es tracta de diversos canvis del Reglament General de Circulació on, per exemple, parlem d'una edat mínima de 15 anys per poder emprar-los, l'ús obligatori del casc i nous requisits de visibilitat. Totes aquestes noves normes s'estableixen per reforçar la seguretat viària i la convivència entre les persones usuàries de l'espai públic i aquests darrers dies, si seguiu l'Instagram oficial de policia local de Castelldefels, haureu vist publicacions relacionades amb aquests canvis, una campanya informativa. Precisament ahir també publicaven més cartells referents a aquesta nova normativa per estar preparats i preparades davant aquests canvis i davant també, doncs, si circulem amb vehicles de mobilitat personal, saber que ens poden aturar si no complim amb algun d'aquests requisits. I com a tercer titular del dia, de fet, ja sabeu, a les 8 del matí tenim el primer butlletí informatiu de Castelldefels. Hem fet aquest repàs als titulars. El tercer tenia a veure amb dues propostes municipals que tornen aquest octubre. Avui arrenquen, però no és una novetat, sinó que tornen. Són noves temporades. Per una banda, una nova temporada del programa Fem Esport als Barris i, per altra, una nova temporada, entre cometes, estem parlant d'un recurs, estem parlant de l'agenda jove, una nova programació, ara estem parlant de la programació de tardor. L'espai jove La Masia té el tret de sortida de les seves activitats organitzades des de l'àrea de joventut. Avui, en concret, a les 7 de la tarda, s'acull la primera sessió del taller de dansa contemporània. De fet, des de l'àrea de joventut ens informaven que dins d'aquest programa, que recordem, són tot propostes gratuïtes, en aquest mes d'octubre estan relacionades amb la dansa, el moviment i el benestar emocional. Aquí al Desperta ja farem un repàs a totes aquestes activitats que estan per arribar aquest mes d'octubre. I us deia també que, en primer lloc, també comença el programa Fem Esport als Barris, comença aquesta nova temporada. De fet, aquesta tarda, a 5:45 de la tarda, a Can Vinader, comença el Fem Esport als Barris amb una primera sessió de Fit Tono. Atenció, que també estem parlant d'activitats gratuïtes, activitats esportives a l'aire lliure, a diferents espais de la ciutat que enceten, que tenen el seu tret de sortida avui, s'allarguen fins al desembre. I més notícies que hem de destacar i que anirem comentant al llarg del programa d'avui. Per exemple, ahir també era un dels titulars destacats a l'informatiu de Ràdio Castelldefels que la platja de Castelldefels participa al tercer Congrés Internacional Bandera Blava. De fet, començava ahir a Huelva i s'allarga fins demà divendres. Des de la policia local aporten en aquest congrés una ponència en què presentaran la seva experiència en matèria de seguretat al nostre litoral. Ahir també va començar el nou curs de Salut i Diversió, el programa municipal adreçat a la gent gran. Si ens seguiu aquí al Desperta, ahir mateix ja fèiem una connexió amb el Centre Cívic Frederic Mompou, on vam tenir l'ocasió de parlar tant amb la monitora de l'àrea de gent gran, la Sílvia Soriano, com amb dues participants, dues dones que a més ja sumaven entre les dues, gairebé estàvem parlant de 50 anys d'experiència amb aquest programa, perquè una ens deia que ja portava 29 anys i l'altra 20 anys també, realitzant activitats adreçades a la gent gran de la nostra ciutat i que ens van demostrar que aquest tipus d'actuacions, aquest tipus de propostes gratuïtes per la ciutadania i en concret per la gent gran, ajuda a mantenir-les actives, a que tinguin un teixit, un nexe amb altres persones de la seva edat, amb socialitzar, combatre la soledat no desitjada, i realment ens transmetien aquesta il·lusió de la seva tornada també a l'escola, no? Així entre cometes. I un altre incís, us esteu pensant a casar-vos? Perquè si ho voleu fer, ho podeu fer a la Sala Magna del Castell. Aprofito a més per fer aquest recordatori perquè avui, a la segona hora, tenim la secció del Castell. Ens visita l'Albert Fernández de l'àrea de coordinació d'activitats i com cada dijous ens porta una prèvia del que tindrem en marxa aquest cap de setmana al Castell. I un dels temes que parlarem amb ell és que ja està obert el nou període per concertar data de ara a 2027. Els casaments es fan la primera i la tercera setmana de mes. De fet, ara que estem dient la primera, doncs segurament aquest cap de setmana tindrem un casament al Castell. Després li preguntem a l'Albert, us sembla? I un altre detall interessant és que pots triar qui serà el teu oficiant, si l'alcalde o algun altre regidor o regidora. I amb això arribem a les 8:20 del matí, ens aproximem a aquest moment de la crònica amb el Servei Català de Trànsit. En aquesta primera hora també parlarem de la Mostra de Cuina, la 35a edició, que arriba aquest dissabte, una jornada ben completa amb més de 50 propostes gastronòmiques. I a la segona hora, a més de la secció del Castell, que ja teníem establerta els dijous, avui estrenem una nova secció on parlarem d'horts urbans. No sé si us interessa aquest tema d'horticultura. A veure què ens explica Martín Cuartino, que és un nou col·laborador que estava interessat a parlar-nos d'aquest àmbit. Ell és participant també de l'hort urbà del barri del Poal i ens porta la seva experiència en aquesta secció titulada Arrels Urbanes. I amb això, tret de sortida d'aquest nou Castelldefels Desperta, de seguida la informació de mobilitat.
1: Castelldefels Desperta.

0: connectem amb el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Roger Serra.
1: Bon dia, Estefania. Doncs parlem de problemes en aquest extrem sud de la ciutat de Barcelona. Per tant, trobarem retencions venint des de Castelldefels cap a Barcelona. Per una banda, amb la C31, l'autovia de Castelldefels, les aturades són de més de 4-5 quilòmetres, ja des de Sant Boi de Llobregat fins a la zona de l'Hospitalet. Per tant, això, autovia C31, 4-5 quilòmetres de retencions, el darrer tram, diguem-ne, sempre en sentit Barcelona. Però és que l'autopista del Garraf no va pas massa millor, ben al contrari, també presenta aturades importants. Aquesta autopista del Garraf, gairebé des de Gavà, passant per Viladecans, Sant Boi, continuen a Cornellà i arribant a l'Hospitalet i enllaçant amb la Ronda de Dalt. Per tant, avui són una mica més llargues aquestes cues, de fet, tant a l'autovia, a la C31 com a la C32, però sobretot a l'autopista, retencions molt destacades en sentit Barcelona. I, de fet, també entrant per l'extrem sud, no seria bona idea que agaféssiu l'autovia A2. Hi ha hagut un accident a la zona de Sant Joan d'Espí que complica el trànsit d'entrada a Barcelona en aquesta autovia A2. Per tant, com pots comprovar, sobretot en sentit Barcelona, força problemes també en aquesta xarxa viària més propera. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Un nou dia de paciència a la mobilitat.
1: Efectivament. A reveure.
0: Adéu. Merci.

0: Doncs ja tenim aquesta informació de la mobilitat. Com dèiem, avui és un dia de tenir paciència i no córrer. Anar amb aquesta mentalitat, ja sabem tota la informació de les principals vies, sobretot aquests accessos també a Barcelona. Si heu de sortir ara de Castelldefels, ja sabeu que tots els dies, de dilluns a divendres, tenim aquesta crònica que us permet estar ben informats i informades. I amb això passem a la primera notícia d'aquesta jornada, la primera que ja desglossarem més en detall, perquè hem de parlar d'una nova alerta del pla Inuncat per risc d'inundacions a Castelldefels. Des de Protecció Civil avisaven, es feia aquest pas alerta el passat vespre a les 10 de la nit, arribava aquesta notificació per part del Servei de Prevenció i Emergències, el Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels. En concret, la previsió indica que des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia podem tenir precipitacions superiors als 20 mil·límetres en poc temps, amb possibilitat de superar també els 40 mil·límetres en 30 minuts. A més, les pluges poden anar acompanyades de tempesta, calamarsa i pedra grossa. Seguirem pendents d'aquesta previsió. Recordem que sempre aquestes previsions, aquestes actuacions i activacions d'alertes, prealertes, es fan en base al Servei Meteorològic de Catalunya, les previsions que ofereix aquest Servei de Meteorologia de Catalunya. Concretament, ens indicàvem, com deien, que la franja de més risc es concentra des de fa pocs minuts, des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia, però també després per la tarda es mantindrà el seguiment, ja que l'episodi es pot allargar en tota aquesta jornada de dijous 1 d'octubre. A més, ahir mateix parlàvem amb Protecció Civil, fèiem aquest balanç amb Joan Álvarez d'aquesta àrea de l'Ajuntament, on ens detallava les incidències lleus que vam tenir a Castelldefels el passat dimarts. Vam tenir carrers tallats per acumulació d'aigua en una jornada que també ens va arribar marcada per l'alerta. A veure què ens depara el dia d'avui. Per ara mateix, doncs, si mirem a fora de l'estudi, la jornada és grisa. Sembla que avui serà un nou dia amb aquest color apagat a la ciutat. Ja veurem com evoluciona. Farem aquest seguiment minut a minut, igual que fèiem el dimarts en directe aquí a Castelldefels. Desperta. Repassem ara exactament què ens va deixar el dimarts. Es van acumular 68,2 litres per metre quadrat a l'estació meteorològica de la Guaita, amb una intensitat màxima de 96 litres en només 30 minuts. A l'estació meteorològica del centre, en tenim aquestes dues. Doncs al centre la precipitació acumulada va ser de gairebé 64 litres per metre quadrat. Els serveis municipals i d'emergències van fer seguiment de l'episodi i van actuar davant les incidències provocades per la pluja. Des de Protecció Civil ens feien ahir un balanç on ens recordaven que això que es van produir van ser incidències lleus i, de fet, alguns dels talls de carrers es feien per ofici perquè ja era dins del pla que s'activa dels serveis d'emergència, ja es té en compte fer aquests talls per prevenció. Escoltem ara a Joan Álvarez.
1: Afortunadament no va ploure tot el dia, es va concentrar al matí amb més intensitat com estava previst. I bueno, sí que és veritat que en aquest interval de temps, aproximadament entre les 9 i mitja i les 12, que és quan amb més intensitat va ploure, es van generalitzar algunes incidències, que afortunadament totes lleus i bueno, de caràcter de cascos d'aigua, d'uns habitatges i locals que s'entrava aigua que estaven en plantes baixes, però més enllà d'això no hi ha que lamentar que, doncs, cap víctima o cap fet tràgic.
0: Alguns dels carrers que es van tallar aquí a Castelldefels van ser l'Avinguda Màlaga, Doctor Ferran o Joanot Martorell, a causa d'acumulació d'aigua. En aquestes tasques, Protecció Civil i Policia Local treballen en coordinació, ens ho destacava Joan Álvarez, d'aquest servei municipal.
1: Veiem quins són tots els incidents, intentem ordenar-los per prioritat i des de Policia Local són els encarregats de fer els talls de carrer. En aquest cas, et puc comentar que es van tallar els passos soterrats, com més habitual, que s'aneguen per aigua, la ciutat de Màlaga, Avinguda Pineda, Joanot Martorell, també al carrer Barcelona, que aquest va ser el que va tardar més en obrir-se, acumulació d'aigua. Al carrer Doctor Ferran també es va arribar a tallar, al carrer Perú, a la zona del Baixador, i bueno, alguna altra, no? També, més enllà de lo cridaner dels vídeos, aquí ja dic, afortunadament, no va haver que lamentar cap dany o cap ni material ni personal, però sí que és veritat que, bueno, altres municipis, sobretot a zones del prelitoral i, bueno, i fins i tot del litoral, bueno, ho han patit molt més. Motiu d'això ho podem veure també amb les alertes que es va rebre ahir, que principalment afectava a l'Anoia i a l'Alt Penedès en aquell moment, però després ràpidament es va acostar aquí cap al Baix Llobregat i, bueno, en aquest cas no ens ha afectat greument, però bueno, ara ens ve un octubre que serà plujós i podem tenir episodis molt semblants, per tant cal estar preparats.
0: Aquestes eren les paraules de Joan Álvarez precisament ahir en conversa aquí al Castelldefels Desperta. I ja veieu, ens avançava que l'octubre seria un mes de pluges i tot just avui, primer dia d'octubre, i ja tenim aquesta alerta activada. Tot començava ahir al migdia, es feia un pas cap a prealerta en un context en què es preveia que l'episodi per part del Servei Meteorològic de Catalunya, l'episodi que ens arriba aquest dijous, tindria una incidència més elevada prevista al Prepirineu i al Ter Sud. Al llarg del vespre aquest episodi va evolucionar, ja previsió també que pugui afectar en consideració al litoral i al litoral català, i per tant eren les 10 de la nit d'ahir quan s'activava aquest canvi de la prealerta a l'alerta del Pla Municipal per risc d'inundacions. En concret, us recordo, tenim activada la prealerta amb un nivell de risc alt, sobretot concentrada en aquesta franja que estem ara mateix, des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia. A partir de les 2 del migdia i fins a les 8 del vespre, el risc ja és baix, o sigui que passa d'un nivell, estem situats ara en un 4 sobre 6 com a perill, passarem a 1 sobre 6 i posteriorment també tindrem un nivell de risc mitjà pel que respecta a la intensitat de pluja en 3 hores. De tot plegat farem el seguiment, com us deia, estarem pendents i si cal que fem alguna connexió amb Protecció Civil anirem informant de les novetats i veurem si arriba a ploure, en quin moment comença a ploure. Per ara, ni una gota aquí a Castelldefels. Amb això hem fet aquest repàs inicial a l'alerta que tenim en marxa a la ciutat. Passarem ara a l'altre titular destacat d'aquesta jornada, aquesta nova normativa de patinets.
2: Castelldefels Desperta.

0: Com dèiem, avui entren en vigor els nous requisits per als patinets elèctrics i per als vehicles, en general, els vehicles de mobilitat personal. Es tracta de diversos canvis del Reglament General de Circulació que afecten les persones usuàries. Aquest reglament quedava aprovat el passat mes de juliol al ple municipal i avui ja és el primer dia efectiu on hem de tenir en compte diverses novetats. Hi ha una edat mínima de 15 anys, ús obligatori del casc i nous requisits de visibilitat, entre altres noves normes que hem de tenir presents si som usuaris o usuàries d'aquests vehicles de mobilitat personal, en concret, sobretot, estem parlant de patinets elèctrics. Es refereix a tots aquests canvis al reglament que afecten els vehicles de mobilitat personal al regidor de Seguretat, David Soler, ahir en converses a Ràdio Castelldefels.
1: I a partir d'ara, doncs, recomano a tothom que tingui un vehicle de mobilitat personal, o un patinet, no?, com es diu, doncs, que es llegeixi bé la normativa, que miri si li fa falta alguna cosa més, si compleix doncs els nous requisits, com és el cas, com és l'assegurança, com és doncs que evidentment aquest vehicle no estigui trucat i alterat, que evidentment doncs cada que circuli per les vies que corresponen, que no poden anar dues persones a sobre del vehicle, doncs que faci una reflexió sobre com està utilitzant aquest vehicle de mobilitat personal, perquè a partir d'aquest dijous entra en vigor aquest nou reglament de la Direcció General de Trànsit, però és que a més nosaltres ja ens vam adelantar a l'Ajuntament de Castelldefels i hem fet una modificació de l'ordenança perquè allò que no regula aquest nou reglament de l'Estat, doncs sí, ho regulem a través de l'ordenança municipal. Per tant, doncs ara les coses es posen una mica més complicades i això no vol dir que no puguis transitar amb un vehicle de mobilitat personal, però sí que respectar les regles.
0: Com estàvem comentant, efectivament era el ple del passat mes de juliol quan s'aprovava definitivament aquesta nova ordenança de mobilitat que inclou els vehicles de mobilitat personal i contempla sancions per als comportaments indeguts. Com a balanç de l'estiu, es van produir 20 accidents de vehicles de mobilitat personal, es van rebre més de 200 denúncies i la policia local va retirar un total de 60 patinets. Atenció per aquest detall, perquè si no complim, si ocasionem sancions, comportaments, si fem comportaments indeguts, podem arribar a tenir el nostre patinet retirat de la via pública. A Castelldefels, en concret, el regidor de Seguretat, David Soler, ens parlava també d'incrementar els controls per part de policia local.
1: I a partir d'ara doncs, veurem una campanya molt important doncs, de policia local i també una campanya de civisme a tota la ciutat per intentar doncs, millorar aquesta convivència, especialment entre els peatons i els vehicles de mobilitat personal. I per tant, doncs, a partir d'ara doncs, veurem doncs, molts més controls, veurem moltes més sancions i sobretot intentarem posar ordre, ja que ara tenim dos mecanismes doncs, per poder-ho fer, que és la nova ordenança que hem aprovat a l'Ajuntament de Castelldefels i també l'entrada en vigor d'aquest reglament doncs, de la Direcció General de Trànsit.
0: A la ciutat s'ha fet un esforç per regular de manera clara les zones, les velocitats i la forma en què aquests vehicles de mobilitat personal, coneguts com a patinets elèctrics, poden circular. Més enllà de ser un instrument destinat únicament a la circulació, l'ordenança té com a objectiu clar contribuir a millorar les condicions de seguretat viària tant dels vianants com de les mateixes persones que fan ús d'aquests vehicles, especialment als carrers i a les places del centre.
1: Que és una de les principals problemàtiques de la ciutat, és un dels principals problemes que es tracten en totes les reunions veïnals i que, evidentment, doncs, estan generant més conflicte al centre de la nostra ciutat. I, per tant, doncs, el que hem d'intentar és millorar aquesta situació i, sobretot, doncs, que evitar doncs, possibles accidents, que jo crec que és una de les prioritats que tenim tots els ajuntaments, que hem de reduir la sinistralitat, hem de reduir els accidents i, sobretot, aquests conflictes que es puguin generar a la via pública.
0: Entre les sancions s'inclouen algunes que podrien arribar als 1.000 euros. A més, com dèiem, la policia local pot retirar un vehicle de mobilitat personal de la via pública i traslladar-lo al dipòsit municipal, que a la pràctica ens suposa el mateix supòsit que a la resta de vehicles. Per exemple, si dificulten la circulació, malmeten el mobiliari urbà o no disposen d'una assegurança de responsabilitat civil, que és obligatòria. Des de policia local, també ens feien un recordatori, ho comentàvem fa uns minuts, abans d'escoltar el regidor David Soler, d'aquest balanç de l'estiu, on, des de policia local, ens deien que les dades, la sinistralitat en vehicles de mobilitat personal s'ha disparat. De moment, el recompte ens porta 20 accidents, més de 200 denúncies, una retirada de 60 patinets de la via pública, i sobretot a tenir en compte que a Castelldefels gairebé el 90% dels accidents amb vehicles de mobilitat personal deixen persones ferides, algunes de gravetat. Doncs amb això finalitzem aquesta peça relacionada amb la nova campanya que ja porta setmanes des del passat mes de juliol, quan ja s'aprovava definitivament aquesta nova ordenança de mobilitat que inclou els vehicles de mobilitat personal. S'encetava una campanya amb el lema "Amb el patinet no facis l'animal". A Castelldefels la mobilitat és segura i s'ha de tenir en compte que les multes poden arribar a ser de fins a 1.000 euros. I avui ja, en concret, després d'aquestes setmanes de campanya, d'informació a xarxes socials, també a Instagram oficial de Policia Local podeu trobar tota la informació referent a totes les noves normes que s'apliquen des d'avui 1 d'octubre.

0: Aquest 1 d'octubre tenim que comencen diverses cosetes. Per una banda, ja hem començat per l'aspecte de policia local per aquesta nova normativa a partir de la nova ordenança que s'aprovava el passat juliol i que avui 1 d'octubre comença. I ara ja passem a comentar altres temes de més esbarjo, més de ritme, perquè aquest ritme arriba a l'espai jove La Masia. Dins de la nova agenda jove ens porten des de l'àrea de joventut propostes de dansa totalment gratuïtes per moure el cos, expressar-nos i pesar-nos-ho d'allò més bé. A més, en concret, avui mateix ja ens enceta tota aquesta programació del recurs jove, aquesta agenda jove que recuperem aquest mes d'octubre, un programa que ofereix diferents propostes gratuïtes al llarg d'aquest darrer trimestre de l'any, octubre, novembre i desembre. Escoltem a l'àrea de joventut amb aquesta presentació que ens oferien a través de xarxes socials.
1: Muy buenas tardes, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Acabamos de estrenar la Agenda Jove, el último trimestre del año, lo que significa que se vienen un montón de actividades súper molonas. Empezando por este jueves, vamos a inaugurar un taller de danza contemporánea los cuatro jueves de este mes, de 7 a 8 y media, en el que si crees que bailas bastante mejor que yo, lo cual seguramente sea totalmente cierto, yo te recomiendo que te apuntes porque lo vas a disfrutar mogollón y encima es totalmente gratuito. Además, si te gusta la danza y el baile y demás, la semana que viene, el día 8, que también es jueves, por el Día Internacional de la Salud Mental, vamos a hacer otro taller de danza, pero también con un componente emocional y de reflexión bastante marcado. Y creo que va a ser muy, muy, muy chulo e interesante. Yo te recomiendo, insisto, en que te apuntes. ¿Qué más cosas? Hay un montón de cosas que anunciar. Sí, el random de K-pop. Ana, recuérdame la fecha. 24 de octubre a las 5:30 en esta misma sala, en el espacio va La Masía. Podéis aportar vuestra creatividad y vuestro granito de arena. Cualquier duda, nos escribís. Hasta luego. Venga.
0: Hasta luego. Estàvem escoltant aquest àudio del reel que publicaven ahir mateix a les xarxes de Joves Castelldefels. Concretament, el perfil és aquest, Joves Castelldefels. Aquí trobareu tota la informació, així com el telèfon, perquè les inscripcions es poden fer per WhatsApp, per exemple, aquest canal. El telèfon és el 600 929 652, però ja us dic, crec que és més fàcil que entreu directament a Instagram i aquí el trobareu, que ara intentar apuntar-ho així ràpid. Recordo, les activitats són totalment gratuïtes, l'únic, això, que heu de triar, apuntar-vos i anar a ballar, anar a gaudir. Són els únics requisits. Així que no perdeu temps perquè suposo que les places... No tinc informació concreta de quantes places ofereixen, però aquí qui no corre vola, eh? En aquest mateix sentit, també recordatori que avui 1 d'octubre el que també ha tornat a la nostra ciutat és el Fem Esport als Barris, un altre programa totalment gratuït que ens ofereix activitats esportives a l'aire lliure, a diferents espais de la ciutat. Aquesta tarda, la primera activitat és a Can Vinader, serà a 6:15 de la tarda i el que ens oferiran és una sessió de Fit Tono. També a la pàgina web de l'Ajuntament trobareu tota la informació sobre aquests programes, amb els dos casos, propostes gratuïtes, unes propostes que s'adrecen a la joventut de Castelldefels, en un mes d'octubre marcat per la dansa, el moviment, el benestar emocional, i altres propostes que ja ens ofereixen tot el programa també des d'octubre a desembre i que podem trobar la notícia que crec que, si no m'equivoco, es publicava ahir mateix, el 30 de setembre. La notícia del programa d'activitats Fem Esport als Barris estrena nova temporada. La trobareu a castelldefels.org amb tota la informació dels emplaçaments, quines activitats es poden practicar, els horaris i com us podeu inscriure a aquest sistema de reserva de plaça totalment gratuït.
2: Castelldefels desperta. Cinquena mostra de cuina. Podreu degustar 12 especialitats diferents. La mostra aquest any s'ubicarà en el cobert del poliesportiu de Can Roca. Dissabte, dia 19, cinquena mostra de cuina organitzada per al Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelldefels.
0: I acabem d'escoltar una veu de fa ja 30 anys, quan la Mostra de Cuina de Castelldefels feia encara els seus primers passos. Era l'any 1992, la cinquena edició, amb 12 restauradors participants i una nova ubicació al Poliesportiu Can Roca. Des d'aquella cinquena edició fins avui han passat moltes coses, en concret estem parlant de 30 anys, i aquest dissabte la Mostra arriba ja a la seva 35a edició, al Parc de la Muntanyeta, que acollirà una jornada dedicada a la gastronomia, amb una cinquantena d'establiments, més de 50 propostes per tastar, a més de música i activitats per a tots els públics. Per parlar d'aquesta trajectòria i, sobretot, de tot el que trobarem al llarg d'aquest dissabte 3 d'octubre, ens acompanyarà per telèfon Xavier Lladó, tècnic de turisme de l'Ajuntament. Xavier, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Doncs venim d'escoltar, has pogut escoltar, de veritat, Xavi, aquesta promoció
3: sí, sí.
0: de la cinquena mostra de l'any 1992. Aquell any hi participaven 12 restauradors i ara ja parlem d'una cinquantena d'establiments. Què ens diu aquesta evolució sobre com creix la mostra al llarg dels anys?
3: Home, jo crec que és el gran indicador de l'èxit, no? Ja no només el nombre de restaurants, sinó el que s'hagin fet tantes edicions i que continuï tan viva com sempre.
0: Quin creus que és la recepta, ara que parlem de gastronomia, quina és la recepta darrere de la mostra de cuina que ha fet que aquesta cita es mantingui en el calendari i que any rere, cada vegada que es celebra sigui un èxit i la ciutadania estigui esperant que arribi aquesta cita? Perquè, de fet, l'àudio aquest de la mostra de cuina del 1992 s'ha publicat a xarxes també i ja podem veure comentaris a l'Instagram oficial també que teniu des de Turisme, Castelldefels Turismo, la publicació que feia anunciant la mostra de cuina ha estat també tot un èxit. És una cita que està molt marcada al calendari de ciutadania i de gent de fora també que ve a visitar-nos en aquesta data.
3: Sí, sí, bé, jo crec que és una oportunitat per descobrir en un mateix espai tota una bona representació de la restauració local. Al final és una oportunitat molt, molt especial per poder conèixer, descobrir la diversitat de la nostra restauració i totes aquestes propostes que ens porten els restauradors.
0: I en concret, com serà aquesta 35a edició d'aquest dissabte? On, òbviament, la gran protagonista és la gastronomia local. Estem parlant d'una cinquantena d'establiments, amb més de 50 propostes per tastar. Com és aquesta 35a edició? Quin tipus de plats, propostes podrem trobar?
3: Sí, com dic, això, hi ha opcions de tots els restauradors, per tant, l'oferta és molt àmplia. I sí que la gastronomia, com dius, és el centre absolut de la mostra de cuina, però sí que, a banda d'això, hi ha una oferta paral·lela i moltes activitats que complementen aquesta gran festa de la gastronomia de Castelldefels.
0: A més, enguany arriben diferents novetats destacades. En concret, tenim tres novetats. Què et sembla si comencem parlant pel passaport de la mostra?
3: Sí, això, com dius, és novetat. Aquest any el tríptic, el llibret que teníem, aquest any inclou unes imatges dels plats i la gent que participi a la mostra pot anar reunint segells dels diferents establiments i quan aconsegueixin un mínim de 6 segells poden participar en un sorteig que permetrà això als visitants tenir un premi molt interessant.
0: Entenc que això encara està per desvetllar, no? Serà una sorpresa.
3: No, ja ho sabem, ja ho sabem.
0: Ah, vale.
3: Sí. El sorteig bàsicament són un àpat en algun dels establiments participants. El que passa és que sortejarem fins a 6 àpats per 2 persones. Llavors, val bastant la pena participar. A més que la pròpia participació ja per si ja és un atractiu, no? Perquè ens permet degustar aquestes 6 propostes gastronòmiques.
0: I tant. I com funciona? Com hem d'aconseguir el passaport de la mostra? Quan arribem a la mostra i anem a comprar els nostres tiquets, llavors ens el donaran i a partir d'aquí ja podem anar acumulant segells.
3: Sí, exacte. És el mateix fulletó on estan totes les, diguéssim, la carta de totes les etapes, de totes les

0: això s'entrega aquesta butlleta, s'ha de deixar al costat de les taquilles.
1: Perfecte. Doncs aquesta és una de les novetats destacades d'enguany, però no és l'única, perquè també heu anunciat espais i activitats infantils.
0: Sí, és una reivindicació que hi havia d'altres anys, que sovint ho demanaven les famílies que acudien a la mostra, tenir alguna oferta familiar infantil. Llavors, enguany, doncs això, hi haurà activitats pensades per la canalla, i tindrem des d'algun inflable, tindrem també activitats, jocs de fusta, també disposarem d'una ludoteca infantil, i d'aquesta manera també que les famílies puguin gaudir tranquil·lament de la mostra durant aquesta estona.
1: I a més, tenim una altra novetat pràctica, que és el pagament amb targeta.
0: Sí, això és important perquè és una novetat que afecta directament a qui sobretot hi hagi vingut. Enguany el pagament es pot fer a les taquilles igualment, el que passa és que a les taquilles només es podrà fer el pagament en efectiu. I la gran novetat és que es podrà pagar directament amb targeta a les parades dels diferents establiments, sense haver de passar per taquilla. Llavors, així en resum, els tiquets en efectiu a la taquilla i el pagament amb targeta directament a les parades.
1: I quins són els preus que podem esperar per aquest dissabte?
0: Doncs tenim des de hi ha begudes a partir d'un euro i les degustacions de menjars entre els 3 i mig i els 5 euros. Hi ha també alguna opció de postres des dels 2 euros fins i tot. I després tenim altres, diem, propostes gastronòmiques, no només tapes, perquè també hi ha algun restaurador que ofereix còctels, copes, llavors els preus doncs varien, no?, d'acord amb la beguda.
1: Ara que menciones les copes, Xavier,
0: sí.
1: A la mostra es fan servir gots reutilitzables i les copes són de vidre. Com funciona? Què hem de saber sobre aquests elements i si es retornen o no?
0: Sí, en principi no són retornables. Nosaltres disposem de gots reutilitzables que es vendran a 50 cèntims i la copa de vidre per 2 euros. Com dic, no són retornables, també hi ha l'opció de portar-ho de casa, però els preus cal sumar-li a aquest import que un cop ja pagat es pot anar reutilitzant. I també és l'oportunitat de tenir un record de la mostra, també.
1: Ah, o sigui que aquests gots tindran text, posarà mostra de cuina.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I doncs sí, és un element el típic. De fet, jo aquí a la ràdio ja porto el meu got reutilitzable, també és d'un altre festival, un acte, on també, o sigui que és un d'aquests elements que sempre fan gràcia de conservar, i més quan parlem de la mostra de cuina. Ens atàvem aquesta entrevista amb aquest àudio del 1992, doncs mira, d'aquí uns anys podrem recordar que tenim un got o una copa, no?, que és de la mostra de cuina del 2026.
0: Sí, sí, això pel Museu de la Mostra, directe.
1: Doncs Xavi, ja només em queda detallar aspectes de programació per la gent que ens estigui escoltant i es vulgui apuntar al seu calendari. A partir de quina hora poden anar a la mostra el dissabte?
0: Doncs la mostra és aquest dissabte, 3 d'octubre, comença a les 12 del migdia i estarà fins a les 12 de la nit. Important també remarcar que hi ha una oferta paral·lela, un programa paral·lel, perquè també celebrem el Festival de Tributs. I llavors hi ha tot un calendari també de diferents concerts al llarg de la tarda, sobretot.
1: Mm-hmm. Teniu ja l'horari també establert per aquestes bandes tribut? A més, també hi haurà concert d'Alejo Estivel, entre
0: sí,
1: altres
0: exacte.
1: Artistes.
0: Són quatre concerts tribut que comencen a 17:45 i començarem amb el concert tribut a Joaquín Sabina, seguirà el concert tribut a Miguel Bosé, després a Camela i a Alaska. I acabem el gran final de festa a 22:45 amb el concert d'Alejo Estivel, aquest sí, l'artista original, el cantant de Tequila, de la banda mítica de Tequila, que això posarà la cirereta al pastís de la mostra de cuina.
1: Perfecte, Xavier. A més, també acabant de repassar ja una mica tota la programació i la comunicació que esteu fent de la mostra de cuina, aquesta 35a edició, aquest dissabte també la mostra comptarà amb un punt lila d'informació i assessorament.
0: Sí, correcte. Ja

0: tingut altres anys i és un servei que s'ofereix per tota la ciutadania, no només en cas que pugui haver algun incident, sinó també de tio, no? I tothom que vingui a la mostra pot passar-se pel punt lila i informar-se.
1: I Xavi, ja per acabar, dins de tota aquesta proposta de 50 plats, més de 50 propostes gastronòmiques que podrem degustar, una cinquantena d'establiments que estaran presents en aquesta mostra de cuina, tu ja has fet una mica de tria, ja has remenat entre les propostes i ja saps que tastaràs aquest dissabte, o és molt difícil triar una opció?
0: És realment difícil, tot i que ja hi ha alguna que jo ja me la reservo, ja he estat fullejant molt el fulletó i ja tinc alguna que he d'anar sí o sí.
1: I tens alguna recomanació pràctica per les persones que vulguin anar aquest dissabte? Com ens hem d'organitzar? Comencem per la beguda? Comencem pel plat que més ens ha cridat l'atenció? Com ens organitzem? Perquè és que he de dir que l'any passat quan vaig estar estava molta assistència. També entenc que potser hem de mirar les franges horàries per anar. Quines són les recomanacions des de turisme?
0: Sí, és cert que les hores centrals dels àpats, no? el que seria l'hora de dinar, l'hora de sopar, més habituals, estaran més plenes i probablement hi hagi més cues. També amb aquest nou sistema de pagament esperem que les cues es reparteixin i llavors hi hagi qui vagi a comprar tiquets o qui vagi directament a l'establiment. I això potser, si voleu venir abans o després, sempre és més fàcil que tenir menys cues, evitar les parts centrals. Però, en tot cas, tenim molt d'espai, moltes cadires, moltes taules i hi haurà lloc per tothom. I us animem a venir, sigui l'hora quina sigui, de 12 a 12, que segur que podreu trobar la vostra opció.
1: Perfecte, Xavier. A més, no puc acabar aquesta entrevista sense donar-vos l'enhorabona a aquest reconeixement que heu rebut des de l'àrea de turisme, a la feina que s'està fent a l'Ajuntament, per l'aposta per la gastronomia com a motor turístic, i tot això ho dic pel Premi Gastronòmico Nacional que justament fa uns dies recollia el regidor de Turisme i Hostaleria, Guillermo Massana.
0: Sí. Al final, des de turisme s'està apostant molt per la gastronomia. És un format de turisme, una tipologia que permet portar gent al llarg de l'any, repartir-la, permet conèixer el municipi més enllà de la platja i diversificar l'oferta. La gastronomia creiem fermament que és una opció molt bona de poder conèixer la destinació. I com dius, és que s'està apostant molt des de l'Arròs de Castelldefels, la mostra de cuina, la mostra de vins, llavors ja és un dels punts forts i que ens permet distingir-nos d'altres destinacions que tenim també properes. I sí, aquest premi que vam rebre doncs és un reconeixement més a això, a aquesta tasca.
1: I dins de la trajectòria, encara, o sigui, ja tenim a tocar el dissabte a la mostra de cuina, però és que demà dimecres 30 de setembre teniu un altre acte de premis, en aquest cas Fitur 2026, que Castelldefels va tornar a estar present, va apostar també per aquest arròs de Castelldefels. Què espereu d'aquesta cita de demà?
0: Sí, com dius, vam participar a Fitur i ja l'any passat vam rebre un reconeixement per l'estand que hi presentàvem. És un estand que, a més, té part de la participació de la gastronomia d'aquí, també, i que l'any passat ja va ser reconegut i llavors doncs, esperem que aquest any doncs, també tinguem aquesta mateixa sort, no?
1: Doncs seguirem pendents des de Ràdio Castelldefels i a veure com es desenvolupa demà aquest acte de lliurament de Premis Fitur 2026. Recuperem aquesta enhorabona, el que estàvem dient, pel premi que ja sí que teniu, que ja ha arribat a la ciutat, el Premio Gastronómico Nacional, els 5ens Premios Viajar, i sobretot doncs, destacar tota aquesta informació de la que ja serà la 35a edició de la Mostra de Cuina, que ens arriba aquest dissabte 3 d'octubre a Castelldefels. Moltes gràcies, Xavier Lladó, tècnic de turisme de l'Ajuntament, per tota aquesta informació i aquesta cita que ens apuntem ben apuntada al calendari dels nostres telèfons o de manera manual, segons com ens agradi més.
0: Gràcies a vosaltres, us esperem.
1: Adéu, molt bon dia.
0: Adéu, adéu.
2: Castelldefels Desperta.
1: I amb aquesta entrevista estem arribant al final de la primera hora de programa, però no marxeu perquè ja de seguida encetem la segona amb més continguts. Estrenem nova secció centrada en el món de l'hort urbà i a més tindrem també la secció del castell amb activitats per aquest cap de setmana. Tot això aquí al Castelldefels Desperta. Amb aquesta segona hora fins les 10 del matí us farem companyia i després a més continuarem més continguts a la ràdio. Ja sabeu, al magazine, a la una tindrem l'informatiu. Vinga, continuem.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
4: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Mireia Sala, bon dia. Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica del lloguer que avui ha publicat el BOE. Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés i malgrat que Pedro Sánchez afirme que és raonablement optimista, la convalidació penja d'un fil. Últim dia del debat de política general al Parlament. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv per un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot ingressat en un hospital del mateix país. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i ha obert una investigació sobre els fets. Activat en fase d'alerta, el pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol, una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Espanyol. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros que s'han gastat. Un centenar d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de l'FP, no tenen transport públic per tornar a casa a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Des de la plataforma Trens i Transports Públics Dignes es fa una petició de busos a demanda. I la justícia de Califòrnia dona definitivament llum verda a la fusió de Paramount i Warner Bros. Es farà efectiva el 6 d'octubre i posa fi a un llarg litigi judicial per una demanda antimonopoli. La nova companyia controlarà prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla.
5: Esports.
4: Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia. El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions golejant la Roma per 0-6 abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant el Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitz Anàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la complicada pista del Pau de Salònica per 93-78. Mentrestant, l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elma Konut Turk 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
4: Ara sí, connexió amb l'equip viari. Mireia, doncs no la tenim a punt i anirem més tard. I el temps dia molt inestable i xafogós, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluges, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.

0: Molt bon dia de nou, continuem en directe des dels estudis de Ràdio Castelldefels en aquest programa matinal, el Castelldefels Desperta, que l'encetàvem a les 8 amb el tret de sortida inicial del butlletí informatiu. El de les 8, ja sabeu, que ens fa una prèvia de tot allò més rellevant de la jornada, els titulars destacats i l'agenda de tot el que tenim per la tarda a la ciutat. Ara ja és moment de continuar amb la segona hora, a la primera del Desperta. Això, ens atàvem amb el butlletí, a continuació anàvem repassant les notícies destacades. Hem parlat de l'alerta que torna a activar-se a la nostra ciutat per risc d'inundacions. Protecció Civil Municipal feia aquest pas alerta ahir a la nit, a les 10 de la nit, davant l'increment del risc de pluges intenses previst per aquest matí. En base a les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Una previsió que ens indica que des de les passades 8 del matí fins a les 2 d'aquest migdia poden haver precipitacions superiors als 20 mil·límetres en poc temps, amb possibilitat de superar els 40 en 30 minuts. A més, aquestes pluges podrien anar acompanyades de tempesta, calamarsa i pedra grossa. Això sí, des de Protecció Civil de Castelldefels ens recorden que aquest episodi afecta bona part de Catalunya, amb una incidència esperada més elevada al Prepirineu i al Ter Sud. Així que continuarem fent el seguiment. Per ara, ja ho dèiem a la primera hora, ja ho podeu mirar també vosaltres mateixos, no està plovent a la ciutat, el dia sí que té aquests colors, aquestes tonalitats grises, i a veure com evoluciona la jornada i, com sempre, tant en aquesta segona hora del Desperta com a la resta de programació que ens arriba a Ràdio Castelldefels, anirem informant de qualsevol canvi o parlant també en directe amb Protecció Civil. Dins de les novetats que ens arriben en aquest 1 d'octubre, aquest inici de mes, la veritat, ens porta diverses. Comencem pels nous requisits dels patinets elèctrics, ho hem comentat en detall a la primera hora també, era un dels temes que estem repassant ara, aquesta aplicació de diversos canvis del Reglament General de Circulació que afecten les persones usuàries dels vehicles de mobilitat personal. Atenció, si teniu un patinet elèctric, això us interessa, a la primera hora del Desperta podreu recuperar tots els detalls, ja sabeu, a Ràdio Castelldefels. Castelldefels.org. I avui, 1 d'octubre, també tornen dues propostes municipals. Atenció, d'aquestes propostes que ens agraden, propostes gratuïtes. Tenim, per una banda, el recurs L'Agenda Jove, que ens ofereix, en concret, aquest mes d'octubre, diferents propostes gratuïtes relacionades amb la dansa, el moviment i el benestar emocional. I, per una altra banda, també comença la nova temporada de Fem Esport als Barris, amb una primera sessió ja aquesta tarda a Can Vinader. Ens tocarà fer Fit o No a 6:45 de la tarda. El programa també ens ofereix de manera general aquestes activitats esportives gratuïtes a diferents espais de la ciutat. De dilluns a divendres trobareu opcions de matí i de tarda entre els mesos d'octubre i desembre. I ara posem ja la mirada, després d'aquest repàs ràpid a tot el que hem parlat a la primera hora, i a més, ostres, m'oblidava, però a la primera hora també hem recuperat aquesta conversa sobre la mostra de cuina, entrevista amb el tècnic de turisme Xavier Lladó, que ens dona tots els detalls d'aquesta agenda tan important que hem de tenir marcada per dissabte a la nostra ciutat. I en aquesta segona hora, Jessica, farem ara un petit repàs, un parell de notícies més i passarem a encetar, a donar el tret de sortida a una nova secció del Desperta centrada en les possibilitats que tenim, de manera particular, de crear els nostres propis horts urbans. Això de la mà de Martín Cuartino, un nou col·laborador de Ràdio Castelldefels, que amb interès en aquest món de l'hort urbà, de la collita pròpia, no? I ens porta la secció Arrels Urbanes, que de seguida estrenarem. I després serà el torn de la secció d'Agenda del Castell amb Albert Fernández, de l'àrea de coordinació d'activitats, que ens farà un repàs a tot allò que ens arriba al Castell aquest cap de setmana. Amb això per davant, donem el tret de sortida d'aquesta segona hora. Encara ens queden 50 minutets més amb la nostra companyia, amb Gerard Carreras, el control tècnic, i jo mateixa, Estefania González, que soy la que le da el palique. Vinga, va, molt bon dia. Continuem aquí.
1: Castelldefels Desperta.

0: Últims dies per poder aprofitar i visitar, bueno, no seria la paraula, per veure aquests contenidors tematitzats que tenim col·locats al pati de l'edifici de la República. Ja sabeu, l'edifici que tenim a tocar de l'Ajuntament de Castelldefels. Dins d'aquesta campanya, Reciclar Vidre és una gran aventura, una col·laboració entre l'Ajuntament de Castelldefels i Ecovidrio amb Disneyland París, i ho fan per fomentar el reciclatge entre els més petits. De fet, tinc la notícia aquí oberta, la notícia que trobareu a castelldefels.org, amb un vídeo de com va anar aquesta jornada d'inauguració de la campanya al pati de l'edifici de la República, també amb les fotografies dels contenidors ben curiosos que realment cridaven molt l'atenció dels infants, dels més petits de les nostres cases, que de ben segur s'animen a fer el reciclatge amb els adults, el reciclatge del vidre. Aquests contenidors estan basats en personatges de Disney, Pixar i Marvel, i encara tot això va començar el passat 24 de setembre, tot just fa una setmana, i encara estaran al pati de l'edifici de la República fins al dilluns 5 d'octubre. Així que amb la mirada posada al cap de setmana potser podem afegir-nos com a tasca de reciclatge, apropar-nos al pati de l'edifici de la República i fer aquest reciclatge amb els nostres petits o nosaltres mateixos. Jo ja ho tinc apuntat, jo em vull apropar aquest cap de setmana, fer el reciclatge i fer-me una foto amb algun d'aquests contenidors ben macos i veure exactament com es participa, perquè recordeu que tenim en marxa un concurs, per això dèiem que és una campanya col·laborativa amb Disneyland París, perquè els contenidors compten amb un codi QR que ens enllaça a un sorteig que donarà a les famílies participants l'oportunitat de guanyar, atenció, un viatge a Disneyland París i també la possibilitat, mira, és una mica com el, bueno, si no aconsegueixo el gran premi, com a mínim potser podem aconseguir també un dels 200 miniglus dels icònics personatges, així un miniglu ben curiós, ben maco, per continuar fomentant el reciclatge del vidre a casa nostra. Escoltem ara aquesta promoció de la campanya Recicla Vidre és una gran aventura.
1: Este septiembre, Ecovidrio y Disneyland París se unen para llenar de magia las calles de España. A partir del 15 de septiembre podrás encontrar contenedores inspirados en algunos de los personajes más representativos de Disneyland París. Además, podrás entrar en el sorteo de un viaje a Disneyland París, conseguir uno de los miniglus exclusivos de la campaña o llevarte una de nuestras bolsas para reciclar vidrio. Si no quieres perderte nada, estate atento al perfil de Ecovidrio. Muy pronto te contaremos más. Porque cada botella que reciclas cuenta. Y porque reciclar el vidrio es una gran aventura.

0: El castell en agenda.
1: I com cada dijous ens visita als estudis el company Albert Fernández de l'àrea de coordinació d'activitats. Molt bon dia, Albert, com
2: molt
1: estàs?
2: Molt bon dia, molt bé.
1: Molt bé, molt bé. En aquesta jornada marcada per l'alerta de pluges, però que amb tu de ben segur que ens animes a veure què tenim el cap de setmana i esperem que el cap de setmana es comporti, que podem gaudir també d'aquestes activitats que ens arriben. Això sí, espera, que jo ja estic posant la mirada a futur, però com sempre ens fas un repàs també. D'on venim? Què vam fer aquest passat cap de setmana?
2: Perfecte. Pues mira, anem per ordre. El divendres vam fer les nits de música i bon rotllo al Jardí del Castell, que va estar molt, molt bé, molt xula.
1: Amb
2: molt rotllo, clar. Després també dissabte van tindre visites amb audioguia de 11 a 7, com sempre a l'última entrada a les 6. Diumenge vam tindre a la plaça del Castell i al pàrquing adjacent a Flea Market, que és un mercat de segona mà que va portar molta gent a gaudir del diumenge al castell, va pujar molta gent. La veritat és que estem molt contents. És una empresa externa que ens va jugar a l'espai per fer aquest mercadillo i molt contents, la veritat. I a més, doncs, com sempre, vam tindre visites guiades de 11 a 12 i amb audioguia el resta del dia, fins a les 7, última entrada a les 6. Molt content, la veritat.
1: Perfecte.
2: Molta afluència.
1: Perfecte. I parlant d'aquestes visites guiades del cap de setmana, que es mantindran aquest cap de setmana, però a més, el diumenge,
2: tenim jornada de portes obertes. I sí que, bueno, per bé o per malament, estem molt contents perquè tenim les entrades exaurides. Però sempre diem, no?, que en aquest cas, com que hi ha de vegades gent que no pot vindre, no pot assistir, si la gent puja i en aquella franja horària hi ha espai per visitar el castell, sempre es dona la possibilitat. O sigui que si no heu agafat entrades, us convidem a que si esteu passejant, doncs us apropeu i consulteu, i si heu agafat entrades, doncs felicitats perquè passareu molt bona estona, la veritat.
1: I aquí, com sempre, per intentar lo que no quede, o sigui, ens podem apropar a veure si aconseguim una entradeta i visitem el castell gratuïtament.
2: Pues sí, la veritat és que provem sempre d'apropar tota la ciutadania al castell, que la veritat és molt maco i ens està quedant molt maco també amb totes les obres que estem fent.
1: I aquesta jornada, a més, recordem que no és la primera vegada que es fa, sinó que, no sé si ho vau encetar al gener o a principis d'any va ser, no?, que vau començar ja a fer aquestes jornades cada mes, a principi, el primer diumenge de mes.
2: Exacte, perquè així també donem aquesta possibilitat a tothom que, doncs això, que vulgui apropar-se a veure el castell per poder-lo visitar.
1: I no serà l'última. O sigui, ara
2: no, cada comencem... primer de mes o cada festiu farem jornada de portes obertes.
1: Perfecte, doncs apuntadíssim per si no hem aconseguit entrada, podem provar sort aquest diumenge o si no, doncs ja està
2: pendents.
1: Pels propers,
2: exacte.
1: Anava a dir a l'octubre, però ja estem a l'octubre.
2: Ja,
1: o sigui, novembre. Que novembre. Desembre. Molt bé, i amb això ara ja passem a... Ens queda alguna cosa més per
2: pues
1: comentar?
2: Doncs sí, mira, demà divendres tenim un casament al castell, a la una.
1: És veritat, espera, esto muy mal, O sigui, ho estàvem parlant abans d'entrar al directe de les bodes, perquè de fet avui és un dia important, heu obert el període de casaments 2027
2: també.
1: I estàvem comentant que ja aquest dissabte també teniu una altra boda.
2: Exacte, bueno, divendres, en aquest cas divendres. No passa
1: avui,
2: res.
1: Avui estoy despistada,
2: No. El que sí que, clar, és que, mira, venia pensant, és que en el fons estem allà com d'observes, no? Hi havia una sèrie ja fa molts anys que es deia Fringe, que hi havia unes persones que anaven per diferents èpoques de temps i anaven veient coses que passaven, no? I no participaven, però sí que gaudien d'aquestes, no? I amb les bodes ens passa el mateix. Jo que tinc l'oportunitat de veure de cara els nuvis, doncs estem allà compartint l'Ajuntament de Castelldefels, estem allà compartint un dels dies més feliços d'aquesta gent.
1: Jo m'imagino a les persones que treballeu en aquesta jornada amb uns mocadors a la butxaca per si de cas, perquè potser en algun moment és com un ai, la limita.
2: Sí, mira, jo no acostumo a emocionar-me gaire últimament i, ostres, et contagies de l'ambient festiu que n'hi ha.
1: Doncs és maco el que has dit, perquè començava malament, això no acostumo a emocionar-me gaire, però al final, mira, has trobat alguna cosa que fa el clic.
2: Sí, és que és clic.
1: És que les bodes a mi m'encanten. Jo, de fet, a la plaça de l'Església també, que, clar, tenim dos punts que poden ser de bodes, perquè tenim l'Església i tenim, doncs, els casaments civils, com es venien fent també a l'Ajuntament.
2: La plaça la deixem allà, seria un altre punt.
1: Un altre punt, també. Però a la plaça, i a més recordant així infància a Castelldefels, no?, el típic d'estàs al cap de setmana, que t'apropes a la plaça a passar una estona per la tarda o al matí, de mi, sí, només aviat al matí, òbviament,
2: sí.
1: I veies que sortien una parella de l'Església, no?, i això com que era... Jo què sé, et sortia un somriure, no?
2: És molt festiu, sí.
1: Molt bé, doncs amb això ja sí que hem fet el cap de setmana de gent del castell.
2: Sí, jo donaria per tancat.
1: Et sembla que passem a la curiositat? A veure què ens has preparat, perquè no tinc ni idea, eh?
2: Mira, porto dues cosetes. Començo amb la primera, que no us sobti, eh? Los extraterrestres de un mundo moribundo planean conquistar la Tierra aprovechándose de las supersticiones del hombre. Al resucitar a dos científicos muertos, utilizan sus conocimientos para reanimar a varios monstruos, como por ejemplo el hombre lobo Waldemar Daninsky, el monstruo Frankenstein, la momia Taotet y el vampiro conde de Meirov.
1: La meva cara, no es pot veure.
2: Què és això que dic? Què és això que dic? Doncs mira, primer volíem agrair a Txema, que és un dels nostres conserges i apassionat de les pel·lícules de terror, que fa unes setmanes ens explicava que es va sorprendre molt gratament al veure les imatges del castell, el nostre castell, en una pel·lícula que es diu Los monstruos del terror, Operación Terror 1970. I mira, pels que no són fans d'aquest tipus de cinema, però que volen veure el castell, si entren a YouTube i busquen la pel·lícula Los monstruos del terror, 1970, a la hora i 17 segons, o a la hora i... No, a la hora i 17 minuts, i a la hora i 24 minuts, podran veure imatges del castell de Castelldefels.
1: Doncs literalment m'ho estic apuntant.
2: Ojo, cuidado, eh?
1: Jo vull mirar això i bueno, potser podem extreure algun petit àudio d'aquesta pel·lícula, ja veurem.
2: És una d'aquestes pel·lícules, col·laboracions italo-espanyoles, crec recordar, i sí, jo amb l'encuriosit anava buscant i dius, sí, salimos.
1: O sigui que per fi ja donem raó de ser a que aquesta secció comenci amb un llop. Perquè la pel·lícula de 1970 parlava d'un llop ressuscitat.
2: Sí. Tot el sentit del món. I, ostres, agrair novament a Txema perquè ens ha donat aquí oro.
1: Doncs sí, són d'aquestes coses curioses. Fixa't, ara bueno, ho relaciono així, mi tònica, però estava pensant que feia pocs dies també recuperàvem una promoció del 1992 de la mostra de cuina dins del nostre arxiu sonor de la ràdio. Clar, aquí tu parlaves d'una pel·lícula, nosaltres també tenim la nostra promoció i escoltàvem aquesta veu i ens ha servit molt, també l'hem recuperat. De fet, l'escoltàvem a la primera hora d'aquest programa perquè ja el dissabte tenim a tocar la mostra de cuina. Així que són cosetes d'aquestes curioses i que agraden i que és maco, no?, de tenir el nostre històric.
2: Sí, el nostre històric, en aquest cas d'imatges.
1: Molt bé. I amb això ara passem a...
2: Sí, ja que parlàvem...
1: Aspectes sonors, no?
2: Parlàvem de bodes i, a petició vostra, obrim una nova secció per dijous. De tant en tant portarem cançons no tan conegudes, la cara B... No? Com el nostre programa, la cara B, Roots,
1: ben trobada aquesta,
2: que escoltem als casaments. Aleshores, per començar les pel·lícules d'avui, vaig avançant. Avui va de pel·lícules, cançons de pel·lícules. Cançonat als casaments de Castelldefels.
1: Soc molt fan d'aquest moment, eh?
2: Clar, jo m'ho explicaven això, m'ho explicaven les companyes d'alcaldia, digo jo. ¿Cómo? ¿Contra quién? Claro, aquí vienen a casarse contra alguien, porque allá si posen això de boxa, no? Dius, hòstia, com... Va ser la cançó amb la que es van enamorar, és algun record en concret, és algun... No sé. Però clar, Rocky... The Eye of the Tiger, a més, que no és qualsevol cançó, és la cançó.
1: O sigui, aquesta música és la seleccionada per la teva entrada a la boda.
2: Sí.
1: Està bé.
2: Clar, a més hi ha una, a Rocky 3, hi ha una frase, no?, d'Apollo Creed, que és com el coprotagonista, no?, que li diu a Rocky, tienes que recuperar la mirada del tigre, o li diu al Washirs, no?, The Eye of the Tiger, que és com la mirada que tenen els que tenen ganes de guanyar el campió, i diu, hòstia, no sé, lo dejo ahí.
1: Aquesta entrada m'hauria agradat veure-la, eh?, perquè no sé si en aquest moment... Tu prens seriosament, estàs amb els nervis de que et cases o tu ja entres en plan, vengo a darlo
2: todo. Vengo a luchar por esta relación. No lo sé. No lo sé, pero... Bueno, dejamos aquí.
1: O fas, espera, la entrada de oro. O sigui, jo m'imagino obrint la porta i que el nuvi entri en plan cansat perquè ha pujat totes les escales.
2: Clar, podria ser. Mira, consultaré per si un cas, per la propera secció, mira, m'ho apunto, consultaré perquè no sé si van entrar amb guants de boxa, no sé si em va semblar que entraven amb guants de boxa, no sé, això...
1: Mira, molt
2: apuntau,
1: bé. Apunta-ho. Bueno, si algú necessita guants de boxa, me'ls demanes a mi també, eh?
2: Que sí,
1: jo...
2: tens?
1: Jo tinc, mira, jo tinc.
2: Aniré amb més cura a partir d'ara. Mira, posem la següent. No, no saps quina és?
1: Ostres, sí, espera. No, espera, m'estic colant.
2: Imagina't, jo arribo amb moto. Mentre jo vaig amb moto sense casc, avions F-16
1: vale,
2: van sobrevolant.
1: M'he colat a l'inici, però ja sé quina és la... Espera,
2: Top Gun.
1: Top Gun a Tom
2: Top
1: Cruise.
2: Gun, vale. Tom Cruise. Aquesta és molt maca, eh? Jo he de confessar
1: sí.
2: que algun familiar, sí. algun familiar es va enamorar amb aquesta cançó.
1: És maca, és maca la cançó. A més, la pel·lícula, si no... És que jo tinc molt mala memòria per els continguts audiovisuals. Per resta de coses, però jo què sé, les pel·lícules les puc tornar a veure un any rere l'altre i per mi són noves. Sí, això m'ho diuen molt, que tinc molta sort.
2: Sí.
1: I en aquesta també hi havia un contingut romàntic, no? I també s'enamorava, o sigui que bueno, té aquest punt que sí que et transmet aquesta emoció i aquest contingut sentimental una miqueta. Molt bé, molt bé.
2: I anem a aquesta, que és potser la més dolça i la última que portem aquesta setmana, a veure què et sembla.
0: Yo te quiero enseñar.
1: Oh, no, m'encanta.
2: Ah, que sí.
1: Wow. M'encanta. A més, per mi també té simbologia aquesta cançó, així que m'ha tocat, eh? M'ha tocat.
2: Sí.
1: Aquesta està molt ben triada. A més, jo suposo també que quan apostes per una cançó així, potser ja t'estàs plantejant que tota la teva boda tingui músiques relacionades amb Disney o músiques
2: sí.
1: de... Així una mica l'estil. Clar, jo, per exemple, la meva, nosaltres vam apostar molt també, era anime, o sigui, música d'animació japonesa i música de musical.

0: fa molt de temps, però és que són records. Mm-hmm. I de vegades és com ara, jo t'he posat la cançó i t'has anat a aquell record.
1: Sí, sí, sí, i tant, i tant. No totes, les tres que has portat tenen el seu record adjunt, no? Com un correu que et porta un adjunt, però pues la cançó
0: cling,
1: també.
0: Vas a aquell lloc de la ment, no? Cling, hòstia, el dia ese que jo iba con no sé quién.
1: I, jo crec I que per és les guapo. Persones que la van fer servir a la seva boda, doncs ja de per si tenia una simbologia, i ara ja encara més, perquè és amb la que van entrar a la seva boda al castell.
0: Sí, sí. O sigui que anirem portant de tant en tant més cançons... A veure quins sentiments...
1: Perfecte. Els meus aplaudiments, Albert, m'ha encantat aquesta subsecció dins de la nostra secció dels dijous.
0: Ja, mira, podem-la canviar entre coses guapes del castell, curiositats i cançons de, dels casaments.
1: Perfecte, perfecte. Doncs ja l'estiu feies amb la Cent també, que vau fer una recopilació...
0: Sí, en aquest cas de les més,
1: les més escoltades
0: al castell,
1: les que més es triaven. Ah, perquè aquestes són en general també
0: de l'Ajuntament. Sí, aquestes són en general.
1: De
0: aquí hem fet més gran la recerca i també hem afegit l'Ajuntament.
1: Doncs gràcies per fer aquesta recerca, perquè tot just venia de que quan ho vas fer amb la Cent jo vaig pensar, ostres, doncs jo també vull sentir les curioses. I heu fet la recerca, ens porteu aquest top 3 que m'ha encantat.
0: Doncs n'hi ha, moltes més, eh? El que passa que estic provant de mirar a veure com les podem encaixar, perquè les que portem més o menys siguin de la mateixa temàtica, però, però n'hi ha moltes.
1: Sí, aquesta
0: moltes.
1: Ha estat variada. La primera i la segona, la línia, i la tercera m'ha agafat a mi, però com uau.
0: Són pel·lícules, clar, en el fons és una pel·lícula animada, però és una pel·lícula
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí. És veritat, en aquesta... És veritat, en línia de contingut de cinematogràfic, que a més ja venies parlant d'això per la pel·lícula aquesta de 1970.
0: O sigui,
1: avui tot, monogràfic de pel·lícules, molt ben trobat
0: tot. I casaments.
1: Molt bé. I això, el recordatori final, que des d'avui està obert el període de 2027. Això sí, les bodes al castell, quins dies es celebren? Quan podem triar? És el primer cap de setmana de mes?
0: Segon i quart. No, perdó, sí, primer i tercer.
1: Primer i tercer.
0: Primer i tercer, sí, que ja al final
1: liau,
0: em ballen la setmana.
1: L'han liau, estaves dient just al contrari.
0: Setmana. Sí, sí, primer i tercer. Tenim.
1: No passa res, no passa res, t'ho perdonem. No ho ha escoltat ningú, això, no.
0: Et sorprendria, eh? Molta gent em diu, t'he escoltat, no sé què, o sigui
1: no,
0: que...
1: No, sí, és que anava a fer la broma de després tallem i dir, ai no, que esto es directo.
0: També.
1: Bueno, mare meva, pues ho deixem aquí, si et sembla.
0: Perfecte.
1: I igual que et va passar l'altra vegada amb la Cent, et dic que avui has deixat el nivell molt alt.
0: Uf,
1: a veure
0: pressió,
1: què portes la setmana
0: vinent.
1: No, nada, sin presión. Toda la presión del mundo para ti. Sí, sí, no, mentira. Bueno, Albert, doncs moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar el dijous de la setmana vinent i a veure què ens portes de sorpresetes. Vinga, bon cap de setmana.
0: Bueno,
1: encara ens queda dijous, divendres i bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Adéu.
2: El castell en agenda.

0: Castelldefels Desperta.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou.

0: o encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B, Roots.

0: Vinga, amb aquesta darrera secció d'Agenda del Castell, encetem aquesta recta, rectíssima final. Només ens queden uns minuts apuradets, però no vull marxar sense recordar-vos l'Albert Fernández, amb qui tot just parlàvem la setmana passada, ens detallava com es pot fer el tràmit en el cas que ens interessi casar-nos al castell i reservar pel 2027.
1: S'ha de fer, com totes les gestions que fem aquí a l'Ajuntament, s'ha de fer per registre d'entrada. És a dir, mitjançant la seu electrònica del nostre municipi, s'ha d'accedir, s'ha d'emplenar tot un formulari amb una sèrie de documentació per poder celebrar la cerimònia, per poder tenir en aquest cas aquesta part administrativa. S'ha de fer el pagament de la taxa, que recordem que al castell són 350 euros per aquest any, que és el que està aprovat a l'ordenança municipal. S'ha de triar el dia, perquè tenim de tota la graella que tenim. Ara recordem també que l'1 d'octubre obrim la graella del 2027, que la gent li soni, que tota aquesta gent que es vulgui casar l'any que ve, que sàpiga que l'1 d'octubre obrim aquesta graella, i un cop s'ha emplenat tot el que és el registre d'entrada, aquesta part més formal, que inclou la presentació de la documentació i la reserva de l'espai, si no està ocupat, doncs ja vindria la segona part, que és ja la part més planera, en aquest cas la part que fem nosaltres, no? D'una miqueta doncs, fer el guionatge, de preparar l'acte de com serà l'esdeveniment, d'ensenyar les sales, etc.
0: I abans que s'acordi una data, també hi ha possibilitats de triar el càrrec electe que oficiarà el vostre casament. Es pot triar entre els diferents regidors o regidores i també el propi alcalde, Manuel Reyes. Amb això, arribem a l'últim minutet del Castelldefels Desperta. Ja podeu apuntar-vos bé que des d'avui, un altre, avui 1 d'octubre, han començat moltes coses. Hem parlat del nou reglament que regula l'ús dels patinets elèctrics a la nostra ciutat. En marxa des d'avui amb un seguit de novetats. Avui tornen dues iniciatives gratuïtes de ciutat, el Fem Esport als Barris i l'Agenda Jove, aquesta agenda adreçada a la joventut de Castelldefels. Ahir mateix també començava, es reprenia el curs de la gent gran, per un altre costat, i de nou avui, 1 d'octubre, s'obre aquest període d'inscripcions per si ens volem casar al castell el 2027. Així que avui una data ben important per tenir en compte moltes cosetes que tornen a la ciutat, que s'obren períodes, que hem d'estar també especial atenció si sou usuaris de patinets elèctrics, perquè poden haver sancions. Així que més informació, com sempre, al llarg de la jornada. Demà ens tornem a trobar aquí al Castelldefels Desperta a les 8. Molt bon dia.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
3: Són les 10. Podem confirma que demà el Congrés votarà a favor dels decrets de llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret que inclou la renovació automàtica del lloguer. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i obre una investigació sobre els fets. Activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i el de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros gastats. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol, una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull espanyol. Unes 400 persones, en representació de diferents col·lectius, s'han aplegat a la porta del Palau de Justícia. Avui arriba a la Sala Petita del TNC El Cadell, una tragèdia rural contemporània de la mà de Josep Maria Miró. Interpretada per noms com Mercè Arànega, Lourdes Barba, Rosa Renom o Marc Terrida, entre d'altres, es podrà veure fins al pròxim 1 de novembre. Els esports.
4: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Lliga de Campions, tot golejant la Roma per 0 gols a 6, abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant del Real Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Quinzanes Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la complicada pista del PAOK de Salònica Grec per 93-78. Mentrestant, l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina en perdre l'eliminatòria prèvia a casa davant l'Emlat Konuk turc per 69-81. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea després de derrotar el Marsella per 10-8.
3: Dia molt inestable i xafogós, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluges, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat. Castelldefels recull els premis al millor estand sostenible i el Turismo Activo de Fitur 2026. La cerimònia de lliurament dels guardons va tenir lloc ahir a Madrid. L'estand de Castelldefels, que recreava una guingueta de la platja, ha estat guardonat per segon any consecutiu. El Premi al Turismo Activo reconeix l'arròs de Castelldefels com un exemple de producte de turisme actiu en l'àmbit nacional i internacional. El temporal de pluges deixa afectacions a la platja de Castelldefels. L'àrea metropolitana de Barcelona, AMB, informa que la gran majoria de les platges del litoral barceloní, Castelldefels inclosa, s'han trobat afectades ahir i avui continuen també per l'arribada de restes vegetals, canyes i algun tronc procedents de les crescudes dels rius i les rieres metropolitanes. La presència d'onatge, que també s'allargarà durant el dia d'avui, que mantenim aquest context d'alerta activada a la ciutat, farà que durant els propers dies segueixin arribant restes vegetals i altres residus a les platges. I a l'agenda del cap de setmana, That Jazz Tribut a Chicago, aquest cap de setmana a Castelldefels, al Teatre Plaza. S'acull la producció de La Quarta Paret entre divendres 2 i diumenge 4 d'octubre. Tres funcions on el públic podrà veure el clàssic musical de Broadway i que la companyia local va estrenar ara fa 6 anys. I fins aquí el repàs als titulars i agenda destacada d'aquesta hora. La ciutat d'aquí una hora, més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels.

0: Cels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Sentirem en breus el que presenten els programes del dia. Avui, els continguts de l'Urri, de Muerto i també de Musicalia. El nostre Castelldefels Coffee, avui, com cada dijous, amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, i es visitarà l'Eva López, la portaveu d'aquest partit a l'Ajuntament de Castelldefels. Parlem també de l'Hospital de Viladecans, que consolida operacions mitjançant robots, la qual cosa permet fer operacions quirúrgiques de manera menys invasiva i també més segura. Ho farem amb l'uròleg Víctor Tamés. I tindrem la visita de Curro García i David Pérez. Per què? Doncs perquè ells presenten un gran concert a finals de mes al Teatre Plaza. Ens deleitaran amb algunes de les cançons que formaran part d'aquest repertori. I més coses, com sempre, fins a la una. Welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. El Meteocat ha pujat l'alerta a 5 sobre un total de 6 per la previsió de fortes pluges a la meitat sud de Catalunya a partir del migdia. D'aquí una hora, els responsables del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil compareixeran per actualitzar les previsions i les recomanacions. L'alerta ha tornat a sonar aquest matí al País Valencià pel risc de fortes pluges a València i Castelló. Podem confiar que demà el Congrés votarà a favor del decret llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau, per tant, sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret que inclou la renovació automàtica del lloguer. El sindicat de llogateres frena el primer desnonament amb el decret Mari Carmen. La justícia ha suspès l'expulsió d'una veïna del barri de Sant Andreu a Barcelona per la petició del sindicat que s'empara en el primer decret d'habitatge que ha entrat en vigor avui mateix. El president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, assegura que el Tribunal comunicarà al Suprem amb rapidesa el seu aval a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els exconsellers condemnats per malversació. La sentència la dictaran aquest proper dimarts. Els països de la Unió Europea van perfilant l'enduriment de les respostes a les crisis migratòries. Alguns socis comparteixen la proposta de la Comissió d'arribar a suspendre el dret d'asil en casos d'atac híbrid. Sobreviu una condemna de mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i ha obert una investigació sobre els fets. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte que s'aplicarà durant tot el mes forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros que s'han gastat.
2: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions golejant la Roma 0-6 abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant el Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la pista del PAOK de Salònica, 93-78, mentrestant l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmac Konut Turk, 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: Dia ennuvolat i inestable, especialment al centre i al sud del país, pels vols del migdia. Durant la tarda i a la nit, les pluges seran fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Màximes d'entre 24 i 28 graus i amb bastanta xafogor.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia, repassem l'actualitat de la ciutat. La Biblioteca Fernández Jurado acull des d'avui les activitats del Tastant al món del llibre. Durant tot el mes d'octubre, l'equipament cultural acull un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres, amb tallers, xerrades, cinema o rutes literàries, entre altres propostes. Es tracta de la cinquena edició dels programes Tastant a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, després del seu inici el 2022 amb Tastant la Foscor, el 2023 Tastant l'Humor, el 2024 Tastant el Futur i l'any passat Tastant l'Emoció de l'Art. Enguany, el programa d'activitats es centra en tastar el món del llibre. En marxa a Castelldefels la 7a edició del programa Ciutats Defensores dels Drets Humans. Des del passat dimarts 29 de setembre i fins al 8 d'octubre s'està realitzant la seva gira de tardor amb activitats que volen apropar la feina feta per les persones defensores dels drets humans arreu del món. Castelldefels acull xerrades la setmana vinent, dilluns 5 i dimarts 6 d'octubre, i entrevistes també aquí a Ràdio Castelldefels. I des de l'àrea de cultura, últims dies en la crida a la col·laboració ciutadana per part dels grocs per al concurs de castells d'aquest dissabte. Els castellers de Castelldefels participaran en la cita al Tarraco Arena a Tarragona i necessiten comptar amb totes aquelles persones que s'hi puguin sumar a la formació castellera de la ciutat en una jornada que serà històrica. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem d'aquí una nova hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Avui se celebra el Dia Mundial de la Gent Gran i justament tenim amb nosaltres a Pep Ribas, coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Escolta'm, Pep, justament aquesta setmana també han començat, ho ha fet el passat dilluns, el programa de Salut i Diversió.
1: Correcte, hem començat un nou curs de Salut i Diversió, una nova temporada. Com l'any passat, amb els mateixos grups de l'any passat, sí, hem començat amb 18 grups plens, evidentment, els 10 grups del Mompou, els 6 de Can Roca i els 2 de Vista Alegre, en diferents horaris i professors, i bé, doncs un èxit com sempre. Ara mateix estem amb un total de 575 participants, possible que algú més dels que estan a l'espera puguin entrar segons les baixes que puguen confirmar, però la majoria de gent vol continuar, evidentment això és un hàndicap també, perquè els hem d'anar a moment de grup, perquè hi ha gent que ja és molt gran i que no pot seguir el ritme dels altres, llavors hem d'adaptar grups, i això també per dir allò que ens complica una mica la vida, però que ho intentem resoldre. I et dic, jo crec que arribarem als 590 practicants.
0: Ara es fan, com deies, aquests cursos al Centre Cívic de Mompou, també al Centre Cívic de Vista Alegre, l'edifici de la República?
1: No, es fan al Polifuri de Can Roca, al Mompou i a Vista Alegre. L'edifici de la República està previst d'aquí a poc temps, quan hi hagi la renovació, quan hi hagi el trasllat de l'OAC i aquell espai quedi una sala multiusos, sobretot per la gent gran, doncs poder també fer classes en aquell espai.
0: Hi ha múltiples activitats, com sempre, no, aquests cursos?
1: Sí, Salut i Diversió, com bé veieu, el seu nom original és Programa Integral de Salut i Diversió. Per tant, el seu nom ja ho diu, és Salut i Diversió, és a dir, a part de la gimnàstica, de les classes de gimnàstica, dels circuits de gimnàstica i tot el que es faci, també hi ha les caminades i altres activitats socials, no, com van ser les sardanes, la petanca, també xerrades i cursets que es fan per aquests grups i també temes determinats. Per exemple, tenim un joc adaptat al mes de novembre ja contractat per fer en uns dies determinats. També tenim ja pactada la xerrada amb els Mossos i Policia Local, que hem de recordar a tots els fets que han succeït aquest estiu sobre els robatoris. Volem tornar a insistir, en lloc de fer-la a l'estiu pensant en les vacances, que la gent no deixi coses a casa i tal, aquest any l'avancem i farem una per aquests delictes que han hagut aquests últims temps, no? De robatoris, d'estirades i tal. Doncs hem pactat amb Policia Local i Mossos Esquadra fer unes xerrades a tot el col·lectiu, farem aquest mes d'octubre i també farem la vacunació de la Covid i de la grip, que és molt important també fer aquesta promoció i que tothom es pugui vacunar.
0: Molt bé, aquests dies també ens deien des de diferents àrees de salut que havien crescut casos de la Covid, no tan greus com a la plena pandèmia, però que ahí està.
1: Sí, sí, ja està. Clar, nosaltres el que fem és fer una crida, primer, a tota la gent dels grups de salut i diversió, a aquestes persones. Primer de tot, felicitem els ambulatoris, que no s'hagin desplaçat als ambulatoris, sinó que sigui l'ambulatori el que vingui al Mompou a vacunar aquesta gent. Per tant, alleugerim la presència dels ambulatoris i també fem l'obertura a tot el col·lectiu de la gent gran, si no només els de salut i diversió, sinó que obrim a tothom. Enviem el WhatsApp a tots els grups, tant els nostres com els que tenen les entitats de gent gran, perquè tothom s'hi sumi a la campanya de la vacunació de la grip i de la Covid.
0: Com començaves dient, Pep, que avui que se celebra el Dia Mundial de la Gent Gran, vosaltres fareu una activitat, però sí, aquest mes d'octubre.
1: Sí, cada any l'1 d'octubre ens agafa pràcticament al principi de curs. Ens tenim poc temps per avisar, estem molt centrats en que comenci bé el curs. Com dèiem, dilluns va començar la primera part del curs amb la presentació del curs per a gent gran. Dimarts la vam suspendre per l'alerta de la pluja i, per tant, s'ha fet avui. Avui ha estat el regidor també aquest matí allí amb la gent gran de Salut i Diversió fent la presentació. I per tant, doncs, aquesta setmana ja a partir d'ahir ja van bé classes normals i la setmana vinent els grups de dimarts i dijous també ja faran classes normals, per tant, comencem ja la normalitat, podríem dir.
0: I què fareu per commemorar el Dia Mundial de la Gent Gran?
1: Exacte, el dia aquest que deia que quedaria una mica tard, que hem minat per altra banda, doncs sí, farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs.
0: Un ball amb orquestra.
1: Sí, sí, un ball amb orquestra, va, sempre. Un ball amb un grup musical, no molt ampli, però amb un grup musical, amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar a llegir el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
0: Que sempre un manifest, sempre hi ha una reivindicació.
1: Correcte,
0: per mig.
1: Correcte, reivindicacions, com sempre, centrats sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de les de la dependència. Es recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència, no? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba que mor fins i tot molt abans de poder arribar a, aquestes, a aquests fets, no? I tot això és el que es reivindiquen en aquests manifestos.
0: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, coordinador del Centre Frederic Mompou de la gent gran a Castelldefels, per informar-nos d'aquestes novetats.
1: També volia fer un últim apunt, sí? Que no hem parlat, que també tenim plens a basar els grups de natació. Ah. Aquests 9 grups de natació que fem en col·laboració amb esports, que també són gratuïts per a la gent gran, per 140 practicants, doncs també tenim plens en vista d'espera. Era el que es preveia i, per tant, doncs, aquí sempre intentant aconseguir més, però de moment és complicat.
0: Molt bé, doncs dit això queda. Moltíssimes gràcies, Pep, que vagi bé.
1: A vosaltres.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Parlem ara de l'Hospital de Viladecans, que supera les 150 cirurgies robòtiques i consolida les tècniques mínimament invasives. Ginecologia, urologia, cirurgia general digestiva han avançat en l'ús d'aquesta tecnologia, que augmenta la precisió dels procediments. També afavoreix una recuperació més ràpida i redueix el risc de complicacions postoperatòries. Doncs parlem amb Víctor Tames, el uròleg de l'Hospital de Viladecans. Molt bon dia, doctor Tames.
1: Hola, bon dia.
0: 150 cirurgies robòtiques ja són moltes, no?
1: Sí, la veritat és que vam començar, com dèieu, fa un any. En el nostre cas, des d'urologia, n'hem fet al voltant de 50 a dia d'avui. I sí, això requereix una corba d'aprenentatge de tot un equip i per sort, o bueno, per bon treball, estem avançant bé, sí.
0: Mm. Permet, segons la nota de premsa que emite l'Hospital de Viladecans, ser menys invasiu amb el pacient, la qual cosa suposo que tant pel professional com per les persones que són pacients és una bona notícia.
1: Exacte. No hi ha cap tall gran, no hi ha una manipulació de la paret abdominal com es fa la cirurgia oberta i això el que implica és que el pacient pugui anar cap a casa abans. Vale? De fet, en la cirurgia que més freqüentment fem nosaltres, que és la prostatectomia radical, si tot va bé, que és el més freqüent, l'endemà ja poden marxar. Això és el que més aporta. Oncològicament, la cirurgia oberta podria ser el mateix, vale? però en aquest cas sí, és la principal avantatge, sí.
0: Mm. Per això han hagut de fer els professionals cursos avançats per saber com funcionen aquestes cirurgies amb robots?
1: Exacte, això implica una formació prèvia, primerament més tècnica amb el robot i després també una corba d'aprenentatge en la que normalment tens un metge que ja té experiència en centenes de cirurgies robòtiques que en el nostre cas són companys de l'Hospital de Bellvitge que venen a ajudar-nos a fer la corba i sobretot també no només el cirurgià principal, sinó que també és un equip, una corba d'aprenentatge de tot un equip al darrere, com ara el personal d'infermeria, l'ajudant també, fins i tot els celadors per col·locar bé el pacient, et diria fins i tot de neteja també perquè sigui àgil el canvi entre pacient i pacient.
0: Mm. De manera simplificada, com és aquest procediment?
1: La prostatectomia radical, en concret?
0: Sí.
1: En concreta. Vale. Aquest procediment, bàsicament, consisteix a, com tota cirurgia robòtica, es fan petits talls a l'abdomen i llavors es fica CO2, vale, per inflar l'abdomen i així podem treballar via uns braços del robot des d'una consola fent servir els braços del robot com si fossin les nostres mans. Vale? Aquest és el principal avantatge del robot, que et permet fer moviments molt fins com si tinguessis els canells a dins de l'abdomen. Llavors, es treu la pròstata i les vesícules seminals. Això es fa quan hi ha càncer de pròstata i després es fa un reempalme de la via urinària i es tanca i es treu la peça per un petit tall d'uns 3-4 centímetres en funció de la mida de la pròstata que està a sobre del melic i ja està. Això és la cirurgia molt bàsicament explicada.
0: Molt, molt simplificada, evidentment, perquè hi ha aquí un seguit d'instruccions que vostès, els professionals, li donen al robot que faci, no? On ha de tallar, com i en quin espai.
1: Exacte. Aquest és una qüestió que probablement un pacient que es va operar sí que ho sap perquè busca més informació i pregunta, però la gent al carrer escolta el robot i probablement al principi pensa que és el robot que possiblement fins i tot de manera autònoma pren decisions, però no és el cas. I de fet crec que estem molt lluny d'això. El robot no pren cap decisió de forma autònoma. És el cirurgià que està a la consola i l'ajudant que l'ajuda a peu de taula qui decideix quin pla d'agafar, quin tall ha de fer, etc. Vale? Llavors, sí que ergonòmicament és millor, la visualització també és molt millor que cirurgia no robòtica, però és una visualització 3D, però la cirurgia la fa el cirurgià i sap, ha de saber per on ha d'anar.
0: En quins casos es poden utilitzar, en el cas de l'especialitat de la urologia, o es podrien utilitzar aquests robots?
1: Mira, doncs, a dins de l'urologia, les cirurgies típiques són la que ja he esmentat de la prostatectomia radical en càncer de pròstata, però també moltes tumors de ronyó que fan nefrectomia parcial. Això que vol dir que un tumor de ronyó que, per exemple, tingui 3 centímetres, podem treure només la part que és tumoral i deixar la resta del ronyó. Fins i tot una mides més grans, que això amb cirurgia laparoscòpica seria més difícil i a vegades que pot comportar que s'hagi de treure tot el ronyó. Llavors guanyes molta funció renal. Què més cirurgies podem fer? Podem fer pieloplàsties, això vol dir que si hi ha una estenosi, és a dir, una obstrucció a l'uretes, que és el tubet que connecta el ronyó amb la bufeta, i a vegades que s'obstrueix per la causa que sigui, es pot fer una reconstrucció de la via urinària, i això el robot ens aporta molt, perquè no hem d'obrir tot l'abdomen i ho podem fer més simplificadament, més fàcilment via robòtica. I altra cirurgia que hem començat a fer des de fa poc és adenomectomia robòtica. Això és una cirurgia desobstructiva de pròstata, que és una alternativa al làser holmium, que és el que més es recomanaria d'avui. És per símptomes de tracte urinari inferior. Vale? No en aquest cas càncer de pròstata, no. És per pacients que els costa pixar i amb fàrmacs no és suficient.
0: També, com dèiem al començament, aquestes cirurgies robòtiques s'apliquen als serveis de ginecologia i cirurgia general i digestiva.
1: Correcte, sí, sí.
0: I en aquest cas
1: sí. No et puc comentar concretament quines cirurgies. Sí. Sí que he comentat amb els companys, els cirurgians fan neoplàsia de recte, és a dir, per tumors de recte crec que és la cirurgia que més avantatge té, i per ginecologia, sobretot per miomes grans, per dones que tenen miomes que implicaria una cirurgia laparoscòpicament, seria tècnicament molt, molt difícil, però sí que és veritat que en aquest cas concret, com que jo soc uròleg, que té ser de dir millor de la meva especialitat.
0: Molt bé, el cas és que satisfets vostè com a professional d'aquestes cirurgies, no?, fetes a través de robots.
1: Sí, estic satisfet, perdona. Que no,
0: sí, sí, sí, sí. Que valora positivament aquesta implementació.
1: Ho agraeixo molt a l'hospital, als companys de Bellvitge que em venen a ajudar, als meus companys d'aquí que m'han donat la possibilitat de formar-me en això i sobretot, com deia abans, a tota la gent que envolta això, perquè voldria deixar remarcat que des de fora sempre com que es dona més pes al cirurgià, però es necessita al darrere un equip que tothom és totalment imprescindible.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos ampliat aquesta informació. Víctor Temes, uròleg de l'Hospital de Viladecans, que ha superat a dia d'avui les 150 cirurgies robòtiques als serveis de ginecologia, cirurgia general i digestiva i urologia, la seva especialitat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vostès.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels, així som.

0: Cast the Fels, així som.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12.

0: Puja l'alerta 5 sobre 6 per pluges intenses a la meitat sud de Catalunya. El Comitè Tècnic de Protecció Civil està reunit i aquest migdia compareixeran per donar detalls de possibles restriccions. Al nord del País Valencià estan en alerta vermella i s'han suspès classes. Suspesa fins a la una del migdia l'última sessió del judici pel cas de Roger Español. Un dels acusats, que ha de declarar avui per haver-li buidat un ull, no s'ha presentat al·legant un problema de salut. Les acusacions hi veuen una maniobra dilatòria. Podem confirmar que demà el Congrés votarà a favor dels decrets llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si hi donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret, que inclou la renovació automàtica del lloguer. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Tennessee suspèn les execucions previstes aquest any després que una dona hagi sobreviscut a dues injeccions letals. La condemnada, Krista Pike, s'ha passat 30 anys al corredor de la mort per l'assassinat d'una companya d'estudis. El cas reobre el debat sobre l'aplicació de la pena de mort. El govern francès reunirà aquest migdia un gabinet de crisi davant la gravetat dels disturbis provocats durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants en demanda de més recursos. Les mobilitzacions coincideixen amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que proposa retallar 54.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que al setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla. Els perfils de 3CatInfo han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes.
1: Esports. Després de la contundent victòria d'ahir davant la Roma per 0-6 en partit de la segona jornada de la Champions, el Barça femení se centra ara en el clàssic de Lliga contra el Madrid, que jugarà aquest diumenge al Camp Nou. Rafinha té previst aterrar aquesta tarda a Barcelona. El davanter brasiler deixa la selecció del Brasil per unes molèsties, però tot apunta que no està lesionat. I en vol, el Barça jugarà aquest vespre a les 8 la final del Mundial de Clubs d'Egipte contra el Vesprem hongarès, entrenat per l'ex blaurana Xavi Pasqual.
0: I el temps, dia ennuvolat i inestable, especialment al centre i al sud del país. Pels vols del migdia durant la tarda i a la nit, les pluges seran fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Màximes d'entre 24 i 28 graus amb xafogor.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia, repassem l'actualitat local. Castelldefels commemora el Dia Mundial de la Salut Mental del 5 d'octubre al 13 de novembre sota el lema Fer comunitat, teixir benestar. Acull un ampli programa d'activitats per promoure el benestar emocional, afavorir els vincles i posar en valor la comunitat com a espai de cura i suport. I repassem l'agenda. Demà divendres tenim la celebració del patró de la policia local de Castelldefels, un acte tancat al centre cívic Vista Alegre, on la policia local distingirà agents, membres d'altres cossos i ciutadania i professionals que han millorat la seguretat i la convivència a la nostra ciutat. A més, a la tarda, en el marc d'aquesta commemoració del patró de la policia local, també hi haurà a les 5 a la plaça de l'Església una exhibició dels serveis i del parc mòbil dels cossos de seguretat. I continuem amb l'agenda, passant ara ja a dissabte 3 d'octubre i la inauguració i jornada de la 35a Mostra de Cuina. Aquesta Mostra de Cuina convida un any més a la ciutadania a gaudir d'una cinquantena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents, amb un programa també en paral·lel musical amb Alejo Estivel com a cap de cartell i també diverses bandes tribut, un espai infantil i més novetats, com per exemple el passaport de la mostra, un element per a les persones que hi vulguin participar, aconseguir segells a través del consum de tapes i així participar a un sorteig sorpresa. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a la ciutat. Ja d'aquí una hora és el torn de l'informatiu local i les notícies d'aquest dijous 1 d'octubre en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si anem a la platja? Fa molta calor.
2: Perfecte, m'hi apunto. I també podríem quedar-nos a dinar, no?
1: Sí, bona idea. I si lloguem un parell de gandules?
2: Potser sí, perquè si ens hi estem tot el dia estarem més còmodes.
0: A Punt de Sal. En català, per designar el seient plegable de lona que serveix per seure-hi o per jeure-hi, utilitzem la paraula gandula. Per exemple, si volem passar el dia a la platja, hem de portar una gandula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: por ahí era la.
1: Amazing.
0: Gracias por este cálido aplauso.
2: Eso es un poquito de lo que podremos ver, como decimos, el 24 de octubre a las 7 de la tarde en el Teatro Plaza. De más temas que evidentemente tocaré cantar a Curro. The Next, David Peris o sí. Camille, que está más cerca.
0: Sí, así seguimos el orden de
2: Camil, antes de interpretar, explícanos cuántos, quins temes teus, quants discos has fet?
3: No, jo tinc dos discos, sí. Vale, amb un nom que és Don Vito, que vindria a ser la banda, i l'últim que he fet, bueno, en veritat n'he fet tres, l'últim que he fet és diu Camil Castellà, i són temes molt country folk, i ara que venc a la ràdio dic, mira, farem el primer que entraré, després és més rock and roll, és bastant més rockero el tema,
2: sí.
3: Però em ve molt de gust tocar aquest tema. I dic, pues mira, el faré una petita, igual que el Curro, faré una miqueta de lo que és el tema, que és el primer. Vale.
2: Endavant.

0: McLaren.
1: Los aniversarios del 2026.

0: Pues esta sintonía nos acerca a la Policía Local de Castelldefels. Con nosotros Luis Mascoz, inspector de la Policía Local. ¿Qué tal? Perdón, sargento, perdón, ¿no te quitaba yo medallas?
1: Me dabas. Endonabas, no.
0: Endonabas, sergent. No. Que a mi em costa encara el tema de les graduacions, eh? Entendre?
1: Un dia podem parlar de les graduacions.
0: Podem parlar de per què o a què es dedica cada policia que és graduat en aquest sentit.
1: Cada té les seves funcions i la seva responsabilitat. Si vols, un dia ho parlem perquè la gent sàpiga el que portem als galons.
0: Molt bé. Doncs, Luis Mascoz, en primer lloc, parlem de diferents incidències relacionades amb la seguretat que s'han produït a les últimes hores.
1: Sí, hola, bon dia. Benvingut bon dia. Un altre cop amb vosaltres. Avui Leo ha marxat, que estava el subinspector a Bandera Blava, un simpòsium a Huelva i Lantilla, que parlarà també, en aquest cas fa una exposició sobre la seguretat de les platges, en aquest cas de Castelldefels, que ens van demanar que li agrava el model nostre, i ja quan vingui ell millor que ho expliqui, que sabrà explicar tot bé de lo que ha fet. En quant als serveis a destacar, bueno, primer de tot començant amb les incidències ahir del tema dels aiguats, com ja sabeu, al voltant de les 10 del matí va saltar l'alarma del S-Alert, que arriba als terminals mòbils, que va arribar un avís de pluies molt fortes en un curt espai de temps. En aquest cas, nosaltres ja estaven alertats, van procedir a fer la nostra acció preventiva, van parlar amb els companys del SAC i diversos serveis municipals pel tema de clavegueram i monitorització del trànsit en temps real a la nostra prefectura, així com la previsió de talls de carrer i el tancament dels ponts que tenim nosaltres ubicat a Castelldefels, que per sort ara tenim les tanques que es poden tancar des de la nostra dependència. En aquest cas, a partir de les 11 sí que va haver bastant incidències relacionades amb la pluja. Ens van posar els companys que estaven de torn de matí mans a l'obra i es van fer els talls habituals del pont de Jonat Martorell, el pont de Ciutat de Màlaga i alguna altra incidència que va haver-hi en carrers que habitualment no hem de tallar, però van haver de tallar com Doctor Ferran per una acumulació d'aigua en aquests moments. També van fer alguna intervenció en una escola bressol que havia entrat una miqueta d'aigua i ens van alertar, van donar avís també a bombers, però un cop allà van veure que la cosa era molt poca cosa, van donar un cop de mà i va quedar en tot no res. En principi les talles de carrer van ser aproximadament d'una hora, hora i quart, en quan l'aigua va baixar van comprovar que els ponts havien funcionat correctament, el que són les bombes d'aigua, d'extracció i els tancaments havien funcionat correctament, no van haver incidències a destacar en aquest tipus. En una hora i 10, hora i quart, van poder també netejar el que era la calçada, que havia quedat una miqueta fang i sorra, i va quedar oberta la circulació. També en aquest cas van fer una monitorització del trànsit en temps real. D'aquest punt podem veure en tot moment com està la circulació al nostre municipi.
0: Això és molt interessant, no?
1: Sí, això és una eina que tenim i que ell es va posar allà en pràctica i la veritat que va molt bé perquè va veient com està el trànsit i podem preveure i buscar rutes alternatives per poder descongestionar el trànsit del nostre municipi. En aquest cas, com va ser una puntualitat d'hora i quart, hora i mitja, no va haver-hi molta cosa a fer, però sí que es va tenir en compte per poder fer tota aquesta... Bueno, tenir aquesta informació i poder fer ús de inclús autobusos d'avança o qualsevol tipus de reubicació de carrers, pues, teníem tota la mà. És una molt bona eina.
0: A nivell preventiu, avui teníem també una alerta i s'ha fet el protocol habitual.
1: Sí, ara en principi fins a les dues semblava que era teníem una alerta, em sembla que era 4 sobre 6, que ha baixat a 2 sobre 6 després a partir de les dues. I en principi, mirant el radar meteorològic, de moment no hi ha una afectació greu, però bueno, hem d'estar atents. Si ens arriba l'alerta com l'altre dia als terminals mòbils, pues, seguim les indicacions que ens donin els serveis especialitzats, en aquest cas Protecció Civil, o si en aquest cas Ajuntament, Policia Local, pues, estiguin al tanto a les nostres indicacions de ponts, circulació i tot aquest tema. En principi no tenim activat res fora de lo normal.
0: Molt bé, doncs passem ara a parlar de les incidències, com dèiem, de les últimes hores.
1: Sí, si sembla, hem fet 3 detencions en aquesta última setmana, una miqueta així, bueno, a considerar nosaltres per comunicar, destacades. Primer va ser una agressió sexual a un local de la platja. En aquest cas van ser alertats per una treballadora de que havia patit un estocament per part d'una persona. Van comissionar una patrulla que tirés al lloc dels fets, al local, i van prendre manifestació a la víctima, així com van veure la gravació de les imatges del local. Amb aquesta informació van fer una recerca de la persona i va ser localitzada per una patrulla una miqueta més endavant del lloc on van produir els fets. amb la manifestació i la visualització de les imatges, van procedir a la detenció d'aquesta persona per una agressió sexual. És important que en aquests casos, quan passen fets d'aquest tipus, que se'ns doni avís i nosaltres, doncs, com en aquest cas, ens posem mans a l'obra i actuem de forma ràpida i coordinada amb la resta de serveis de policies com Mossos d'Esquadra o les patrulles de platges, o en aquest cas va sortir bé, perquè la persona no hi era al lloc, però sí que va fer una recerca i va ser positiva. I per això demanem molta vegada la col·laboració ciutadana. Després també tenim una altra detenció també important, que va ser el tema de les tapes de clavegrans. Va alertar un veí de la zona de la platja, que havia vist una persona que estava mirant les tapes de clavegran aquestes de ferro i que possiblement tenia la intenció de robar aquest tipus de tapes. En aquest cas també es van desplaçar dos patrulles de la nostra policia i van localitzar la persona i van fer una recerca al vehicle i van trobar 21 tapes d'alcantarilla. En aquest cas també van procedir a la detenció de la persona per un delicte i com en l'altre cas, la col·laboració ciutadana és molt important, no podem estar a tots jocs, intentem, però és molt important la col·laboració ciutadana i qualsevol sospita o persona que vegin que els infundi algun tipus d'inseguretat han de trucar, passant-nos la màxima informació possible i nosaltres, com en aquest cas, li donem resposta ràpidament i com en aquest cas doncs, són dos serveis que també és d'agrair la col·laboració ciutadana perquè ens ajuda molt en facilitar la feina. I l'última, una miqueta, si vols, que també és col·laboració en aquest cas policial, era un company fora de servei que estava en un supermercat i va observar com unes persones bueno, tenien una actitud sospitosa a l'interior del local i va fer un seguiment i va observar que portaven un carro de bebè, que no hi havia un bebè a l'interior, i havien furtat per gènere per un valor superior a 700 euros. En aquest cas també tenia un requeriment judicial i van donar compliment al requeriment judicial, que era tenia una busca de captura, i a més es va procedir a la detenció per un delicte de fur per tot el gènere que havia portat. Són les tres incidències una miqueta així més destacades que hem tingut aquests dies, a part de la pluja i dels serveis que fem dia a dia, són les que una miqueta més destacat.
0: Doncs demà se celebra el Dia de la Policia Local, es commemora Sant Miguel, que és el patró de la policia local. Per aquest motiu, durant el matí es donaran reconeixements i en aquest cas, com dius, també a ciutadans que han ajudat o a la prevenció de delictes o que després han aportat el seu testimoni a policies dels Mossos d'Esquadra, d'altres cossos policials, evidentment de la policia local, i a la tarda hi haurà doncs, una exhibició de cotxes vostres, de bombers, etcètera, etcètera, a la plaça de l'Església.
1: Sí, per matí farien el que és l'acte una miqueta més nostre de cara a felicitar aquelles intervencions que són a destacar durant l'any a nivell policia local, Mossos d'Esquadra, també donem alguna felicitació perquè el treball és molt conjunt i bueno, moltes de les intervencions hi ha una coordinació plena, llavors moltes són conjuntes. Així mateix, tots aquells serveis que fem durant l'any que tenen un reconeixement especial perquè hi ha una implicació superior o hi ha un risc que ha posat els companys, es fa una valoració i es dona una sèrie de reconeixements. També se'n fan reconeixement a totes aquelles persones que són ciutadans i que ens han donat un cop de mà en algun servei important, també es reconeix, és un dia per fer, així com aquells locals o entitats o associacions que ens ajuden en el dia a dia, doncs és el dia per poder donar una miqueta de visualització i reconeixement a la seva tasca i col·laboració, en aquest cas, amb la policia local. I sí, efectivament, per la tarda es farà una exhibició de servei de seguretat i salvament de Castelldefels. En aquest cas serà policia local Castelldefels, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, que també vindrà una unitat canina per fer una demostració, Policia Nacional i Bombers de la Generalitat. En aquest cas farà a la plaça de l'Església i l'horari serà de 5 a 7 i mitja de la tarda, sempre quan el temps ens doni aquest marge per poder fer-ho.
0: Doncs ja parlarem amb Leo Piqué, com diem, d'aquesta ponència que fa la província de Huelva sobre les banderes blaves i sobre més coses que en aquest sentit doncs, fa la policia local. Doncs que tingueu una bona jornada demà, Lluís Mascot, sergent de la policia local.
1: Sí, esperem que sí, serà un bon dia per reconèixer totes aquelles actuacions

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, aquí comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dijous 1 d'octubre. Comencem, com sempre, presentant els titulars. La impaciència d'alguns conductors que les vies de doble sentit no esperen que els autobusos descarreguin i carreguin passatge pot provocar ensurts i atropellaments. A Castelldefels, un dels punts en què aquesta situació es fa més evident és la ronda de Ramon Otero Pedrallo. Avui, 1 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que posa el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà amb una festa el 17 d'octubre. L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels afronta el nou curs amb una oferta formativa que combina l'ensenyament reglat amb cursos privats oberts al públic en general. Ens hi acostarem. El Castell obre portes aquest diumenge amb una nova jornada de visites gratuïtes. Les entrades s'han exhaurit, però encara hi haurà alguna possibilitat d'accedir-hi sense reserva si queden places disponibles en determinades franges. L'escriptor i enigmista Màrius Serra dona el tret de sortida avui al programa Tastant els llibres a la biblioteca. El cicle, que combina literatura i gastronomia, oferirà activitats per a tots els públics fins al 30 d'octubre. Fem esport als barris torna aquest mes amb una tercera edició que oferirà activitats esportives gratuïtes i a l'aire lliure fins al desembre. El programa va reunir uns 2.500 participants en l'edició anterior. Pràcticament tots, el 93,5%, eren dones. La Unió Esportiva Castelldefels visita diumenge al camp del Cingarlín en la tercera jornada de la Lliga Elite de futbol masculí. L'equip groc buscarà la primera victòria en una temporada marcada pel debut a la banqueta de Sergi Cabré, un entrenador molt jove que ha generat il·lusió al si del club. Gerard Carreras és el control tècnic. Anna López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. La impaciència d'alguns conductors a les vies de doble sentit no esperen que els autobusos descarreguin i carreguin passatge pot provocar ensurts i atropellaments. Un dels punts en què aquesta situació es fa més evident és la ronda de Ramon Otero Pedrallo, on hi ha un alt ús de l'autobús, un alt trànsit. Se'n va parlar al ple municipal de setembre al fil d'un prec que formulava el grup socialista. Cristian Guillamón és regidor d'aquest grup.
2: És que revisin la parada d'autobús que n'hi ha a la Otero Pedrallo davant de l'espai Montserrat Roig, perquè el pas de vianants que va des de l'espai Montserrat Roig fins al circuit de bicicletes és un camí escolar, entre cometes no està oficial, però sí que molts nens pel matí van aquí, i es dona una situació molt peculiar, que és que quan l'autobús està parat a la parada per baixar o pujar gent, els cotxes que hi ha darrere no s'esperen a que arrenqui i l'adelanten just davant del pas de peatons. I fa dos dies uns pares estaven molt nerviosos perquè van estar a punt d'atropellar a dos nens. Llavors, jo estava allà perquè portava els meus també, i jo els agrairia, i ho dic de veritat, que li donin una volta en aquella parada, perquè és bastant, bastant perillosa.
1: Va respondre aquest prec per part del govern municipal al regidor de Mobilitat, Pedro Paredes. L'edil del Partit Popular va dir que aquesta parada d'autobús d'Otero Pedrallo té molt mala solució.
3: Durante todo este tiempo hemos estado modificando un montón de paradas de buses, haciendo más visibilidad, mejoras de acceso y de pasos de peatones, traslado a los técnicos de movilidad esta casuística, pero hemos de reconocer que tiene muy mala solución por el lugar que es, pero por supuesto la miraremos con todo el cariño del mundo, como hemos hecho con todas las otras paradas.
1: Música. Recordem ara que avui entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació que introdueix noves normes per als patinets elèctrics. Hi ha l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir un patinet, també l'obligació de portar casc i la prohibició de circular per les voreres. La velocitat màxima continua fixada en 25 km per hora. Aquesta nova normativa també reforça les obligacions dels usuaris dels patinets en matèria de circulació i seguretat. En canvi, l'obligació de portar el llum encès permanentment no serà efectiu fins a l'1 d'octubre de l'any que ve, de 2027. A tot això s'ha referit al tinent d'alcaldia de Seguretat, David Soler. A Castelldefels, diu Soler, caldrà incrementar els controls.
4: I a partir d'ara doncs, veurem una campanya molt important doncs, de policia local i també una campanya de civisme a tota la ciutat per intentar doncs, millorar aquesta convivència, especialment entre els peatons i els vehicles de mobilitat personal. I per tant, doncs, a partir d'ara doncs, veurem doncs, molts més controls, veurem moltes més sancions i sobretot intentarem posar ordre, ja que ara tenim dos mecanismes doncs, per poder-ho fer, que és la nova ordenança que hem aprovat a l'Ajuntament de Castelldefels i també l'entrada en vigor d'aquest reglament doncs, de la Direcció General de Trànsit.
1: Castelldefels comença a aplicar a partir d'avui un recàrrec municipal sobre l'impost de les estades als establiments turístics. És una mesura que afecta els allotjaments turístics de la ciutat i s'aplica sobre les tarifes de l'impost turístic de la Generalitat. Aquest recàrrec municipal pot ser de fins a 4 euros als establiments de 5 estrelles i gran luxe o als 80 cèntims dels albergs, per exemple, segons estableix la normativa. Castelldefels és un dels 4 municipis, juntament amb Sant Just d'Esvern, Sant Cugat del Vallès i Esplugues de Llobregat, on aquest recàrrec s'incorpora ara. Serà exigible des de l'1 d'octubre. La recaptació anirà a càrrec de l'Agència Tributària de Catalunya, d'acord amb el conveni que ha signat amb l'Ajuntament de Castelldefels. A partir d'aquest 1 d'octubre, el recàrrec municipal, segons especifica la normativa ja publicada al Diari Oficial de la Generalitat, s'estableix així. Els hotels de 5 estrelles i gran luxe serà de 4 euros per persona i nit. Els hotels de 4 estrelles, 1,80 euros. Els habitatges d'ús turístic, la taxa serà d'1,75 euros. Els albergs, 0,80 euros, és a dir, 80 cèntims. I a la resta d'allotjaments, càmpings, 0,90. És un recàrrec que s'afegeix a l'impost turístic de la Generalitat, no l'import total d'aquest impost. Per exemple, en un hotel de 4 estrelles, actualment l'impost de la Generalitat és d'1,80 i el recàrrec municipal serà també d'1,80. Per tant, ara serà de 3,60 per persona i nit en total. A partir de l'1 d'abril de 2027, aquest recàrrec municipal augmentarà en alguns tipus d'allotjament. Avui es commemora el Dia Internacional de les Persones Grans. És una jornada que posa el focus en els drets, el benestar i la participació de les persones d'edat. A Castelldefels, la commemoració es farà amb una festa berenar el 17 d'octubre. Pep Ribas és el coordinador del Centre Frederic Mompou.
5: Farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
1: El manifest de 2026 porta per lema «Ens jubilem del treball, no de la vida». El missatge posa l'accent en que la jubilació no ha de significar deixar de participar en la societat. El text reivindica una vellesa digna, amb drets, autonomia i capacitat de decisió.
5: Centrat sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència, recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència. No? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets. No? I tot això és el que es reivindiquen en aquests manifestos.
1: Festa, per tant, el dia 17 d'octubre, un dissabte, al Centre Frederic Mompou per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels afronta el nou curs amb una oferta formativa que combina, d'una banda, l'ensenyament reglat i, de l'altra, cursos privats, que són oberts al públic en general. El centre manté així la formació professional vinculada al sector de la restauració i, al mateix temps, amplia opcions per a persones que es volen formar en cuina i hostaleria, encara que no segueixin estudis reglats. Ramon Martínez, CEO de l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, explica quina és l'oferta d'ensenyament reglat del centre.
6: Tenim diferents cursos. Ara tornem de cara a aquest mes. Comencem amb dos cursos de cuina, un d'ajudant de cuina i un de cuiner, que és una miqueta més llarg. I comencem amb el mateix amb el que seria cambrers, ajudant de cambrer i cambrer. Cambrer, que és una miqueta més llarg, un any aproximadament. Tenim, jo crec que com a cosa positiva, hem tornat a postular-nos per fer formació professional dual de cara a l'any vinent i esperem tenir adjudicació de cara al gener de l'any 2027. No? 27. I també hem començat ara, conjuntament amb Educació, el que serien els PFIs, els programes d'adaptació pedagògica durant un any, d'un certificat de professionalitat que és cuina i sala, que dura un any i que permet també que la persona jove pugui identificar si realment és el seu sector on vol treballar o no vol treballar.
1: L'Escola d'Hostaleria també ofereix cursos privats, són oberts al conjunt de la ciutadania, amb propostes formatives relacionades amb la cuina i la restauració.
6: Com a novetats interessants, que nosaltres estem força encantats, hem començat també línies privades de pastisseria molt, molt especialitzada, en cursos trimestrals de primer nivell. Això ens està funcionant molt bé. Us recomano que un dia, si voleu, veniu a veure-ho. Sí. I estem treballant ja en cursos que són trimestrals, especialitzats per treballar amb gent de primer nivell, com Patxi Larrea o altres pastissers de la nostra ciutat. I realment, amb aquesta línia estem treballant de manera molt professional. I per últim, com a proposta positiva, és que els nostres alumnes acabem de guanyar un programa Erasmus, que permetrà que alumnes que vinguin de la nostra escola durant un període de 90 dies o 30 dies estiguin fent estades a fora del nostre país i fent un procés d'aprenentatge sempre lligat o bé a cuina o bé a sala.
7: El que et mou cada dia ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Som a punt d'arribar a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dijous 1 d'octubre. Hem començat amb els ensurts que provoquen alguns conductors quan avancen els autobusos que estan aturats a les parades, a carrers de doble sentit, com és el cas de la ronda d'Otero Pedrallo. A la segona part de l'informatiu d'avui sabrem si encara queden entrades amb reserva gratuïta per visitar el castell aquest diumenge en la jornada de portes obertes que se celebra aquest diumenge. Nova jornada de portes obertes al castell, que permetrà visitar aquest equipament patrimonial. Les entrades, que són gratuïtes, s'han exhaurit, però aquelles persones que sense reserva s'hi acostin, pot ser que tinguin sort, que tinguin opció d'entrar-hi en alguna franja horària en què hi hagi alguna baixa. Albert Fernández és el tècnic municipal que coordina la programació del castell.
8: Per bé o per malament, estem molt contents perquè tenim les entrades exhaurides. Però sempre diem, no?, que en aquest cas, com que hi ha de vegades gent que no pot vindre, no pot assistir, si la gent puja i en aquella franja horària hi ha espai per visitar el castell, sempre es dona la possibilitat. O sigui que si no heu agafat entrades, us convidem a que si esteu passejant doncs us apropeu i consulteu, i si heu agafat entrades, doncs felicitats.
1: Doncs del matí a 7 de la tarda, amb l'últim accés a les 6, es podran visitar l'Església de Santa Maria, la Sala Magna, la Sala d'Esgrima, la Sala de Maquetes, la Terrassa i els Jardins. També es podrà visitar Piràtia, el Centre d'Interpretació de la Pirateria i la Història de Castelldefels, amb una experiència audiovisual que està pensada especialment per al públic familiar. Les jornades de portes obertes al castell se celebren amb periodicitat mensual, el primer diumenge de mes, així com els dies festius. Les properes cites, l'1 de novembre i el 6 de desembre. Aquest vespre comença a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado el programa Tastant els llibres. El cicle comença amb una estrella de la literatura i l'enigmística, Màrius Serra. El programa s'estrena avui i continuarà amb activitats per a tots els públics fins al dia 30. La iniciativa convida a descobrir llibres i autors a través de trobades i activitats al voltant de la lectura o l'edició. Estefania González ha entrevistat la directora de la biblioteca, Míriam Huguet.
9: Molt bon dia, Míriam, com
10: bon
9: estàs?
10: Bon dia, Estefania.
9: Comença el Tastant al món del llibre, una nova proposta que us ocuparà tot el mes d'octubre amb un programa d'activitats relacionades amb aquest món, amb els llibres, no?
10: Sí, sí, sí, ens fa molta il·lusió aquest tastant, no? En aquesta ocasió, això és un cicle d'activitats que cada any, no, ens proposem, ja va sorgir, què podem tastar, què podem donar a conèixer, què podem conèixer una mica més. Hem fet països, hem fet diferents temàtiques i enguany ens feia molta il·lusió tastar el món del llibre, un tema que ens toca tant, no? També des de la biblioteca. A més, l'octubre és el mes de les biblioteques, tenim el Dia Internacional de les Biblioteques el 24 d'octubre. I bé, vam apostar per això i la veritat és que molt contents amb la proposta d'activitats que hi haurà durant aquest mes d'octubre. Em fa molta il·lusió convidar-vos dijous 1 d'octubre a la xerrada inaugural. La xerrada inaugural serà a càrrec de l'escriptor Màrius Serra. Ja sabeu que Màrius Serra, a part d'escriptor, és un coneixedor molt a prop, coneix el món del llibre i, a més, també el joc i els enigmes, no? I, a més, ens farà aquesta xerrada relacionada amb el títol que ens ha posat és l'edició, sempre és edició. Un joc de paraules per descobrir el món del llibre, no? A partir d'una miqueta de diferents jocs i així, doncs coneixerem aspectes del món del llibre i ens fa molta il·lusió que la xerrada inaugural sigui amb ell, o sigui, dijous 1 d'octubre a les 6 de la tarda us esperem aquí a la biblioteca. També us animem a que consulteu el programa d'activitats, però per aprofitar i destacar alguna altra activitat, m'agradaria també destacar l'activitat que farem el dimecres 7, tot i que la biblioteca estarà tancada, la sala Margarida Xirgo s'hi pot accedir, llavors es manté l'activitat. El dimecres 7 a les 6 de la tarda tindrem una xerrada també molt interessant per conèixer encara més el món del llibre, amb el títol Cartografia dels oficis del llibre. Comptarem amb la Míriam Freixas, que és escriptora, traductora i traductora, o sigui que té diferents, ella ja coneix diferents parts del món del llibre, i també la Laura Gonzalvo, que també és escriptora i també és acompanyant de processos d'escriptura. Llavors elles viuen, la seva feina viu de molt a prop, diferents oficis del llibre, a més, ens faran com un mapa dels diferents oficis del llibre i de tot el que va relacionat amb el llibre, coses que algunes coneixerem més, d'altres menys, però que creiem que, a més, entre les dues, vindran les dues, serà d'allò més interessant.
9: Uh-huh. I amb això ens destaques un parell d'activitats dins de l'apartat dedicat a adults, però també heu preparat un espai familiar.
10: Sí, sí, sí, també ens fa molta il·lusió les activitats familiars que hem pogut programar al voltant del món del llibre, i la primera és aquest dissabte 3 d'octubre, a les 11 del matí, tindrem una hora del conte d'allò més especial. Vindrà la Raquel de Manuel Mur, que ve de Menorca i és dolça i estupenda, i ens farà una hora del conte ben especial que es diu Això no és un llibre.
9: Està bé.
10: Això no és un llibre, però a més ens n'anem, no?, a la narració oral més propera, més clàssica, però alhora que enganxa, no?, d'una manera que enganxa. I a més ella el que fa servir també per explicar contes és els contes, els mateixos llibres. Ella utilitza llibres també, tot i que és narració oral, que ella fa, s'acompanya dels llibres, no? I per això també ens semblava que encaixava molt bé per aquesta de les primeres activitats que fem dins d'aquest tastant relacionades amb el món del llibre. O sigui que us convido tots, recomanat a partir de 3 anys.
9: Perfecte, Míriam. Tenim alguna altra activitat,
10: sí,
9: que vulguis destacar?
10: Sí, i aprofito també el dijous 8 a la tarda tenim un taller a càrrec d'Alejo Valdearena, que és de crear el teu propi còmic. Que jo crec que també, no?, crees el còmic, no?, és un llibre dins del món del llibre, i podem comptar amb l'Alejo, que és un especialista en còmic, doncs cada nen i nena crearà el seu propi còmic i marxarà amb el seu còmic. En aquest cas és per nens més grans, a partir de 8 anys, però creiem que els hi pot agradar moltíssim. Passaran una molt bona estona.
9: Molt bé, doncs Míriam Huguet, directora de l'equipament, moltes gràcies.
10: Gràcies
9: a la propera.
10: Tu, que tinguis bon dia. Gràcies.
9: Igualment.
1: Parlava la directora de la biblioteca del tancament de l'equipament la setmana que ve. Efectivament, els dies 5, 6 i 7 serà tancada la biblioteca per les obres de construcció d'una segona porta automàtica. Durant aquests 3 dies no hi haurà servei presencial a l'equipament, però la sala Margarida Xirgo continuarà en funcionament per a les activitats que es fan al vespre, precisament en aquest cicle del qual parlàvem, tastant els llibres. El programa Fem Esport als Barris torna aquest mes d'octubre en la seva tercera edició amb noves sessions que s'allargaran fins al desembre. És un programa d'activitats gratuïtes i a l'aire lliure. Va aplegar uns 2.500 participants l'any passat. La immensa majoria, un 93,5%, eren dones. Ana López ha entrevistat la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
11: Ens visita Paquita Cruz, regidora d'Esports i també de Salut. Molt bon dia.
12: Bon dia, Anna.
11: Torna de nou l'activitat Fem Esport als Barris i per als joves.
12: Sí, sí, tenim la nostra activitat Fem Esport als Barris, hem aconseguit, per nosaltres és molt important, acostar l'activitat física i l'esport als barris i fer que la gent practiqui i que l'esport sigui fàcil de practicar, que sigui molt accessible i molt, molt proper. Mm. Llavors, la segona temporada vam superar 2.500 participants, el 93,5% van ser dones, però bueno, quizás aquest col·lectiu no trobava tampoc el tenir el pavelló de Can Roca col·lapsat amb 5.000 persones en llista d'espera. Molta gent no troba una altra manera de fer esport que sigui accessible. Nosaltres l'hem tret al carrer, fem servir els barris i a l'aire lliure. I bueno, aquesta temporada serà la tercera, ja començarem ara a l'octubre. De moment no tenim dates perquè s'està preparant tota la programació. Segurament haurà algun canvi d'ubicació de barris i farem alguna sessió, que això és novetat, d'esport adaptat per persones amb mobilitat reduïda o que hagin tingut algun tipus d'accident o que farem un dia esport adaptat als barris també. I després fem esport als barris joves. Va ser una prova pilot que vam fer durant el mes de juliol, dos dies a la setmana, a la platja, i ha tingut molt bon resultat. I també estem valorant fer una altra sessió a la setmana per a aquest tipus de col·lectiu jove. I llavors estem fent estudis de si ho fem després de l'institut, ho fem més tard de nit. Estem mirant a veure, valorant la possibilitat de com fer-ho perquè la gent es pugui apropar millor. També és veritat que era una activitat entre 18 i 25, o sigui, de 18 a 35 anys, i hem trobat que hi ha hagut gent que feia esport als barris normalment, que a l'estiu no es fa, que ha vingut a fer aquesta activitat. Han sigut benvinguts tots, però bueno, a lo millor el que fem és ampliar l'edat, una mica l'edat, i llavors, però tampoc sabem on la farem realment. Tenim pensat a lo millor fer una sessió aquí al Zen Centre per també dinamitzar una mica el Zen Centre i que la gent vegi, quan passi per aquí, que hi ha gent a dintre fent esport. Bueno, estem treballant, Anna. Estem amb la secció d'esport i els tècnics, estem treballant amb tot això.
1: La Unió Esportiva Castelldefels ja ha començat una nova temporada a la Lliga Elite. Parlarem de l'inici de la temporada, de com va anar la temporada passada, de l'equip, dels objectius del curs, amb Carlos de Frutos, que és el responsable de comunicació de la Unió Esportiva. Què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia, Xavi, què tal? Molt bé.
1: D'entrada, un empat per començar, empatadors al camp del Camp Vidalet. Com valoreu aquest resultat?
13: Bueno, la veritat és que començar puntuant sempre és positiu en una temporada, i més encara al camp d'un equip recent descendit de la categoria superior, en aquest cas de la tercera divisió, com és el Camp Vidalet, que recordem-ho, va ascendir de la Lliga Elite a la tercera divisió fa dues temporades i malauradament no va poder mantenir la categoria de temporada passada. I és un equip, evidentment, un bloc molt fet, un camp difícil, on l'afició està a sobre de l'equip, està amb el seu equip. I és veritat que l'equip va començar encaixant molt aviat, l'1-0, el minut 8, va ser capaç de capgirar el tanteig passada la mitjana, amb dos gols molt seguits, però just en l'última acció del primer temps va arribar el 2-2. I a la segona, és veritat que segurament el Castelldefels va ser més a prop del 2-3 que no pas el Camp Vidalet del 3-2, però al final un punt que cal donar per bo i cal intentar fer-lo encara millor aquest proper cap de setmana contra el Singuerlín a Santa Coloma.
1: L'equip encara no ha debutat, per tant, en campionat davant l'afició, perquè aquest diumenge, dissabte, dia 4, dissabte o diumenge?
13: Diumenge dia 4, en aquest cas.
1: Serà la tercera jornada, també a domicili, en aquesta ocasió, contra el Singuerlín.
13: Sí, perquè la jornada 2 l'havíem de disputar a casa contra el Prat, el primer duel Baix-Llobregatí de la temporada, però el Prat aquesta temporada és l'equip de categoria territorial, en aquest cas de la Federació Catalana de Futbol, que disputa Copa del Rei. Recordem que des de fa 4 temporades els equips del que abans era considerada les categories regionals, que els millors classificats de la temporada anterior, que no han ascendit a tercera, que ja és categoria nacional o estatal, doncs disputen fase prèvia a Copa del Rei.
1: Pel que fa a la Unió Esportiva, el primer equip, l'any passat deies que es va arribar a encadenar 15 jornades sense perdre, no?
13: Sí, va ser una temporada molt, molt paradoxal, la del Castelldefels la temporada passada, no? Perquè va viure un inici podríem dir, discret. Des de la jornada 7 a la 23 van encadenar aquestes 16 jornades sense perdre, però després, els últims 7 de Lliga, només en va guanyar 2, i els últims 6 partits, amb Miguel Motos a la banqueta, només se'n van guanyar 2, i això va fer que el Castelldefels, dels últims 7, només en va guanyar, insisteixo, aquests 2, i això va fer que finalment es quedés fora. Per tant, va ser una temporada de ratxes.
1: Quin aprenentatge s'extreu d'aquestes dues últimes temporades? Perquè jo no sé si el sí de la Junta, l'objectiu inicial quan comença un nou curs, és sempre l'ascens?
13: Bueno, l'objectiu és intentar tornar a lluitar per recuperar la categoria perduda a la 23-24, que és la tercera divisió. Això és evident, perquè al final el Castelldefels, no cal oblidar que és l'equip català, el segon equip català, amb més temporades a tercera divisió al segle XXI. El que passa que ara, clar, portem 3 a Lliga Elit i sembla que les coses s'obliden ràpid, no? Però sembla que al segle XXI només l'Europa ha jugat més partits a tercera que el Castelldefels. I bé, l'objectiu, lògicament, ha de ser sempre estar dalt, això és evident. I es vol una Lliga una mica més normal. S'ha fet una plantilla, teòricament, amb més experiència per no patir aquests efectes d'aquesta irregularitat. Veurem si és capaç de, després de competir sobre la gespa, amb el nivell que tothom espera.
1: Més experiència a la gespa, però a la banqueta menys. Es compensa amb la il·lusió, no? Perquè hi ha nou míster, en Sergi Cabré.
13: Nou míster, molta joventut, 28 anys acabats de complir. Anem a veure això com ho entoma. Està preparat, és un noi amb personalitat. Té, jo crec, una gran capacitat individual com a gestió de grups i també jo crec que té un molt bon cos tècnic, que jo crec que això és molt important avui en dia, i crec que el punt de partida és positiu. Després han d'acompanyar els resultats, no? Però jo crec que ell, malgrat l'edat, està sobradament preparat.
1: La Unió Esportiva Castelldefels, futbol protagonista avui a l'emissora municipal. Carlos de Frutos, responsable de comunicació de la Unió Esportiva, gràcies per acompanyar-nos.
13: A vosaltres, Xavi, i un plaer.
1: Amb el futbol hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dijous 1 d'octubre. Ara és l'hora del resum. La impaciència d'alguns conductors que les vies de doble sentit no esperen que els autobusos descarreguin i carreguin passatge pot provocar ensurts i atropellaments. A Castelldefels, un dels punts en què aquesta situació es fa més evident és a la ronda de Ramon Otero Pedrayo. L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels afronta el nou curs amb una oferta formativa que combina d'una banda l'ensenyament reglat i de l'altra cursos privats oberts al públic en general. El Castell obre portes diumenge amb una nova jornada de visites gratuïtes. Les entrades s'han exhaurit, però encara hi haurà alguna possibilitat d'accedir-hi sense reserva si queden places disponibles en determinades franges. L'escriptor i enigmista Màrius Serra dona el tret de sortida avui al programa Tastant els llibres a la biblioteca. És un cicle que oferirà activitats per a tots els públics fins al 30 d'octubre. La Unió Esportiva Castelldefels visita diumenge el camp del Singuerlín en la tercera jornada de la Lliga Elit de futbol masculí. L'equip groc buscarà la primera victòria en una temporada marcada pel debut a la banqueta de Sergi Cabré, un entrenador molt jove que ha generat il·lusió al si del club. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Radio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.

0: fons.
1: Avui parlem de cooperació, de solidaritat i també de la realitat que es viu a milers de quilòmetres de Castelldefels, a la República Democràtica del Congo, concretament. Solidaritat Castelldefels-Casando treballa des de fa molts anys per donar suport a projectes de desenvolupament i millorar les condicions de vida de comunitats en aquella contrada, al centre de l'Àfrica. Per conèixer millor la tasca de l'entitat, els seus projectes, els reptes que afronta sobre el terreny, conversem amb Carme Altaiós, la directora de Solidaritat Castelldefels-Casando. Bon dia, Carme, benvinguda.
2: Bon dia, Xavier, bon dia.
1: Solidaritat Castelldefels-Casando és un projecte, una entitat amb molta història. De fet, en el nom ja hi du la cosa, diguem. Casando és una població, explica'ns, del
2: sí.
1: centre de l'Àfrica.
2: Casando és una població del centre de l'est de la República Democràtica del Congo i és el poble on jo vaig anar de voluntari a l'inici i que dona l'origen a l'associació.
1: En un primer moment, quin és el projecte que va desfermar tot això, amb la creació fins i tot de l'entitat?
2: Doncs va ser que jo vaig marxar com a voluntària en aquesta, vaig anar amb les monges de la Companyia de Maria i aquí a Castelldefels teníem un grup a la parròquia de Castelldefels que em van donar suport en aquesta aventura, podem dir, inicial, perquè en aquella època estem parlant, jo me'n vaig anar l'any 86, mitjans de comunicació i xarxes socials, CAPS. Aleshores va ser el grup que va intentar donar-me suport en aquesta aventura i a partir d'aquí doncs va néixer l'associació amb aquestes voluntàries que des d'aquí doncs, anaven a donar-me suport a les activitats que feia allà. Jo vaig marxar en una comunitat rural on hi havia la idea, era, jo era enginyer tècnic agrícola, soc enginyer tècnic agrícola, i la idea era donar suport als projectes de desenvolupament agrícola, agropecuari.
1: Quines característiques presenta aquella zona en concret i la població de Casando?
2: Estem parlant de l'est, tocant, és una zona frontera amb Ruanda i Uganda, zona de muntanya, un clima, com ni diuen la Suïssa de l'Àfrica, no? Amb una alçada d'uns 1.600 metres, per tant es conreu el cafè, hi havia un molt bon conreu de cafè aràbica i diferents conreus com el blat de moro, el plàtan, la mongeta, i una població doncs inicialment dedicada exclusivament a l'agricultura, però amb l'explotació de la tecnologia i la troballa de minerals, doncs avui en dia una població molt sotmesa a l'explotació d'aquests minerals. Des de l'època de la colònia, perquè el Congo havia sigut Congo, colònia de Bèlgica, des de l'època ja hi havia una riquesa en aquest país a nivell econòmic, sobretot vinculada a l'extracció de l'or. Inicialment, abans de la colonització, el cauch que va permetre la revolució automobilística. Vull dir que ha sigut un país que sempre ha tingut riquesa i la gent ha viscut d'una manera molt senzilla, autosubsistència i amb l'extracció d'aquestes riqueses per part de les potències estrangeres, no pel propi país.
1: L'extractivisme, en aquest cas, és tan virulent com ho és en altres zones?
2: Jo crec que és el país on és més virulent donada la situació d'extrema pobresa i de conflicte que es viu des de fa molts anys. Pensem que en aquesta zona on estem nosaltres darrere de la República Democràtica del Congo, des de fa més de 30 anys hi ha una guerra, un conflicte pel control d'aquests recursos minerals. Tenim el país del costat, Ruanda, i Uganda, però principalment Ruanda, que és un país molt petit, i que considera que aquest territori, perquè sabeu que a l'època de la colonització es va fer un repartiment del territori africà amb Esquadra i Cartabó, per tant, hi ha comunitats que pertanyen actualment a diferents països, però que ells consideren que aquest territori és seu. Per tant, l'extracció d'aquesta riquesa mineral sempre s'ha fet d'una manera il·legal, sense tenir en compte la població civil, amb la invasió tant de capitals estrangers com de capitals dels països del costat i sense cap mena de control sobre ni beneficis, ni taxes, ni repercussió d'aquesta explotació en el benestar de les persones. Estem parlant d'un país on l'esperança de vida no arriba als 50 i pico anys, on la taxa d'analfabetisme és altíssima, on no hi ha carreteres, la zona on estem nosaltres no hi ha aigua potable, no hi ha llum. Estem parlant d'una situació de subdesenvolupament extrem en un país on realment en el seu subsol, forat que trobes, pedra que trobes, bona, des de terres rares, a diamants, cobalt, liti, de tot.
1: El primer projecte, el projecte original, ja em corregiré si m'equivoco, va tenir a veure amb un pou, és així?
2: Bueno, el primer projecte estava vinculat a les activitats que es feien amb la comunitat religiosa, amb les dones, i era un projecte d'agricultura. Llavors era un acompanyament a les dones i a diferents grups de pagesos per anar millorant la seva agricultura i la seva ramaderia. D'aquí se'n van derivar altres projectes, com va ser un pont, un dispensari, diferents activitats que anàvem fent amb associacions i amb gent que estava treballant localment, perquè penseu que Solidaritat Castelldefels que Sants és una entitat molt antiga, però que sempre hem tingut només personal voluntari. Mai hem tingut ningú que s'hagi dedicat doncs, a fer d'aquesta associació una associació com podia haver crescut si ens haguéssim dedicat professionalment a l'associació. Jo professionalment sí que m'hi dedico, però no en el marc de l'associació. Per tant, tots els projectes que s'han fet sempre han sigut amb el suport d'algunes entitats locals que ja hi treballaven i amb les entitats i associacions que nosaltres vam formar des del nostre primer inici. Uh-huh. El primer projecte aquest comentava, agrícola, sí. Doncs a partir d'aquí es va formar una associació d'agricultors, una associació de ramaders, que encara avui en dia, malgrat totes les dificultats, segueixen en peus.
1: Uh-huh. Molts d'aquests enclaus, en aquest cas a Casando, pateixen, com deies, les circumstàncies polítiques, socials, del que es produeix o del que es dona a l'actualitat, uh-huh. No? Un territori prou violent.
2: Sí, el que et comentava, doncs és un territori que està en guerra des de fa més de 30 anys i des de fa 2 anys l'entrada del moviment M23, que és un moviment armat amb el suport total de Ruanda, ha ocupat aquesta zona. O sigui, tenim una ocupació, com podem parlar de Palestina, doncs tenim una ocupació en regla d'aquest territori des de fa 2 anys, sense cap mena d'intervenció per part de la comunitat internacional. Hi va haver un moment en el que pensem que hi ha una vinculació directa entre aquesta ocupació i l'extracció d'aquests minerals. A Europa i tots nosaltres ens en beneficiem. La Unió Europea té contractes amb Ruanda, que és el país invasor de l'extracció d'aquests minerals. Per tant, hi ha una complicitat directa amb l'ocupació i aquesta situació de malviure de la gent amb l'explotació dels minerals. Pensem que la gent no coneix aquest conflicte, però després de la Segona Guerra Mundial, el conflicte del Congo és el conflicte amb més morts. Estem parlant de més de 6 milions de persones mortes en aquest territori. És com si parléssim quasi de 3/4 de la població de Catalunya morta en un conflicte del que ningú parla. És un territori on hi ha més soldats desplaçats de Nacions Unides des de fa anys i que tenen una intervenció simbòlica. O sigui, la seva presència és... estem aquí perquè hem d'estar aquí, perquè ens ho diuen, però no intervenen per defensar la població. Per tant, també hi ha hagut també una complicitat de la comunitat internacional amb que aquesta situació de guerra i de conflicte sigui mantenint. Nosaltres treballem amb com us deia, amb les comunitats locals amb les que vam començar, seguim treballant i són elles les que doncs, fan front a aquestes situacions. No sé si parlarem tot seguit, però el projecte doncs, que tenim ara, que és una escola que està en marxa, està patint molt les conseqüències d'aquesta situació d'invasió per part de l'M23.
1: Mm-hmm. Esclar, perquè una escola no és només l'escola, no és només la lliçó del dia, sinó també doncs, proporcionar refugi a la canalla, en aquest cas.
2: De fet, aquest és el principal objectiu de la nostra escola. Quan el vam fer, penseu, tots els projectes que fa Casando són perquè hi ha una entitat local que demana això. Nosaltres els diem què és el que necessiteu i ells van dir tenim un problema realment, i l'educació és un problema en aquest país perquè els professors no estan pagats per l'Estat, per tant són les famílies les que han de fer front a les despeses d'escolarització, que són pagar amb un professor. Això que suposa que les famílies més vulnerables, penseu com una zona de conflicte, hi ha molts nens que han perdut les seves famílies i que, per tant, han de ser acollits per altres famílies o properes o família més o menys llunyana, doncs aquestes persones no volen fer front a aquestes despeses escolars. Estem parlant que potser són $50 en tot l'any, però com treu una dona que té 6 fills seus propis i que l'únic que té per treure aquests $50 és anar a conreu al seu camp? És impossible que pugui treure aquestes despeses per cobrir-les amb tots els seus fills, no? Aleshores, el projecte aquest va sorgir per això, per la necessitat de tenir un lloc on els nens poguessin anar, aquells que no podien pagar als seus pares aquesta cotització. Però va molt més enllà, perquè la nostra sorpresa va ser quan inicialment vam començar a fer l'escola primària, diguem-ne, i tot seguit, acabant l'escola primària, que té unes 5 classes, ens va venir una petició molt important, no? Ens van dir, ara volem fer una escola maternal. I nosaltres vam dir, ostres, una escola maternal? Diu, sí, diu, perquè no sabeu les mares la sensació de tranquil·litat que tenen quan han pogut deixar els seus fills a l'escola primària aquí i elles anar-se'n al camp tranquil·lament, sabent que els nens i nenes estan en un lloc protegits. Diu, el fet d'anar-se'n al camp amb la criatura més petita, posada a l'esquena, a sobre del sac que porta de la llenya i tal, i anar-se'l a conreuar, tenir-lo que deixar al camp mentre ella està conreuant, això, si elles poguessin deixar la criatura aquí, és que no és el que els eduquis, no que els ensenyis, és saber que aquelles criatures tenen un moment i un espai en el que, a més, poden ser criatures. O sigui, el fet de dir, estic a l'escola, ja no és pel que aprenc, és perquè en aquell moment sóc jo, sóc una criatura que puc jugar, que puc parlar amb els altres companys. Quan surto d'allà, doncs me n'hauré d'anar a buscar la llenya, me n'hauré d'anar a buscar l'aigua, me n'hauré d'ajudar ma mare a preparar el dinar, hauré de carregar el meu germà. No sóc nen i nena, no? Aleshores, l'escola és un espai de protecció, d'educació, de creixement d'aquestes persones, de dir, malgrat estem visquent, perquè són generacions de nens i nenes que han viscut tota la seva vida en guerra i en conflicte, tenim un espai on en uns moments del dia ens sentim nens i nenes. Uh-huh. I això és una gran satisfacció per nosaltres.
1: I aquest és el projecte que a hores d'ara esteu desenvolupant.
2: Sí, des de fa ja, mira, des de l'any 2010 vam començar amb aquest projecte. Vam un agermanament amb l'escola Petit Montfeliç Sabastida d'aquí de Castelldefels, amb la que hem seguit, també vam tenir el suport de l'Ajuntament de Castelldefels per la construcció sobretot de l'escola. Avui en dia l'escola doncs, són 5 aules de primària, 6 aules de primària, un despatx i les 3 aules de maternal, i dona cabuda entre 300 i 350 nens i nenes cada any. Aleshores, primer va ser la construcció, després es va construir les aules, després es van construir les latrines, es va instal·lar panells solars, perquè penseu que allà tenia un lloc on tenia una llum. Amb aquesta entitat també havíem fet un projecte previ d'un dispensari que també es manté, també s'havia construït també amb recursos també per part de l'Ajuntament i del Fons Català, i aquestes dues instal·lacions tenen ara energia solar. I després de les construccions i de les instal·lacions, del mobiliari i de tot això, doncs es tracta d'anar mantenint l'escola. I el que fem aquests darrers 5 anys és, amb totes les activitats que fem i les persones que de bona voluntat volen col·laborar, doncs mantenir, no podem dir un sou, perquè estem intentant donar-los $75 al mes als professors i professores que mantenen l'escola.
1: Uh-huh. Amb la mirada internacional a aquestes comunitats africanes moltes vegades sorgeix del desconeixement, però en alguns moments veure, per exemple, el patrocini de grans esdeveniments esportius per part de RD Congo, quan veus aquests displays de poder o de promoció turística en aquest cas, què en penseu?
2: Ja, pensem que el Congo és un país molt gran. La realitat d'aquest país és molt particular. Pensem que va patir primer colonització belga, després una dictadura molt sagnant del senyor Mobutu Sese Seko, que durant 40 anys va ser doncs, una de les grans fortunes del món, i després, teòricament, entra en un procés de democràcia, amb uns presidents que s'han anat, i no oblidem primer la mort del president Lumumba, que va ser l'única persona que havia lluitat per una independència real del Congo. El Congo mai ha sigut independent realment. El Congo sempre ha tingut dependència de totes les grans potències i de les economies mundials. Què ha fet això? Que la mateixa cultura que es va instaurar en el moment de la colonització, que és jo vinc, aprofito, quan estic al poder, trec el màxim que puc i després espavileu-vos vosaltres, aquest és el tipus de govern que s'ha instaurat en els diferents governs que ha tingut aquest país. Per tant, la gent que arriba al poder, els presidents successius que hem tingut, des de Kabila, pare Kabila fill, i actualment el president Tshisekedi, la gent que segueix una mica aquestes històries, doncs són gent que estan molt condicionades per aquesta realitat d'un país que tota la vida ha estat explotat i que segueix amb aquesta situació d'explotació. Per tant, els interessos amb el govern i les diferents empreses fa que la realitat del país i el govern que se'n fa d'aquestes riqueses sigui totalment descontrolada, no? Per tant, un país que té molta riquesa i que els seus governants no la gestionen ni la utilitzen pel que l'haurien d'utilitzar. Parlaríem de corrupció? Corrupció a tots llocs, però anem una mica més enllà de la corrupció. Anem a interessos molt a alts nivells que ens han portat a que, bueno, avui en dia sembla que a l'est de la República Democràtica del Congo, el país, que ja et dic, el senyor que decideix doncs, patrocinar amb un equip esportiu dient vingui a fer turisme a la República Democràtica del Congo, quan no diu que el seu país està en guerra des de fa més de 30 anys i no se'n preocupa de que està perdent a l'est, on té riquesa, on té gent, deixa els seus soldats sense suport, els seus soldats fugen. Per tant, entre els invasors i la gent que pateix les conseqüències és la gent que està allà. Per altra banda, tu estàs fent publicitat de que tens un país on pots anar a fer turisme a la capital Kinshasa, a més de 6.000 quilòmetres de distància d'on està succeint la guerra, i per tant, aquest país que tu tens a l'est és com si no fos. Vull dir, tenim dues realitats, la gent de Kinshasa, que és la capital, i d'altres províncies de l'oest, per ells a l'est del Congo és com si ja, et diré una cosa, com si ja estigués annexionat a Ruanda i Uganda. Hi ha un problema de trasfons que n'hi diuen la balcanització del Congo, no? Aquesta zona és on l'ocupació ruandesa està permanent des de l'any 94, quan no va haver-hi el genocidi ruandès, que són tota aquesta gent que van entrar en aquell moment a l'any 94 i es van quedar en aquesta zona i que segueixen allà i que, segons el senyor Kagame, el president de Ruanda, ell ocupa aquesta zona perquè Congo està donant refugi als que van atacar els tutsis. Això imagineu-vos que són ja generacions que ja han passat, estem parlant des de l'any 94, excuses totalment, són les que mantenen aquesta situació d'explotació. Incomprensible quan sents aquestes altres coses que dius, jo personalment i tota la gent del meu entorn, vam quedar sorpresos, vam dir, escolta, Carme, i em deien, Carme, ho hem sentit bé? Ho hem sentit bé?
1: Sí.
2: Saps?
1: Sí, sí.
2: Vull dir, aquestes incongruències que no es poden entendre ni explicar amb una mica de senderi.
1: És un indret del món on el moviment, deies, el moviment de grans masses de persones és també un problema seriós, no? L'ACNUR hi treballa, no sé quin és el paper que penseu que està fent.
2: Jo et diria que quan entrem a parlar d'organismes internacionals, la nostra opinió personalment i com a membre de Solidaritat que és Ildefels Casando és molt crítica perquè ho hem viscut en primera persona, no? Des de l'època del genocidi de Ruanda, jo en l'any 94 estava allà, malauradament hi vaig viure una experiència complicada, i després successivament hem anat veient totes les intervencions que han tingut aquestes grans organitzacions, i malauradament no són en favor de la població. Sí que és cert que avui en dia hi ha molt desplaçament de població, com hi ha hagut sempre, tota la gent que fuig de les zones. Pensem que aquesta zona est i la zona de l'est-nord, frontera també amb Uganda, hi ha molta gent que s'està desplaçant, i teòricament els organismes internacionals estan donant suport a aquesta població. Però jo et puc dir que a la zona on nosaltres estem no hi ha presència des de fa molts anys.
1: Eloquent. Molt eloquent. Avui estem parlant en profunditat amb Carme Altalló, directora de Solidaritat Castelldefels Casando. M'agradaria parlar de cooperació, és a dir, aquí a Castelldefels els ajuts es canalitzen, les aportacions que fa l'Ajuntament es canalitzen a través del fons. Explica'ns com funciona tot plegat.
2: Mira, malauradament, l'Ajuntament de Castelldefels avui en dia ja no té aquestes... Va haver uns anys en els que sí que vam tenir suport de l'Ajuntament per projecte i vam aconseguir una part per l'escola. Va haver anys que també vam fer projectes de sensibilització cap a la població aquí a Castelldefels per donar a conèixer la situació del Congo i la situació d'explotació i tot aquest tipus de vulneració de drets que es produeixen. Però ja fa uns anys, com bé has dit, les ajudes es canalitzen a través del Fons Català de Cooperació. Això què vol dir? Que el Fons Català de Cooperació rep una sèrie de projectes de diferents municipis membres del Fons Català, i aleshores els recursos de la resta de municipis van a donar suport aquests projectes que són seleccionats. Nosaltres actualment no hem presentat cap projecte al fons. De fet, ho vam estar parlant amb la tècnica de l'Ajuntament de Castelldefels fa un parell d'anys, però pensa que, per el que et deia, la situació de conflicte a l'est del Congo és complicada. I, per tant, ni les administracions, ni locals, ni estatals, ni fins i tot internacionals a vegades accepten projectes a la República Democràtica del Congo. Per tant, en aquest cas, tot el que nosaltres fem a nivell de gestió de cooperació, diguem-ne, de recursos que puguin venir, tot és a nivell de voluntariat. sanitat, no a través de la gestió de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Mm-hmm. Això sí, amb el suport de comunitat religiosa, deies?
2: Inicialment era una comunitat religiosa, ara no, és una associació que es diu CEIPA, que està formada per un conjunt de dones, principalment la mama Isabel, que és una dona doncs, que jo vaig conèixer l'any 86 amb molt de carisma, i és aquesta associació local la que s'encarrega de fer-ho tot. Ella presenta els projectes, ella gestiona, i durant aquests doncs, quasi 30 anys que portem d'acompanyament amb ells, doncs, s'han consolidat com una associació a nivell local, molt senzill, però que ens dona les garanties de que tots els recursos i tot el que enviem s'executa. Doncs, nosaltres no hi hem anat, l'última vegada que vam estar allà, per temes de seguretat, va ser l'any 2017. Uh-huh. Per tant,

0: són els seus països. Si jo et dic doncs, com viu actualment la gent de la República Democràtica del Congo, qualsevol voldria sortir d'allà, no? Per tant, l'ajuda al desenvolupament cap allà ha de ser sempre gestionada per ells mateixos. Ells han de saber què és el que volen, com ho volen i de quina manera ho volen executar, no? Nosaltres podem ajudar, fiscalitzar, si tu vols, fins al punt, i també amb certs ulls de fiscalització, perquè hem de conèixer les realitats. Això també és un altre dels problemes amb la cooperació internacional a Àfrica. Et trobes amb una administració d'aquí molt burocratitzada, que quan et demana la factura de la benzina, doncs, bueno, pensa que aquest senyor va buscar la benzina amb un senyor que l'ha portat d'un poble de 200 quilòmetres i no té un rebut per donar-te, i per tant no et puc justificar la benzina. T'estic posant exemples d'unes realitats que, quan parlem de cooperació, hem de també ubicar-nos en quins mons i en quines realitats estem.
1: Breument, Carme, amb la teva experiència, coneixes altres punts del planeta on calen recursos, on tu mateixa hi has col·laborat? Un dels casos és Centroamèrica, en algun punt de Centroamèrica, oi?
0: Sí. Bueno, jo, per tema professional, he estat a diferents llocs i he treballat per Llatinoamèrica, he treballat al Carib, a diferents llocs. I, evidentment, falta de recursos n'hi ha molts llocs. Jo diria que les realitats de Centroamèrica, per exemple, també són la zona d'Haití, també el Carib, són països, les zones de conflicte, Colòmbia, on tenim un conflicte que, bueno, que després de tota la situació actual i de les noves eleccions, la cosa sembla que es complica. Vull dir, tenim molts territoris al món on la situació està complicada, i conflictes, i altres conflictes que tenim aquí a prop nostre, no? Però si nosaltres seguim insistint en la República Democràtica del Congo és perquè creiem que és el conflicte oblidat.
1: El 0,3, com ha quedat tota aquella lluita? Continua sent necessari? S'ha suposat que sí.
0: Molt, molt necessària. De fet, és una de les reivindicacions que aquí, en l'Ajuntament de Castelldefels, hem fet diverses vegades. Sí. Aquesta ajuda és necessària perquè, com et dic, si no la donem d'una manera, l'hem de donar d'una altra, no? Per tant, la nostra tasca també aquí, per això et deia, una cosa és el que fem allà i una altra és la que fem aquí. O sigui, nosaltres també tenim, com a solidaritat de Castelldefels Casando, activitats de sensibilització per donar a conèixer a la gent la situació que es viu allà i la necessitat que hi ha de canalitzar informació, sobretot, perquè la gent, el problema és que a vegades tenim massa informació que ens fa estar desinformats, no? Aleshores, per tant, a la gent, a vegades, quan parlem de cooperació, diuen, ui, què, que els hem d'enviar diners en allà i tal i qual, que els facin tal, saps? Aleshores, hem de fer molta tasca de sensibilització, molta educació a la ciutadania per saber que una part dels nostres recursos han de ser destinats a que gent que està patint les conseqüències de la nostra vida, pensem que l'explotació d'aquests minerals va tota als nostres telèfons mòbils, que nosaltres no podríem viure així, ni podríem estar connectats, ni podríem estar parlant ara, si no fos perquè l'explotació d'aquests minerals es fa com es fa. I que el nostre mòbil ens costi 200, 600 o 800 euros, això no repercuteix en aquesta gent que està a les mines i amb les criatures que hi entren per treure-la, no? Que això seria tot un altre debat, que si vols un altre dia parlarem de la tecnologia i l'explotació dels minerals al Congo.
1: Anem-hi pensant, això sempre. Al fil de l'actualitat, queden pocs minuts, Carme, el dia 18, la setmana que ve, que comencen les 17è jornades de Pau i Solidaritat. El dia 18 teníeu previst una festa infantil, és així?
0: Sí, el dia 18 tenim la festa solidària, que, com et deies, a l'escola Petit Montfeliç Abastida, amb la que estem agermanats amb l'escola Tumaini del Congo des de fa més de... jo et dic des del 2011. I hi haurà activitats lúdiques i esportives. També participarem el dia 11 en la jornada dels Estels per la Pau, també posarem paradeta. I després tenim un pàdel solidari, que va ser un gran èxit l'any passat i que aquest any tornarem a repetir el dia 7 de novembre. El mes d'octubre, per Casando, sempre és un mes amb molta activitat. Penseu que tot el que recollim i que ens permet mantenir l'escola és gràcies a les activitats que fem i a la campanya de captació de socis i sòcies que estem fent des de fa uns anys.
1: Socis i sòcies i també voluntaris, aquelles persones que vulguin contactar, potser a través del correu electrònic?
0: Sí, a través de la web, a través del correu electrònic sccasando@sccasando.org. Sempre es necessiten mans, sempre hi ha activitats per fer. No som una organització típica que pugui organitzar viatges al Congo. Això, malauradament, que ens agradaria poder anar, però sempre hi ha activitats a fer i col·laboracions.
1: Moltes gràcies, Carme. Avui ens hem acostat a Solidaritat Castelldefels Casando, una de les associacions, entitats més veteranes de cooperació, de solidaritat. T'agraïm molt la visita. Moltes gràcies. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Avui Casando, per tant, a fons.

0: a fons.
1: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
3: La cara B, Roots. Wow, wow, wow, wow, wow, Rap Cosmic Seeds. Good night, everybody.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
3: Os espero cada viernes, Radio Castelldefels, de 10 a 11. La cara B,
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
5: Radio Castelldefels. Són les dues. Radio Castelldefels.
6: Alerta màxima per pluges torrencials del Penedès i el Garraf fins a les Terres de l'Ebre i bona part del litoral valencià. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: Protecció Civil ha enviat ja missatges és alert als telèfons mòbils de diferents comarques del litoral i el prelitoral sud i s'ha fet el mateix País Valencià per l'alerta per pluges torrencials durant aquesta tarda, vespre i nit, Joan Botà.
8: El que més preocupa és el que pugui passar precisament a la nit i també de matinada a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, però l'alerta a aquesta hora ja està activa i inclou, a part de pluja, temps violent, fins i tot amb possibilitat de tornados.
6: Connectem amb la seu de Protecció Civil i amb el País Valencià, Montse Poblet i Marta Garcia.
9: El perill ja és molt alt al Tarragonès i al Penedès, on ja s'ha superat el llindar dels 40 litres en 30 minuts, i serà molt alt a les Terres de l'Ebre, on a les pròximes hores poden caure fins a 200 litres per metre quadrat. En aquestes comarques, les pluges es poden estancar sobre zones de barrancs i provocar torrentades, i per això Protecció Civil recomana extremar les precaucions, tot i que almenys de moment no es preveuen restriccions d'activitats.
10: Al País Valencià s'han suspès les classes en una cinquantena de localitats, i el que més preocupa són els acumulats que se puguen donar en poques hores. I és que emet alerta que podrien ser d'uns 180 litres per metre quadrat en les comarques valencianes, arribant fins als 300 litres per metre quadrat per la zona de Castelló.
6: Això és el que passarà aquesta tarda al País Valencià, el que està passant ara mateix amb aquest desalerta en algunes comarques, sobretot de Tarragona, però és obligat saber què passarà les pròximes hores.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia i bona hora.
6: Ens preparem per aiguats importants aquesta tarda, vespre i nit?
12: Sí, no a tot Catalunya, número 1. Número 2, situació de tarda diferent a la que tindrem a la nit, que serà nova respecte a dies i setmanes anteriors, perquè el que tenim i tenim ara mateix, però tindrem aquesta tarda, doncs són aiguats en alguns punts de la Costa Daurada, del sud de la costa Barcelona, del prelitoral i també de la Catalunya central. Queda molt al marge la Costa Brava i, de moment, aquesta tarda el Pirineu. De moment ja es freguen els 70 litres en una zona crítica del país, que és el Baix Penedès, la Bisbal del Penedès, amb aquests gairebé 70 litres. Ja sabem que la Riera de la Bisbal històricament ens ha donat episodis importants i fins i tot tràgics amb aiguats. Doncs bé, aquesta tarda tindrem aquesta tònica de ruixats localment torrencials en algunes d'aquestes comarques, una mica semblant a la situació que hem tingut els últims dies i setmanes. Però la novetat més important és el tipus d'aiguats que arriben aquesta nit i demà. Baix Ebre, Montsià, l'entorn, Matarranya, comarques de Castelló. registres que poden superar els 200 litres per metre quadrat. A punts de muntanya no seria estrany algun registre proper a 400. Precaució, seny i, sobretot, destacar que és una situació potencialment perillosa pels vents i per les persones.
0: Doncs estarem molt pendents. Gràcies, Francesc. Bon dia.
12: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Però, aiguats a banda, en crònica política, la direcció executiva de Junts per Catalunya decidirà aquest vespre, en una reunió extraordinària, si avalen o si tomben el primer decret d'habitatge del govern espanyol, que avui ja ha permès aturar, per cert, un desnonament a Barcelona.
8: Els seus vots, igual que els del PNB, són fonamentals. Un cop Podem ha anunciat el seu sí, en canvi es dona per fet que el segon decret, el que preveu que els propietaris que no justifiquin per què no renoven un contracte, hagin d'indemnitzar els llogaters, decaurà demà, el mateix dia que haurà entrat, doncs, en vigor.
0: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
14: El no està sobre la taula. La direcció de Junts ha de decidir aquest vespre què fa, si tomba o permet que s'aprovi demà el decret a mesures contra desnonaments i per prorrogar, entre d'altres, 2 anys els lloguers sense pujar-los. Podem ha confirmat que votarà que sí i ara totes les mirades estan posades en Junts i el PNB. Avui Pedro Sánchez els enviava aquest missatge.
15: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
0: Això avui, que és dia 1 d'octubre, per tant, fa 9 anys del referèndum del 2017.
8: El president del Tribunal Constitucional avisa als jutges del Suprem que no podran allargar més l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers encausats o condemnats per malversació el dia que Barcelona s'ha hagut d'interrompre durant unes hores el judici pel cas de Roger Espanyol perquè un dels policies acusats ha marxat al metge.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
16: Ha estat una indisposició sobrevinguda. Finalment, el policia s'ha presentat i ha portat un justificant mèdic. La sessió s'ha reprès, en aquests moments en marxa, amb la declaració del sotsinspector, que aquell dia era el cap de grup, que va fer les càrregues al carrer Sardenya, on hi havia 11 escopeters i es van disparar 17 bales de goma. Ha justificat l'ús d'aquests projectils per l'extrema gravetat de la situació.
0: I a la crònica internacional, situació esperpèntica als Estats Units després que una condemnada a mort hagi sobreviscut a 2 injeccions letals aquesta nit, Oriol Serra.
17: Esperpèntica i esgarrifosa, perquè segons els testimonis, la persona que havia de ser executada ha mostrat dolor i agonia durant un procés que s'ha hagut d'aturar. La dona ha estat traslladada a l'hospital i ha sobreviscut.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
18: Bon dia.
0: El Barça goleja la Champions i ja pensa en el clàssic del diumenge.
18: Les blaugranes van guanyar 0-6 la Roma, són líders de grup i ara se centren en el partit contra el Madrid de Lliga diumenge al Camp Nou. A les seleccions masculines, polèmica amb Cristiano Ronaldo. El portuguès ha abandonat la concentració enfadat perquè no juga. El Barça espera l'arribada de Rafinha per fer-li demà més proves mèdiques i sentirem Omar, el jugador de l'Espanyol, mostrant confiança plena en el tècnic i avui l'entrevista sencera al Tot Costa.
0: Sàpiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha una llarga cua a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Fòrum en sentit Besòs perquè hi ha un accident. També retencions a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca i també a l'altura de la Vall d'Hebron, també direcció al Nus de la Trinitat. I també, d'altra banda, les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies. Els trens tenen retards de més de 20 minuts per una incidència a la infraestructura ja resolta.
0: Les 2:07. 48 hores després d'un episodi important d'aiguats, Protecció Civil torna a avisar avui del risc extrem per les pluges molt intenses, que de fet ja cauen des d'aquest migdia i que poden caure de fet fins a la matinada. A les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país, han sonat 2 avisos és alert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat. El principal risc es preveu a les Terres de l'Ebre a partir d'aquest vespre, que no acabaria probablement fins demà al matí. De fet, algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat a partir d'aquesta tarda. De moment, les pluges més intenses ja han començat a escombrar el territori des del Garraf cap al sud. Anem a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
20: Bon dia. L'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat ja ha començat al Garraf, a l'Alt i Baix Camp, als Penedesos i al Tarragonès, on ja hi ha indrets que han superat el llindar de perill de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem davant d'un risc molt alt. Poden acumular-se més de 200 200 litres, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
2: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
20: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
21: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
20: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
0: I al País Valencià, de fet, ja hi ha alerta vermella per forts aiguats entre avui i demà també. Emergència ja s'ha enviat allà un és alert a les comarques de València i de Castelló després que l'AEMET ha decretat el nivell màxim per aiguats que poden descarregar més de 250 litres. Una cinquantena de municipis valencians han suspès avui les classes. València, Marta García.
22: El que més preocupa són els acumulats, els que se puguen arribar segons les previsions. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
23: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia, y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado AEMET, en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral.
22: S'ha creat un grup de seguiment de risc que integra la Generalitat amb altres organismes oficials, a més també d'AEMET i les confederacions hidrogràfiques. El conseller d'Emergències insisteix que l'episodi més violent podria passar en un temps molt breu.
23: Estamos hablando de una situación de inestabilidad atmosférica importante. Saben ustedes que el mar Mediterráneo también este año está a una temperatura. Actualmente estamos, por lo que nos comentan, 2 o 3 grados por encima de lo habitual, de la temperatura que tiene el Mediterráneo, que se une con otras cuestiones meteorológicas que nos han explicado que pueden producir que esto sean 2 o 3 horas.
22: Una cinquantena de localitats ha suspès ja les classes després de rebre un és alert a les 10 del matí en els primers casos. I aquesta suspensió arribarà fins a demà, especialment en les comarques de Castelló, on l'episodi es podria allargar fins este divendres al migdia. Les autoritats recorden les recomanacions habituals: no apropar-se a rius i barrancs, pujar a pisos superiors en cas d'inundació i evitar desplaçaments innecessaris.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquestes alertes que tenim a pràcticament tot el sud del país i, de fet, durant tota la tarda, la nit i la matinada a Catalunya Ràdio i al 3 Catinfo estarem molt pendents de la situació perillosa per a aquestes tempestes que poden ser molt fortes, molt violentes en algunes zones del país. Ara, però, reprenem el fil de les informacions d'aquests últims dies. Junts per Catalunya decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si tomba el decret d'habitatge. Ho farà poques hores abans de la votació demà al Congrés dels Diputats. Els vots de Junts són determinants després que Podem hagi anunciat avui que votarà a favor de les mesures. Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre Junts i sobre el PNB i els demana que escollin entre estar al costat de la gent o al costat dels especuladors. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
24: Bon dia. Junts es reunirà aquest vespre de manera telemàtica a la direcció del partit per decidir si tomba el decret d'habitatge que el Congrés vota divendres. El partit no el convenç al text final, n'ha mostrat públicament els recels, tot i haver negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins al darrer moment. Els vots de Junts són claus, i més després que Podem hagi anunciat que sí, que votarà a favor del paquet principal i també del segon, el dels lloguers indefinits, que surt avui al BOE, però aquest en concret no té opcions de prosperar. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
25: Yo, desde luego, Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
24: Si el PNB vota a favor, encara no ho ha dit, una abstenció de Junts seria suficient per aprovar les mesures. Per això Pedro Sánchez els demana triar estar entre el costat de les famílies o dels especuladors.
15: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
24: Pressió que els arriba també des de Sumar. Pablo Agustín, ministre.
1: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
24: El PP ha deixat ja clar que votarà que no i augura que les mesures generaran una allau de demandes als tribunals i farà caure l'oferta de lloguers. Fons del partit pressionen Junts i es pregunten si els de Puigdemont votaran al costat de Podem i Sumar. Seria molt difícil d'explicar, reconeixen a la seu del PP. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjat d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol.
0: I pel que fa al segon decret, el que s'ha publicat avui al BOE i que inclou la pròrroga automàtica dels lloguers, el jurista Pablo Feu ha avisat avui al matí de Catalunya Ràdio que la norma pot tenir arestes d'inconstitucionalitat.
3: Soc partidari de que s'estudiï amb una mica més de deteniment, només per una qüestió de seguretat jurídica, perquè cada cop que algú regula a través de l'urgència, hi ha un altre que impugna, i impugna davant del Tribunal Constitucional.
0: En tot cas, passi el que passi demà al Congrés dels Diputats, l'entrada en vigor avui del primer decret d'habitatge, el que es va publicar ahir, ha permès frenar el primer desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona, Núria Jarr.
4: Sí, el sindicat de llogateres ha celebrat la victòria, conscient que la norma pot decaure demà al Congrés. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha instat els partits perquè demà hi donin llum verda i això eviti més casos com el d'aquest matí.
5: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca.
4: El sindicat de llogateres també ha anunciat que avui se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya, on hi ha una setantena de tendes després de la cassolada de les 8 del vespre davant dels ajuntaments del país.
0: Mentrestant, aquesta tarda acaba el debat de política general al Parlament amb la votació de les propostes que han presentat els diferents grups parlamentaris. L'habitatge, no podia ser d'una altra manera, centra la majoria d'iniciatives dels partits. L'intent de Junts per Catalunya de reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, té poques opcions de prosperar perquè Esquerra Republicana ha tancat la porta a votar-hi a favor. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
7: Hola, bon dia. El PSC portarà a votació els anuncis que el president Illa va fer dimarts, com el d'impulsar un programa perquè la Generalitat pugui comprar mitges un habitatge amb aquelles persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Esquerra volia que es rebaixés l'impost de transmissions patrimonials quan es compra un pis per viure-hi, però finalment aquesta proposta ha quedat descafeïnada després de pactar amb el PSC que es crearà un grup d'experts per avaluar-ho. Els comuns demanen que els contractes de lloguer siguin indefinits i Junts ha posat per escrit les mesures que ja defensa Madrid, com suspendre amb caràcter excepcional i temporal els desnonaments de persones vulnerables. La CUP demana que Catalunya assumeixi les competències completes en habitatge. El Partit Popular vol que s'acabi amb les ocupacions. Vox defensa la prioritat nacional en l'accés a l'habitatge protegit i Aliança Catalana proposa suprimir l'impost de transmissions patrimonials per als joves. Coincidint avui amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes també portaran a votació diferents propostes sobre la defensa del dret a l'autodeterminació i sobre l'aplicació de l'amnistia.
0: Avui és 1 d'octubre, és el 9è aniversari del referèndum d'independència, coincidint amb un possible desenllaç de l'amnistia. Precisament avui, el president del Constitucional ha advertit al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers sense més dilacions. Tornem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
9: Sí, què tal? Bon dia. La setmana que ve serà clau. El Constitucional avalarà dimarts l'amnistia per a Jordi Turull i per a Dolors Bassa. Seran dues sentències diferents, però la de Bassa, com a mínim, serà clara i precisa i obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. Ho diu qui l'ha redactat, que és el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
26: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
9: La decisió del Constitucional es comunicarà immediatament al Suprem, però Pumpido no s'atreveix a posar data sobre quan es retirarà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
26: Los plazos de la decisión les corresponden tomarlos al propio Tribunal Suprem.
9: El Constitucional defensarà que és de sentit comú aplicar la malversació i culpa als jutges del Suprem de fer interpretacions rocambolesques per haver-se negat fins ara a aplicar l'amnistia.
0: I encara sobre l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i que no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític català.
6: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Passen 18 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
8: Catalunya Migdia.
10: Sabies que cada vegada més persones decideixen que el seu llegat vagi més enllà del seu entorn més proper? Quan fas testament, decideixes què perdura. Quan fas un testament solidari, decideixes que perdurin la salut i la justícia. Si inclous Medicus Mundi al teu testament, aconsegueixes deixar un llegat que contribuirà a garantir atenció sanitària i condicions de vida dignes en comunitats vulnerables. No es tracta només de repartir béns, sinó de repartir oportunitats i protegir la vida en un futur més just per totes les persones. Informa-te'n a www.attestamentosolidario.org i converteix la teva herència en un compromís que continua. El testament solidari fa per mi.
11: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
12: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
11: I amb productes del territori.
12: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: Vinga, va, comencem!
12: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
13: Grans batutes. Grans emocions.
12: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
13: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
12: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
13: Entradesauditori.cat.
14: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
27: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
28: Segur que no n'hi ha per tant.
29: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Només fins diumenge, al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
31: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
30: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
31: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
30: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
31: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
32: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 9 minuts seran 2 quarts... Coincidint amb els 9 anys dels fets de l'1 d'octubre, se celebra a aquesta hora l'última jornada del judici pel cas de Roger Espanyol. Aquest matí el tribunal ha decidit ajornar-lo perquè un dels policies acusats no s'hi ha presentat. Avui declaren els 4 policies que han justificat l'ús de pilotes de goma. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
33: Hola, bon dia. Sí, en aquests moments s'està declarant precisament el policia que ha demanat, ha arribat tard avui aquí a l'Audiència de Barcelona per una indisposició. Abans ho ha fet Grandioso Requena, sotsinspector de la Policia Nacional, ha explicat com es va fer la transmissió de l'ordre de disparar pilotes de goma i ha justificat que s'utilitzés aquest tipus de dispositiu i de càrrega policial.
34: Teníamos ese lanzamiento de objetos contundentes, las distancias a las que se lanzan esos objetos, la peligrosidad que conlleva estos lanzamientos para nosotros y para el resto de la ciudadanía que se encontraban en el lugar.
33: Però ara hi ha hagut, just abans de començar el judici, hi ha hagut una concentració d'entitats en suport a Roger Espanyol que ha volgut subratllar que aquest és l'únic judici que es fa contra la violència policial.
35: I no només per fer memòria d'allò que l'estat espanyol
1: ens va fer i ens seguirà fent, sinó per també fer memòria de tot el que som capaços de fer, com vam fer aquell 1 d'octubre. Per altra banda, també és un dia per lluitar contra la impunitat policial, especialment quan hi ha moviments independentistes implicats.
33: Els policies continuaran declarant aquesta tarda, previsiblement, i de moment estan fent donant resposta a totes les parts, també a les acusacions.
0: Més coses. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat només un 15%, 11.000 euros, Manel Laborda.
2: Sí, els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 que s'han reclamat, 4 són per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març, que la previsió del temps era dolenta i que van pujar a 2.000 metres, només portaven roba lleugera. El rescat pel qual es reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE, un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap del grup d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
3: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etcètera, no? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
0: Si avui heu anat a la benzinera, heu notat que els carburants són una mica més barats a partir d'avui. El renovat paquet anticrisi del govern espanyol ha ampliat fins a 20 cèntims la bonificació que s'aplica a la gasolina. En el cas del gasoil, es manté un descompte també de 20 cèntims quan, en principi, s'havia de reduir als 13 cèntims. Ara el preu mitjà de la gasolina 95 és d'1,83 € per litre a Catalunya i el del dièsel d'1,90 €. Malgrat la rebaixa, són els preus més elevats des de la segona meitat de l'any 2020. És una situació que es repeteix, però, en altres països de l'entorn. A Alemanya, per exemple, aquest matí ha entrat en vigor la rebaixa de 17 cèntims al litre de súper i de dièsel. La benzina més venuda a Alemanya, la del 95, val avui de mitjana 2,10 €. La mesura busca calmar la inflació, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia, però xoca amb l'opinió de molts economistes. De fet, el mateix canceller alemany havia dit que no hi havia diners per fer-ho, però va canviar d'opinió just abans de les eleccions regionals de fa 11 dies. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
15: Bon dia. Amb les crítiques de l'extrema dreta al clatell pel preu dels combustibles, el govern alemany va decidir 2 dies abans de les eleccions regionals del 20 de setembre anunciar una nova rebaixa. No va capgirar el resultat, però l'anunci estava fet i avui ha entrat en vigor. Els conductors alemanys continuen pensant que no és suficient. Sharan i Benjamin.
16: Paguem ben bé un 60% d'impostos quan fem benzina. És massa elevat. Aquí encara hi hauria marge per una rebaixa addicional.
17: Arriba tard. Haurien d'haver-lo aplicat abans. Ha estat una càrrega important. L'import em sembla bé. Podria haver estat una mica més, però hauria d'haver arribat més aviat.
15: Els economistes adverteixen, però, que la rebaixa és contraproduent. Manuel Frondel, de l'Institut Econòmic de Renània i Palatinat.
18: El descompte als combustibles és, des del meu punt de vista, contraproduent ecològicament i econòmicament. Ens ha costat més de 1.000 milions d'euros. Aquests 1.000 milions ens fan falta ara urgentment per millorar les infraestructures, les vies fèrries, els ponts o les carreteres.
15: Quan la rebaixa actual expiri el 31 de desembre, a Alemanya es vol que entri en vigor un topall màxim del preu, que actualment encara s'està negociant.
0: I a França, el govern ha reunit un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió provocada durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. En aquestes protestes, a Marsella han calat foc a un camió de bombers i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut i s'investiga si els estudiants estan involucrats en l'incendi d'un centre a Nantes. Tot plegat coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics francesos. París, Isabel Galí, bon dia.
4: Bon dia. Les protestes i els bloquejos davant els instituts creixen i avui deixen part d'un institut de Nantes cremat. I mentre s'investiga aquest i altres incidents greus, el ministre d'Educació ha donat ordre de permetre fer classes online a aquells alumnes i centres que ho vulguin. Els estudiants que protesten demanen que els professors de baixa siguin substituïts, que el sistema per entrar a la universitat sigui més transparent i que els instituts tinguin condicions dignes. Frederic Bartoldi, estudiant a l'Institut Paul Éluard de Saint-Denis, diu que a classe hi ha escarbats i de vegades rates.
5: Les finestres estan trencades. Estem obligats a tenir panys a cada classe per obrir les finestres. Fa calor a les aules. No hi ha aigua ni paper de vàter. No és higiènic.
4: I aquesta protesta enfurismada coincideix amb la presentació d'uns pressupostos que no preveuen gaires inversions als instituts. El primer ministre Sebastián Lecornu vol fer estalviar 43.000 milions d'euros als diferents ministeris. És un missatge als mercats. El govern francès pren nota del seu deute històric i dels perills de tenir la prima de risc més alta de la zona euro.
0: Esperpent a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis i ara està hospitalitzada. El governador de Tennessee ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre revisen els procediments. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: Hola, bon dia. Krista Gayle Pike, que ha sobreviscut, va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació al 1995. Aleshores, la condemnada tenia 18 anys. L'execució ha estat un nou desastre a l'estat de Tennessee, on no és la primera vegada que falla un procés com aquest. El governador de l'estat, Bill Lee, ha aturat totes les execucions previstes per aquest any fins que no s'hagi aclarit el que ha passat. Els testimonis que han presenciat l'escena han fet descripcions esperpèntiques com aquesta. És el cas de Catherine Sweeney, periodista de l'emissora local WPLN. They went through
7: two rounds. Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
6: Krista Pike és la primera dona executada a Tennessee en més de 200 anys. De fet, les execucions de dones només representen l'1% d'entre totes les que han tingut lloc des del 1976 als Estats Units. El cas ha tornat a revifar el debat sobre la pena de mort present a més de la meitat dels estats nord-americans. El crim de Chris Pike, comès juntament amb la seva parella, que aleshores era menor d'edat, va provocar un gran impacte social perquè tenia connotacions satàniques.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya. Aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i de la Covid a Catalunya. Com cada any, es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. Mònica Mas, bon dia.
8: Bon dia.
0: Sabem com serà el virus de la grip que vindrà aquest hivern?
8: Amb tota la prudència, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, sí que ha explicat que s'espera que es comporti com l'any passat, en afectació, però que els tempos serà com fa dos anys, és a dir, arribarà més tard que l'any passat perquè l'any passat es va avançar.
9: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
8: Per això aquest any s'han modificat totes les vacunes per adaptar-les a les tres soques del virus de la grip que circula a l'hemisferi sud i també s'han adaptat les vacunes de la Covid a la variant XFG. Com cada any, els primers a vacunar-se seran les persones que viuen en residències, la gent més gran de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any també es mantindrà la vacunació sense cita a partir del 16 de novembre.
0: L'Associació Catalana de Recursos Assistencials reclama doblar la inversió en dependència i, a més de les residències, potenciar també l'atenció domiciliària i els centres de dia. Segons un informe propi de la patronal, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència reconegut i que estan pendents de rebre una prestació, una llista d'espera que triplica, per exemple, la que té Andalusia, Marriera.
19: La presidenta d'ACRE, Cinta Pascual, reclama destinar el 2% del PIB a dependència, lluny del 0,88% que hi destina Catalunya Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada per l'any que ve, pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. Ara una persona triga més de 9 mesos de mitjana a aconseguir la resolució del grau de dependència i per obtenir una plaça a una residència, com per exemple cal sumar-hi uns mesos més. Pasqual lamenta que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària, un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa i reclama un canvi de model més enllà de les residències.
10: Aquest s'ha de fer un canvi de legislació, som conscients d'això. És a dir, no podem fer que una residència sigui una residència. El que hem de fer és que realment sigui una plataforma de serveis amb atenció domiciliària, amb centres de dia que incloguen el transport i que, per tant, aquests serveis funcionen i funcionen de qualitat.
19: Andalusia destina més recursos justament a l'atenció domiciliària, mentre que altres comunitats com Madrid prioritzen els centres de dia i paguen el transport per arribar a aquests serveis.
0: I una cosa més abans de la publicitat. Els Emirats Àrabs Units investiguen la hipòtesi terrorista del vol que ahir, us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia, va patir un intent de segrest quan anava cap a Israel. El govern israelià primer va abonar la tesi d'una acció jihadista, però a les últimes hores ha parlat amb més cura. La ruta s'ha suspès i les aerolínies israelianes repatriaran demà els passatgers israelians afectats per aquest fet. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. Amb els 174 passatgers ja a terra, sans i estalvis, ara toca resoldre les nombroses incògnites que envolten l'incident d'ahir. La principal, qui era el copilot i per què hauria volgut estavellar l'avió? El ministre de Defensa, Israel Katz, va aventurar-se parlant de jihadisme. Més tard, Netanyahu va rebaixar el to.
12: És massa aviat per dir-ho. El pilot agressor l'està investigant ara a l'Aràbia Saudita. Crec que el traslladaran als Emirats, d'on prové, o almenys d'on va sortir, d'on va enlairar-se. I seguirem aquesta investigació i possiblement hi participarem. Així doncs, ho esbrinarem.
11: FlyDubai també està duent a terme la seva pròpia investigació. Mentrestant, ha suspès la ruta Dubai-Tel Aviv, que és una de les poques que connecten directament Israel amb un país àrab de la regió. Es vol evitar repetir la situació en què la vida depengui que a bord hi viatgi un dentista que pugui atendre un apunyalament, un pilot fora de servei o un lampista com el Llevin amb gustos televisius particulars.
12: Va ser tu qui vas tirar la palanca de comandament?
13: Sí, ho vaig veure al programa Air Crash Investigations.
11: L'actuació d'aquests herois inesperats ha fet créixer l'orgull patri aquí a Israel. Són moltes les veus que asseguren que només un grup d'israelians podria haver evitat la catàstrofe. El president Herzog ha anunciat que els vol donar el Premi a l'Heroisme Civil.
0: Passant 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
14: Catalunya migdia.
20: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
21: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer. 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
22: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
23: Lectures per a tots els gustos.
32: Catalunya migdia.
0: 2:30. L'escriptor francès Éric Guillard publica Els desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poble nord-americà, Montse Pujol.
24: Éric Guillard, autor de títols com La batalla d'Occident o La guerra dels pobres, entre d'altres, ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, on va viure a Nova York, la mort de la mare i els seus primers robatoris. L'autor ha dit que de seguida va veure que no era un personatge aïllat i va donar-se, diu, que la història dels Estats Units es podria explicar a través d'un petit rodamón.
1: L'un d'entre eux est avocat.
2: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
1: A través de l'ànima d'un petit vagabond.
24: I l'autor ha explicat que l'origen d'aquest darrer llibre parteix d'una fotografia.
1: Cette fotografia aussi
2: aquesta fotografia aporta informació indirecta, però reveladora, sobre la personalitat de Billy. Evidencia que compartia una actitud insolent i desafiant, una manera problemàtica d'entendre les relacions humanes. Mantenia un vincle obertament conflictiu amb la societat i les persones respectables. Un tarannà irreverent.
24: I l'escriptor ha afegit que relaciona, diu, la violència de l'AIS amb els orígens de la policia nord-americana.
0: Un escriptor francès parlant dels Estats Units, seguim parlant precisament dels Estats Units. La fusió entre les grans companyies Paramount i Warner ja té llum verda de la justícia de Califòrnia. Era l'últim impediment perquè es fes realitat aquesta operació que comportarà el naixement d'un supergegant al món del cinema, Òscar Callau.
3: Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses, fet que posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat, però ara el cas ja queda resolt i la fusió tirarà endavant a partir del 6 d'octubre. Per tant, dos dels grans estudis del Hollywood clàssic quedaran units sota un mateix paraigua, on hi haurà plataformes com Paramount Plus i HBO Max, canals com Discovery, Nickelodeon, la CNN o la CBS, i franquícies com Missió Impossible, Star Trek, Transformers, Harry Potter, El Senyor dels Anells, els superherois de DC com Superman, Joc de Trons o els dibuixos animats dels Looney Tunes. La nova empresa controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. Per convèncer la justícia, s'han compromès a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys.
0: I una cosa més abans dels esports. TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que el mes de setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla.
3: Concretament, TV3 ha estat líder en 28 dels 30 dies del mes. I han contribuït també les estrenes de Soc i Seré, de Vèrtex, el nou programa d'actualitat presentat per Ramon Pellicer, i de la sèrie Departament Amades. A més, ha estat un mes de bones xifres, perquè també per als canals temàtics de 3CAT. Esport 3 ha fet la millor quota mensual de la història del canal, i el Super 3 també ha fet la millor quota mensual des del 2012. Finalment, a la plataforma 3CAT i la resta de l'entorn digital, al setembre s'han registrat 27 milions de reproduccions de vídeo i àudio. I a les xarxes socials, els perfils de 3CAT Info han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes. El més vist ha estat el vídeo del desnonament de la Mari Carmen.
32: Catalunya migdia.
0: De seguida els esports, però ja sabeu que estem pendents de quin posicionament tenen els diferents grups parlamentaris demà amb els decrets d'habitatge. Bé, doncs un dels que encara no havia dit que hi votaria acaba d'anunciar un sí crític. És el PNB. El PNB diu que farà un sí crític perquè considera que és un pagat, però que encara té moltes carències. Tot i això, i les seves reserves respecte a l'impacte real d'aquesta norma, acabarà votant a favor. Per tant, només queda la decisió de Junts per Catalunya, que, insistim, prendrà la decisió aquest vespre, aquesta nit, en una executiva extraordinària que s'ha convocat. Veurem si vota a favor o si s'absté, cosa que podria permetre tirar endavant els decrets, o si vota en contra, cosa que faria decaure la norma. Dit això, ara sí, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: Amb la victòria del Barça a la Champions i l'empipada de Cristiano Ronaldo amb el seleccionador de Portugal.
16: Ronaldo no juga en Portugal, s'enfada i abandona la concentració portuguesa.

0: Arapayo i el gol. El sisè del Barça, el gol de Arapayo, la passada en profunditat a l'espai de Patri. Carles Julià amb el cap, fa l'assistència cap a Payor, que amb la canya a punt fa el sisè del Barça. Roma, 0. Barça, 6.
1: Doncs golejada del Barça a la Champions, que la situa líders de grup i que les permet centrar-se en el partit de diumenge al Camp Nou, partit de Lliga amb el Madrid. L'equip i el tècnic tornen satisfets de Roma, sobretot per com van jugar, i també ha tornat de Roma el Ramon Salmurri.
0: Què tal? Bona tarda. Una victòria del Barça que va ser molt contundent, tot i un inici de partit complicat. El Barça no es va trobar del tot còmode, però a la que Graham Hansen va obrir la llauna, l'equip de Pere Romeu va treure la seva millor versió de la temporada. De fet, estava especialment satisfet el tècnic en acabar el partit a la roda de premsa, perquè va ser un partit on el Barça va fer 6 gols, 11 gols en dues jornades de Champions pel conjunt blaugrana, i a més on va poder rotar perquè havia recuperat totes les futbolistes que van disputar el campionat del món sub-20.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens sentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
0: A partir d'aquí, tres qüestions. La primera, el rendiment de Graham Hansen, autor ahir de 2 gols. El primer, un gran gol, i Pere Romeu va destacar el nivell que està oferint l'extrem dret a blaugrana. A tot això, el Barça ara mateix és líder de la Champions, amb 6 punts, ple de victòries, i la resta de resultats, sobretot l'empat entre l'Olímpic de Lió i el Chelsea, l'han deixat líder en solitari. Ara només l'Inter és el conjunt que el pot igualar si guanya aquesta jornada el seu partit. I a partir d'aquí, enfocats cap a diumenge, dia de clàssic, al Camp Nou, de moment, fins al dia d'avui, s'han venut 30.000 entrades.
1: Tot això al Barça femení i al masculí. Salmo, avui el club espera l'arribada de Rafinha.
0: Pendents de Rafinha, que ha d'arribar aquesta mateixa tarda. Ara bé, tots els missatges que arriben, explicaves tu, els de l'entorn del jugador, també els del propi club blaugrana, són de bones notícies, perquè avui Rafinha arriba a Barcelona i avui el Barça no li farà proves. No li farà proves tenint en compte que no hi ha lesió. Els primers diagnòstics que li han fet des de la Confederació Brasilera de Futbol expliquen que no hi ha lesió i que, a més, és un viatge llarg, per tant, no hi ha pressa, i demà se'l miraran i el revisaran per confirmar que tot estigui en ordre. Però vaja, és un senyal prou significatiu que arribi avui i no passi revisió mèdica Rafinha, que, recordem, va haver d'abandonar el segon partit del Brasil contra la selecció d'Austràlia amb aquest edema i que, en principi, no té major gravetat.
1: I la pau entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès, Jorge Jesus, no ha estat vigent ni 5 hores.
3: O Ronaldo no és el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és Dinamarca i el seleccionador nacional.
1: Ahir a aquesta hora explicàvem que havien mirat de reconduir la relació entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès en una trobada, però les últimes hores, com sentiu, el seleccionador doncs ha tirat una mica el foc, i Cristiano el que ha passat és que ha deixat la concentració de Portugal, David Ubac.
4: Recordem que Cristiano no va jugar ni un minut contra Noruega diumenge i s'esperava jugar a mitja horeta aleshores, i d'aquí ja tot cap avall. Ahir al vespre, roda de premsa de Jorge Jesus, que com sentíem demanava treure el focus del davanter, i admetia que va dir a Cristiano que, a banda de no jugar contra Noruega, tampoc no jugaria avui contra Dinamarca.
3: I disse ao Cris que o jogo...
5: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. Jo ja vaig treballar un any amb en Cris, oi? No he conegut en Cris fa 3 mesos. Jo ja he treballat un any amb ell. Conec completament la condició física d'en Cris. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
3: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
4: Després, piulada de Cristiano a les xarxes dient que amb aquestes explicacions a Jorge Jesus havia de deixar la convocatòria, que més endavant ja explicarà els motius d'aquesta sortida. La germana de Cristiano, també a les xarxes, diu que els portuguesos són envejosos, ignorants. Avui a 9:15, Dinamarca-Portugal.
1: Doncs el Dinamarca-Portugal és un dels partits d'aquesta nova jornada de la Nations League, però també hi ha un altre partit, el Grècia-Països Baixos, com un dels partits destacats, Montserraia.
6: L'equip de Xavi Hernández s'enfronta al líder del grup B, Grècia, Salònica, també a 9:15 del vespre. L'equip neerlandès i a la baixa de Jean-Paul Fanec que va patir un cop contra Sèrbia i ha hagut de marxar de la concentració. Del mateix grup, a la mateixa hora, jugarà l'Alemanya-Sèrbia. Del grup de Portugal, el D, jugarà el Gales-Noruega.
1: I encara en les seleccions. Catalunya té nova samarreta. La Federació Catalana de Futbol l'ha presentat aquest migdia i la novetat, o la principal novetat, és que recupera les quatre barres. Marcos García.
7: Doncs sí, hi haurà partits de les seleccions absolutes catalanes, masculina, femenina, també de les de futbol sala, així ho diu la federació. Encara no hi ha confirmades dates ni rivals, perquè admeten que costa molt treballar-les, costa molt trobar rivals, especialment per la masculina absoluta de futbol. Joan Soteras, president, diu que tant de bo veure algun dia la Minya Mal amb Catalunya.
8: És que poder guanyaríem nosaltres el campionat del món. Crec que tenim tot el que està jugant amb la selecció espanyola de futbol, més tot el que no juga allà, però que tenim, que està jugant a primera divisió i per tot el món. Crec que Catalunya és un viver de grans jugadors i, per tant, nosaltres tindríem una gran selecció mundial.
7: La que té més números per disputar-se aviat és el partit de la catalana absoluta femenina. Apunten a la catalana, que podria ser al novembre, però com diem, a hores d'ara no hi ha rival, ni tampoc hi ha data. I el que seria una mica més endavant, febrer-març, són les eleccions a la Federació Catalana, a la seva presidència. Joan Soteras fa un temps deia una vegada i una altra que no s'hi presentaria, ara potser ha canviat d'idea.
8: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo... Bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
7: Dos apunts per acabar. Molta satisfacció a la seu de la Catalana de Futbol per recuperar les quatre barres a la samarreta principal i un objectiu per aquesta temporada, reduir els incidents en matèria de seguretat que hi ha als partits del futbol català.
1: El Manchester City es troba immers en un bon enrenou financer i a les últimes hores Pep Guardiola s'hi ha pronunciat, David.
4: Qui ha ocupat la banqueta del City sense precisament les últimes 10 temporades ha sortit al pas de la declaració de culpabilitat que recau ara per ara sobre el City per irregularitats financeres. Guardiola, a les seves xarxes socials, ha publicat que vol que cada seguidor del conjunt anglès sàpiga que ell hi és més que mai i que sempre ha estat i estarà fent costat al que considera el seu club. Guardiola afegeix que ho superaran plegats. Recordem que aquest dilluns passat, com dèiem, la Premier League va declarar culpable al City d'irregularitats financeres per haver firmat contractes adulterats per inflar els seus ingressos. Al seu torn, el que és director general del Manchester City, Ferran Soriano, ja va avançar que hi presentaran recurs.
9: Tot el cas de la Premier contra nosaltres es basa en una falsa acusació, que és que el capital que els nostres propietaris van posar al club ens va arribar de forma secreta a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això no és veritat, i és en el que es fonamenta aquesta teoria de la conspiració de la Premier. Premier League's
4: conspiracy theory. El termini per presentar aquest recurs s'esgota demà divendres.
1: I a l'Espanyol, Sergi Andreu, aquesta tarda passa pel tot costa un dels jugadors importants a l'equip.
5: En efecte, Omar El Hilali, el lateral dret de l'Hospitalet, és dels que parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa. La situació de l'equip, el paper dels jugadors, el seu futur a l'Espanyol i a la selecció marroquina, o la pilota d'or, són alguns dels temes que abordem amb Omar. El jugador, per cert, ha explicat que el vestidor té confiança cega en Manolo i que ni els passa pel cap que el tècnic se la jugui en els propers partits.
10: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. Com t'he dit abans, és el líder del projecte, tota la plantilla confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga, guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
1: Una mica més de 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: És l'Atlètic Barceloneta, festejos ara dels jugadors mariners a l'aigua i més encara tenint en compte com s'han hagut de treballar, final molt patida.
1: Tindrem en vol, bàsquet i també el que sentiu, l'Atlètic Barceloneta que engreixa el seu palmarès europeu.
12: Catalunya migdia.
13: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
14: Grans batutes. Grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
14: Entradesauditori.cat.
16: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
17: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
18: Ell va matar la nostra nena.
16: Però els nazis encara tenen poder.
19: El jurat ha emès el seu veredicte.
20: Ha estat absolt.
16: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
21: És un assassí.
18: Em vols matar o què?
16: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com els bolquers Dodot Sensitive XXL T4 pack de 96, el bolquer et surt a 33 cèntims.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El Barça d'handbol juga avui la final del Mundial de Clubs. S'enfronta al Veszprém de Xavi Pascual i Nielsen. I és la mateixa final que l'any passat i que van guanyar els blaugranes, Montse.
3: Aleshores va ser un partidàs i els blaugranes es van imposar per la mínima 30-31 després de 80 minuts, dues pròrrogues i un gol en l'última jugada. El jugador del Barça, Tim Engesan, preveu per avui un altre cop una final llarga.
4: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
3: A més del porter Nielsen i el tècnic Xavi Pascual, a l'equip hongarès, quatre jugadors més tenen passat blaugrana: Thiago Petrus, Luka Cindric, Ali Zane i Yannis Len. Per

0: Residència sanitària, segons expliquen en un comunicat.
1: En bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa es va estrenar amb derrota. Després d'un viatge cap a Grècia, que va acabar fent tota una odissea, us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia, no sé si aquest viatge va arribar a influir en el partit, Ernest Macià.
2: No, el Manresa va tenir realment opcions fins l'últim quart. Va fer un molt bon partit davant d'un equipàs, un equip que té jugadors que l'any passat estaven a l'Eurolliga, com Osnan, o com, per exemple, Nick Calates, que el recordareu del seu pas pel Barça. És a dir, és un equip que vol tornar a Eurolliga i és, com et deia, el gran favorit o un dels dos, tres grans favorits per guanyar. El que passa és que el partit es va aturar quan el Manresa estava pràcticament empatat. Es va aturar perquè va haver uns problemes amb la cistella. Vam estar 40 minuts aturats i això, doncs, no necessàriament va anar a favor, va trencar el ritme del partit i, finalment, doncs, el PAOK de Tessalònica va guanyar 93-78. Aquest és Diego Campo.
3: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
2: Bé, el Manresa jugarà el seu proper partit a casa el 7 d'octubre, la setmana que ve, contra el Ràdio Farum, que ahir va guanyar.
1: Doncs, i el Barça, després de perdre dimarts a la pista del Dubai, el Dubai de Xavi Pascual, demà, tercera jornada de l'Eurolliga, la pista del nouvingut Besiktas.
2: Exactament. Si ara deies que el Manresa va tenir una odissea de viatge, bé, el Barça ahir també, perquè va anar des de Dubai fins a Turquia, però fent volta pels problemes, doncs, a l'estret d'Hormuz i també per evitar passar per sobre de la zona, doncs, d'Israel i Gaza, i això va fer que el viatge del Barça fos de 5 hores i mitja, quan en circumstàncies normals en dura 3, tenint en compte que ja portem 6 hores de vol de Barcelona fins a Dubai. Tot plegat, doncs, farà que el partit de demà vingui marcat per això, i compte que el rival, en teoria, és dels que ha pujat aquest any a l'Eurolliga, però hi va guanyar a la pista del Maccabi de Tel Aviv, i a més va guanyar molt bé, 93-109. Una victòria i una derrota pels dos.
1: Seguim en bàsquet. L'Uni Girona es queda sense Eurolliga. Ahir, derrota dura a Fontejau. Xevi Soler.
4: Sí, és un cop molt dur pel club, que esperava i confiava poder jugar a aquesta competició. La derrota sense cap mena d'excusa contra l'Emlat Konuk de Turquia, que va ser superior a les gironines en tot moment. Fins i tot el tècnic gironí Roberto Íñiguez, al final del partit, parlava de falta de qualitat física de la seva plantilla.
5: Creo que hay jugadoras que ahora mismo no les podemos pedir que compitan a ese nivel, porque no pueden. Creo que lo vamos a pasar mal ahora, un mes o un mes y medio. Es que no tenemos calidad. Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los problemas físicos vienen porque no hay calidad. No hay calidad para competir a esta manera que queremos competir. Les queremos poner en este punto, estamos forzando a jugadoras a jugar en un nivel que no llegan. Y lo intentan, pero es difícil.
4: Així les coses, l'Uni Girona jugarà l'Eurocup, la segona competició, on ja debutarà d'aquí 15 dies contra un rival amb molt, molt menys glamour, l'Ostrava de la República Txeca.
1: I bones notícies de l'Atlètic Barceloneta, que ja té la segona Supercopa d'Europa, amb més patiments dels previstos, segurament, David, però finalment va poder guanyar a casa contra el Marsella.
6: Un penal transformat, de fet, per Bernat Sanahuja, com quedava un minut de joc, va segellar el 10-8 definitiu que donava el títol d'aquesta Supercopa Europea als mariners, que són els actuals campions d'Europa. Una tranquil·litat que només havia arribat prèviament amb el 8-4, que hi havia el marcador al descans, enfront d'un Marsella, que és el vigent campió de l'Eurocup, per això disputava aquesta competició, i que, si bé sempre va anar remolcant el marcador, i va vendre ben cara la seva pell a la piscina de Sant Sebastià. A la banqueta de l'Atlètic Barceloneta hi havia dirigint l'equip Víctor González, el nou segon tècnic mariner, per la sanció que pesava sobre Fran Fernández.
7: Un títol és un títol. Costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
6: Aquest és el segon títol de la temporada per als barcelonins després de la Copa Catalunya de fa 10 dies.
1: I un resfaltat circuit de Motegi al Japó rep la caravana MotoGP aquest cap de setmana. Jorge Martín lidera amb 12 punts més que Marc Márquez, Damià Aguilar.
8: Motegi és l'escenari on l'any passat Marc Márquez es va alliberar amb el seu nouè títol mundial. El Tro de Cervera diu que l'objectiu és guanyar dissabte i diumenge. El Gran Premi del Japó es reincorpora després de 4 caps de setmana de baixa amb Maverick Viñales. L'empordanès ha dit dues coses interessants avui quan ha fet la seva roda de premsa. La primera, que no perd l'esperança de seguir el 2027 com a pilot

0: provador o reserva d'alguna marca. I després que va arribar a tenir la sensació que no tornaria mai més.
1: El meu cap pensava que no tornaria mai més. Tenia aquest sentiment. Estic content de poder tornar, sobretot per l'equip. Pensava que no em cridarien més.
0: I és que Viñales diu que no acaba d'entendre com raonen els que li paguen la nòmina. En fi, d'aquí a final de temporada mirarà de recuperar-se totalment per seguir en actiu si se li obre alguna porta. Dissabte, cursa sprint a les 8 del matí i diumenge, cursa llarga a les 7, sempre a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: Doncs amb aquesta informació de motor tanquem el repàs a l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb l'alerta màxima per pluges torrencials les pròximes hores a una franja que cobreix tot el litoral i el prelitoral des del Garraf o el Penedès fins a la mateixa ciutat de València. Preocupa especialment el que pugui passar aquesta nit a les comarques de Castelló i a les Terres de l'Ebre. De seguida ho ampliem. També us hem explicat que Junts per Catalunya decidirà en una reunió executiva extraordinària aquesta nit a partir de les 9 si demà vota a favor o en contra, ho s'absté, del primer decret d'habitatge del govern espanyol. El Partit Nacionalista Basc, el PNB, ha anunciat fa tot just uns minuts que votarà sí crític, de manera que el futur del primer decret depèn ja només de Junts per Catalunya. El segon decret decaurà segur. El PNB diu que hi votarà en contra. I hem sentit avui, que és 1 d'octubre, el president del Tribunal Constitucional advertint els jutges del Suprem que molt aviat hauran d'aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i a la resta de membres del seu govern condemnats o encausats per malversació. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el govern espanyol no sap a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar els 25 minuts que els trens triguen de més arran dels accidents de Gelida i Ademuz. Ho ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, al Cercle d'Economia, des d'on ha assegurat, en canvi, que a partir de l'any que ve es començaran a notar millores a Rodalies. Barcelona, Joan García.
3: Santano ha enumerat les tres actuacions que de cara a 2027 ha dit que han de permetre canviar la percepció de l'usuari de Rodalies.
4: Però sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
3: Nous trens per Rodalies que finalment arribaran a la primavera. El que no ha concretat el número 2 del Ministeri és quan els trens d'alta velocitat recuperaran els 25 minuts de més que ara triguen entre Madrid i Barcelona, amb les limitacions de velocitat que es van posar amb la crisi d'aquest hivern.
2: Més qüestions. El director de la DGT, Pere Navarro, avança en una entrevista a 3CatInfo que faran excepcions a l'aplicació de la nova regulació dels semàfors grocs intermitents mentre creuen els vianants. D'aquesta manera respon ajuntaments com el de Barcelona que demanaven una moratòria.
5: Però avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepció finalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
2: I aquest vespre Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades per esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia. Per això la companyia vol augmentar la capacitat de la seva intel·ligència artificial a centenars de quilòmetres de la Terra. El projecte analitzarà com les temperatures extremes i la radiació afecten 4 microxips. El director general de We Artificial, Aleix Valls, ho explica a Catalunya Ràdio.
6: El projecte és que Google encara amb una visió a 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
0: Passant 3 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
8: Bona tarda i bona hora.
0: El Maiol Roger, periodista i sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: I l'advocat penalista Marc Molins, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Com esteu?
11: Bé.
12: Molt bé.
0: Molt bé, escolta'm.
8: Anar fent com el fer d'anavent.
0: Perfecte, escolta'm.
9: Estic content que Junts hagi posat la reunió per decidir el vot aquesta nit.
0: No et va bé,
9: sí,
0: no?
9: Sí, no, em va perfecte, perquè així demà al matí ho tenim resolt i no hem d'estar allà, que si sí, que si sí, no.
0: Penseu que deies perquè era massa tard les 9, perquè tu ja deus dormir.
9: No,
0: aquella
9: jo
0: hora.
9: Vaig a dormir, ja m'ho explicaran al matí.
0: Clar,
9: sí,
0: clar, molt bé.
9: Ah, jo deixo perfecte. Els missatges fets i ja el rebré al matí.
13: Jo estic contentíssim.
0: Sí, també?
9: Clar, tu, Ferran, hauràs de tancar el diari.
0: Per tant, tu no estàs content, vols dir. Però no et va bé l'hora.
9: Però bueno, les 9... El Ferran a les 9 no ha començat ni a escriure. No.
13: Això el Maiol em coneix.
9: Això sí, a 9:45 ja ha acabat, és un tio ràpid.
0: Pim-pam,
9: sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, són les misèries dels periodistes. Però abans d'entrar en matèria amb aquests decrets d'habitatge, ja sabeu, sempre, algú des de fora... I els dijous és la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: Que no sé si a les 9 estarà pendent de tancar una edició d'un diari per veure la reunió de Junts.
14: Segur que no.
0: Segur que no.
14: Jo també ho veuré demà de matí, m'apareix.
0: Molt bé. Doncs al matí poses el Matí de Catalunya Ràdio i ja tindràs tota la informació.
14: Clar que sí. Sí, sí. No, segurament ho veuré abans, perquè aquestes coses, no?, que mos tiren molt.
0: Sí, sí. Tenim una mica yonquis de la informació.
14: Sí.
0: Què ens proposes per començar, però?
14: Mira, avui és el Dia Internacional de les Persones Grans i m'agradaria parlar de l'informe sobre les condicions de vida de les persones majors de 64 anys a Catalunya que ha elaborat la investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ana Fernández Piso. I és que el 2026, segons dades de l'IDESCAT, gairebé el 20% de la població resident a Catalunya té més de 64 anys. En total hi ha gairebé 1.640.000 persones grans, superen amb escreix la població de menys de 15 anys. Per cada 100 menors de 15 anys hi ha 148 majors de 64. La majoria són dones, gairebé un 57%, davant del 43% d'homes. I això és important a l'hora d'entendre les condicions de vida de la gent gran, atès que les situacions de dependència, de viduïtat, de solitud o la necessitat d'atenció tendeixen a concentrar-se en aquestes edats. Però és que, a més, si es diferencia entre esperança de vida i anys de vida saludable, és a dir, anys que una persona pot viure sense limitacions derivades de problemes de salut persistents, les dones tenen més esperança de vida, però menys anys de vida saludable que els homes. No? Els homes poden esperar viure 68-69 anys sense limitacions per salut i aquesta edat es redueix a 67-68 anys en el cas de les dones. La qual cosa planteja moltes qüestions sobre l'impacte acumulatiu de les desigualtats de gènere al llarg de la vida i sobre les condicions socials, econòmiques i de salut amb què les dones s'enfronten a l'envelliment. I a més, elles tenen més diagnòstics d'ansietat i de depressió, sobretot a partir dels 75 anys. Clar, la gent gran d'avui serem nosaltres d'aquí uns anys, no? Es calcula que l'any 2050 els majors de 64 representin cap a gairebé el 30% de la població. Seran entre 2,77 milions de persones, no? Ara mateix la majoria de persones majors de 64 anys viu a les zones més poblades, 1 milió ho fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, però el seu pes relatiu és més gran a regions de les Terres de l'Ebre i dels Pirineus, on representen ja entre el 25% i el 29% de la població. Això actualment, no? I contra els tòpics, he vist en aquest informe que entre els 65 i els 74 anys l'ús de l'atenció sanitària no és gaire diferent del que fa la població adulta immediatament més jove, tret el consum de medicaments prescrits, i pel que fa a les pensions, l'import mitjà de la pensió de jubilació a Catalunya es va situar el 2025 en 1.563 euros mensuals. Això fa que la renda mitjana neta per persona entre la població catalana de 65 anys per amunt arribés als 20.390 euros anuals, que són uns 3.000 euros més anuals que la mitjana de tota la població catalana, que està en 17.262 euros anuals, no? Però això respon a una desigualtat molt forta que hi ha entre les persones grans. És a dir, n'hi ha que perceben una renda molt alta i n'hi ha que tot el contrari, tenen una renda molt baixa, no? El 14% de les persones grans a Catalunya està en risc de pobresa. I a més, cal tenir en compte que si bé la mitjana de jubilació dels homes supera els 1.800 euros mensuals, la de les dones baixa a 1.222 euros, no? I elles són les principals perceptores de les pensions no contributives, que són aquestes ajudes per la gent que no ha cotitzat prou i que estan en 525 euros al mes. Per tant, la nova mostra de desigualtat econòmica que es van acumulant al llarg de la vida, depenent de si ets home o dona. I per cert, que unes 80.000 persones de més de 65 anys continuaven treballant encara que haguessin fet més de 65 anys a final del 2025. I ara que tothom parla de l'habitatge, a Catalunya, a diferència de la població que té al voltant de 44 anys, en què la majoria viu de lloguer, el 85% de la gent gran viu de propietat. Només el 12% ho fa de lloguer. I això explica per què poden mantenir una situació relativament estable fins i tot amb ingressos modestos, no? Però, d'altra banda, perdre la casa té efectes especialment greus per a aquestes persones perquè no només afecta en l'aspecte econòmic, sinó que també afecta la salut física, emocional, a la xarxa de suport, en els vincles amb l'entorn, etcètera, etcètera, no? Més de 320.000 persones grans viuen soles a Catalunya, 130.000 d'aquestes persones superen els 80 anys i en dades del 2023 hi ha 61.037 places de residències per a persones grans, això equival al 4% de la població de 65 anys o més, i dues de cada tres persones que hi entren en aquestes residències ho fan amb més de 80 anys. Per tant, amb totes aquestes dades, m'ha semblat molt interessant veure quin és el panorama de actualment el 20% de la població a Catalunya.
0: Doncs aquestes són les dades, aprofitant que és el Dia Internacional de la Gent Gran i doncs fixant-se la Llucia en les diferències per gènere i també en com aquest fet de ser propietaris en la immensa majoria els atenua una mica les dificultats que tindrien encara més si fossin llogaters i que per tant es veiessin lligats a aquestes pujades de preu que hi ha de tant en tant amb el lloguer. No sé com ho veieu, i aprofitant que parlem sobre la gent gran i si la tenim prou present o no en el nostre dia a dia.
9: Home, mai és prou, però crec que la nostra és una societat que, una societat llatina, d'arrels catòliques, doncs que té una certa tendència a respectar o a tenir molt en compte la família i, per tant, també a la gent gran. O sigui, jo crec que no som un dels països que tracta pitjor la gent gran. Sempre es pot fer més, sempre pot ser millor, sempre els hi podem fer més companyia, sempre els podem escoltar més, però déu-n'hi-do, diguem-ne, la consideració social que tenim. La gent gran també està sotmesa doncs, a un canvi cultural, no? Un canvi cultural que també ve donat per la demografia, perquè envellim més, perquè volem envellir a casa, perquè tenim una vellesa més activa, i això també dona peu a un debat que jo també crec que és interessant, que és la gent gran que vol seguir fent coses en l'àmbit professional o en l'àmbit de la creació, i això a vegades topa amb una certa rigidesa legal, no? A l'hora, doncs, de poder compaginar una pensió de jubilació amb fer algun tipus d'activitats, és a dir, hi ha persones que tenen feines, diguem, de professions liberals o feines de tipus més intel·lectual i que als 70 anys o als 71 doncs estan en una plenitud de facultats mentals en les que encara poden fer moltes coses. I després una cosa que ha dit la Llucia, que a mi em sorprèn i m'indigna a parts iguals i que no entenc mai, i em costa molt d'entendre, de dir, ostres, com amb tots els avenços tecnològics que tenim, doncs no som capaços, per exemple, de que hi hagi una fiscalitat progressiva, no? I a vegades això ho he parlat amb gent gran que cobra pensions màximes i potser no és just que la gent gran que cobra pensions màximes i que té una situació econòmica estable, doncs tingui tota una sèrie de descomptes o avantatges amb el transport, amb els viatges, a l'hora d'anar al cinema, que gent, doncs, també gran, no? O, per exemple, la diferència entre els homes i les dones, que cobren pensions molt petites, doncs igual haurien d'estar més ajudats. És a dir, igual hauríem de ser més capaços de tallar una mica diferent i no de dir jubilats, pensionistes, doncs tots pel mateix patró, perquè efectivament no és el mateix una parella que els dos estan cobrant una pensió màxima i que tenen un pis en propietat i que, per tant, doncs cobren una pensió màxima, crec que són 2.500 euros al mes, si no vaig errat, no em voldria equivocar, que una persona doncs, que té una pensió no contributiva, perquè hi ha històries laborals, sobretot doncs, en la gent gran, molt diferents, no? I, per tant, les situacions són molt diferents i a vegades tens la sensació que les administracions no són capaços d'atendre aquestes situacions diferents per ajudar a qui més ho necessita.
10: I el que deies que afecta especialment les dones, perquè són generacions en què encara la dona no havia entrat del tot en el mercat laboral, d'aquí també...
9: Clar. O ho fèiem negre.
10: O ho fèiem negre, exacte. Mm. O ho fèiem negre o no hi havia entrat. A mi el que em genera la reflexió de Llucia també és preguntar-nos què entendrem d'aquí uns anys per gent gran. Perquè era molt interessant la dada que donava, que entre els 65 i els 75, si no recordo malament, l'assistència sanitària era similar i només hi havia una despesa més gran en medicaments.
14: Exacte.
10: I és que la broma aquesta de que els 65 són... Els 60 són els nous 40, diguem-ne, o jo que n'he fet 40, són els nous 20, em porta a pensar si d'aquí poc parlarem de la gent gran com la gent de 75 o la gent de 85, perquè a mesura que l'envelliment i l'esperança de vida va ampliant-se, ja no veiem la gent de 65 com la veiem abans. És veritat que està marcada aquesta frontera per la jubilació, i en cert part és lògica, i espero que no la toquin més i que ens puguem jubilar als 65 o seguim escrivint algun article fins que la lucidesa ens ho permeti, però si d'aquí uns anys començarem a dir la gent gran a partir de quina edat marquem la distància, si és que s'ha de marcar alguna edat, també.
0: Mm-hmm.
11: Jo afegiria una reflexió, i és que el fil de tot aquest tema de que hem vist aquesta setmana de la Mari Carmen, no? Aquest desauci, hem pogut assumar-nos a aquella realitat de l'Espanya dels anys 50-60, no? En definitiva, tot el problema es planteja perquè la mare d'aquesta senyora no va poder signar el contracte d'arrendament perquè en aquell moment la dona no tenia qualitat suficient per poder subscriure un contracte, no? I, per tant, en primer lloc, fer èmfasi en aquesta idea força de la Llucia, d'aquest inequívoc progrés, tendència, hem d'assolir aquesta total igualtat, no? Al fil d'aquesta dicotomia entre l'esperança de vida, però la qualitat a la vegada, que continua llastrant una mica a la dona, no? Per tant, en primer lloc, aquesta reflexió no pot deixar de ser una lluita cap a aquesta plena igualtat, i en aquesta estació de destí a la que tots voldríem arribar, no? Perquè l'alternativa a no fer-se gran és molt pitjor, per tant, aquesta estació de destí, els dos paràmetres que jo crec que plantejava també la Llucia són aquesta idea, no? La idea de l'autonomia, però a la vegada de la dignitat. No és tant una qüestió de supervivència, d'arribar des d'una perspectiva biològica a determinades edats, sinó fer-ho amb tota la dignitat i amb capacitat de gaudiment dels drets civils, personals, tots els associats en aquest cas a la persona, no? I aquesta és la lluita en la que ens hem de conjurar.
0: Doncs posar la lupa en la gent gran, avui que és el Dia Internacional de la Gent Gran i que sovint no els tenim prou presents i no estem pendents de les seves problemàtiques, que moltes vegades són les mateixes que la resta de la societat, però d'altres, en canvi, tenen una molt, molt específica. Llucia Ramis, gràcies i bona tarda.
14: Gràcies, que vagi molt bé, una ferrada.
0: Passa un minut d'un quart de quatre, una pausa, i entrem en matèria. Demà sabrem si tiren endavant o no els decrets d'habitatge. El segon ja sabem que no tiraran endavant. El primer encara té opcions.
7: Catalunya migdia.
12: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
15: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
16: I supem a les millors taules del món.
17: En aquesta terra protegim i acollim.
18: Fem barri i fem pinya.
19: I fem i no deixem de ser.
20: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
21: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
22: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
24: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
23: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
24: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
25: Grans batutes. Grans emocions.
26: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
25: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
26: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
25: Entrades a auditori.cat.
27: No és només un reality.
28: A què hem vingut aquí?
29: A guanyar!
27: Tampoc una cursa més.
28: Para!
29: Epa, aquí!
27: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
30: Vaig al límit amb tu.
25: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
31: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberish Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberish Liber a Besalú.
7: Catalunya migdia.
1: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
32: Vinga, el portem aquí, quiet.
0: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
32: Atents, amunt!
1: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
0: L'espectacle casteller més gran del món.
32: Molt bo, eh?
1: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
0: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
1: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
0: Passant 19 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Maiol Roger i en Marc Molins. El dia en què es van esvaint els dubtes sobre què votaran els partits demà en la convalidació dels decrets d'habitatge, però els vots perquè el primer decret tiri endavant encara no estan del tot garantits. Ara ja tot depèn de Junts per Catalunya, perquè fa poca estona hem sabut que el PNB donarà un sí, tot i que crític, al primer dels decrets. Dona un no al segon. També Podem hi votarà a favor del primer, en aquest cas els dos decrets, diuen que seguint les peticions del sindicat de llogateres. Per tant, que tiri endavant o no el primer decret, on hi ha el gruix de les normes, depèn del que decideixi Junts aquesta nit. Dic aquesta nit perquè ha convocat una reunió de l'executiva a partir de les 9 del vespre. El que queda clar és que el segon decret, el que estableix les pròrrogues automàtiques dels contractes de lloguer i preveu indemnitzacions pels llogaters, no tirarà endavant. El PNB no el votarà i, per tant, el govern de Pedro Sánchez no tindrà prou majoria en aquest cas. Els ministres intenten tenir bones paraules cap a Junts, reconeixent les seves aportacions a la norma. També els ministres de Sumar, reconeixent la voluntat negociadora i apuntant que tothom ha hagut de fer renúncies. Un exemple, el ministre, que és de Sumar, Pablo Bustinduy.
4: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
0: Mentre esperem què passa demà al Congrés dels Diputats, les mobilitzacions continuen. Aquí, a Catalunya, el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que hi ha a plaça Catalunya de Barcelona, després de les cassolades que estan convocades per aquest vespre a les portes dels ajuntaments, i a Madrid continua l'acampada a la Puerta del Sol. Justament la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que el seu govern presentarà avui un recurs contenciós administratiu amb petició de mesures cautelaríssimes per reclamar a la justícia la immediata dissolució d'aquesta acampada a la Puerta del Sol. Anem a pams demà al migdia. Sabrem el què? Què us diu el nas o què creieu que pot passar? Ara tot depèn de Junts per Catalunya perquè Podem aquest matí ja ha anunciat el seu sí i al migdia el PNB sí crític. El primer, no el segon.
5: Bueno, jo crec que Junts segurament s'està movent entre el sí i l'abstenció. Veig sincerament difícil que votin que no al primer decret, perquè el primer decret recull
0: tu
5: coses...
0: Tu creus que es mou entre el sí i l'abstenció?
5: Jo
0: els missatges que arriben sí, són sí. Entre el no i
6: jo discrepo del meu estimat amic Ferran Casas, però quan ell acabi però, discreparé...
5: Però jo crec que també segurament forma part d'una estratègia negociadora en la que s'estan negociant altres coses... És veritat que hi ha una reunió de l'executiva i que en aquesta reunió de l'executiva doncs, també pot decantar algunes coses. Però Junts té una sortida, diguem-ne que és honrosa per tothom, que és abstenir-se. És a dir, si ara els vots a favor del PNB, el primer decret, que repeteixo, té moltes aportacions del que havia demanat Junts i amb el que Junts estava d'acord, tant amb el tema dels fons voltors com amb el tema de deixar fora de, durant 3 anys dels desnonaments a les persones vulnerables, doncs ara amb aquest sí del PNB, si Junts s'absté, el decret surt. No li dona suport, marca distàncies, fa una mica més que el sí crític que fa el PNB i no tomba el decret. Amb el segon decret, que és el de la renovació automàtica dels lloguers, que això s'ha demonitzat molt, però a mi em sembla una cosa molt raonable, la veritat, amb el segon decret, que és aquest de la renovació automàtica dels lloguers, sí que aquí entenc que Junts doncs, votarà que no.
6: És que els missatges de les últimes hores s'acosten molt al no per diferents motius. Junts inicialment tenia la intenció de votar que sí, i de fet dimarts, abans de l'aprovació dels decrets, estaven bastant satisfets per com el PSOE havia recollit les seves demandes. Amb què es troben quan llegeixen els decrets? Primer, amb què els costa d'entendre, ara ho comentàvem fora de micròfon amb el Marc Molins, que estaven mal escrits. Després, que han aprofitat, segons diu Junts, el primer decret en què incorporen les seves mesures per incorporar altres coses que, segons la seva interpretació, desprotegeixen els petits propietaris, que és com el cos electoral de Junts. Al final, si tu mires les dades, la immensa majoria de votants de Junts són propietaris i, per tant, estan preocupats. Què més els molesta? Hi ha un... diguem-ne, estan cremats, per dir-ho de manera planera, amb la manera de negociar del PSOE. No? Creuen que és una manera de negociar deslleial, ja hi ha un cansament i un esgotament de tota la legislatura i només els ha faltat trobar aquest decret i aquesta manera de dir, ostres, us entrem per la porta del darrere el que no havíem negociat abans dels petits propietaris. A més, consideren que, per exemple, tampoc es protegeix bé dels petits voltors, és a dir, que hi ha diverses coses que, tot i que sí que es recull les seves demandes, diuen, ostres, això no ho tenim clar. I reben molta pressió, reben pressió del PSOE, però també reben molta pressió dels seus alcaldes, que els diuen, no ho compreu. I bé, estan que no ho tenen gens clar. Òbviament, l'estratègia ja gairebé és electoral.
0: Perquè, de tothom.
6: De tothom, òbviament, sí, no només de Junts, de tothom, perquè al final el seu vot, si voten que no, es trobaran cada dia que els acusaran de no aprovar un decret en un moment socialment més sensible, i si voten que sí, es trobaran que els partits amb qui competeixen en la frontera ideològica els diran que han desprotegit els petits propietaris, i aleshores estan, bé, doncs amb aquests dubtes.
0: Perquè, a més, cal tenir en compte que el govern espanyol amb aquests decrets està intentant la quadratura del cercle. Perquè sembla impossible fer un decret que contenti igual a Podem que a PNB i Junts. Perquè quan negocies amb PNB i Junts et demanen unes coses i quan negocies amb Podem et demanen segurament les contràries. I, per tant, acontentar les dues parts sense que ningú no es despengi és molt complicat, per no dir que impossible.
6: I un altre detall, que és una obvietat, però que també dibuixa el marc de cara demà. No es pot negociar el decret. El decret no. Es vota tal qual és.
0: És caixa
6: o
0: faixa.
6: No hi ha un moment de dir, ostres, és que podem afegir una transacció a última hora. Pots una negociar emoció, altres coses. Sí. Pots negociar que faràs una llei de protecció del petit propietari, que el govern no sé què. Això ho pots fer. Però el decret tal com entra és com s'ha d'aprovar. I això també dificulta que hi hagi moviments aquestes últimes hores favorables a cap al sí.
2: Jo afegir... només una nota, és a dir, en la tradició legiferant espanyola, les normes, quan les sanciona el rei, acaben sempre amb una frase, és una frase feta, que diu algo així com a todo el que viere y entendiere mando cumplir. A todo el que viere y entendiere. Clar, el tema també, és que...
0: Tu dius que els decrets estan escrits de manera molt recargolada, que... a vegades utilitzeu segons el llenguatge jurídic...
8: Es viere, però no entendia.
2: No, aquest és el tema. És que aquest és el tema. És a dir, i té una enorme significació, eh? És a dir, el fet... Tu pots exigir el compliment d'una norma que no pots entendre. Les normes, aquests dos decrets, que jo confesso que els he intentat llegir, que els he intentat entendre per saber del que parlo, creieu-me, són d'una extrema complexitat.
6: Sí. I no tu que només... estàs acostumat a llegir coses que costen d'entendre.
2: Però més és que no és només una complexitat...
8: Que redacten, que...
2: I no és només una complexitat formal. Pues, l'abús de subordinades o els pàrrafs excessivament llargs, algun problema de puntuació... És que directament la norma, el decret, està trufat, està ple de conceptes jurídics indeterminats. No? Un gran voltor. Què és un gran voltor? A partir de quin número? A qui li aplica? A qui no li aplica? De manera que es podria perfectament tenir una posició contrària i desfavorable, favorable i desfavorable, si amb el mateix text en funció del contingut que tinguessin aquests conceptes jurídics, que insisteixo, són indeterminats. No? Per tant, fer pronòstics amb una norma tan laxa des d'una perspectiva del principi de legalitat, de l'exhaustivitat del text, fer pronòstics és especialment difícil. Dit això, jo penso que sí, que l'aprovaran, i penso que l'aprovaran més enllà dels condicionants que puguin haver establert i que probablement són aliens a l'objecte de la negociació. Es parlava de l'impost de successions, es parlava que hi pugui haver altres condicions que estiguin a sobre de taula. Al final, tal com jo els entenc, el primer decret és un decret molt programàtic, és un primer decret més col·lectiu, és a dir, és el decret del frau, és a dir, la lluita contra el frau, la limitació de l'especulació, la protecció dels molt vulnerables, per tant, és un decret que té una vocació més programàtica, més general, més conceptual, i el segon decret és el que és més particular i que pot afectar més aquest petit tenedor. No? I, per tant, crec que, havent caigut de l'equació el segon decret, que és el que podia generar més conflicte a ulls d'un perfil jurídic, econòmic, polític i social com el que té Junts, havent caigut el segon decret, jo crec que el primer, o directe o indirectament, és a dir, amb una abstenció o amb un vot favorable, passarà.
0: Deixa'm dir que el Marc ha creuat gran tenidor i fons voltor, i ha parlat de gran voltor,
6: gran voltor,
0: un ocell gros.
2: És que, no, exacte, a tot el que viene i entendria.
0: Sí, a tot un ocell molt gros, un gran voltor. Sí, sí. Digue-ho.
6: No, que precisament un dels arguments de Junts és que la redacció del decret fa que, per exemple, com que no està molt clara quina és la definició de fons voltor, per una banda no s'aconsegueixi frenar l'impacte que tenen els fons voltors i, per altra banda, en funció de la interpretació, s'inclogui dins de fons voltors el que en realitat són petits propietaris. Insisteixo, aquesta és una de les lectures també que em fa Junts i un dels motius que els porten a allunyar-se de la...
8: Hi pot haver un petit propietari, que és una persona...
2: Que és un voltor?
8: Ah, exacte.
2: Sí, no, clar, això és clau.
6: Tampoc tenim molt clars què vol dir.
8: Exacte, que tingui dos o tres pisos i els estigui llogant i que tingui una actitud...
2: Depredadora, just.
8: D'escanyar el llogater. Vull dir, que al final està bé intentar definir una mica les figures, no?, els actors en joc, però hi ha d'haver exigències i garanties per tothom per igual.
2: El que passa és que quan tu compres el wording, quan compres aquestes etiquetes, no?, voltor, gran voltor, supervoltor, i després no dones un contingut, en primer lloc se't pot escapar l'actitud, perquè hi pot haver, el que també comentaves, Ferran, el propietari d'una vivenda que tingui una actitud terrible, intolerable, il·legal, no?, perquè busca el frau de llei, perquè busca la pressió, amb una sola vivenda, i en canvi pots tenir una fundació pública amb uns estàndards ètics i de,
8: i de, una empresa
2: i de pau social,
8: de forma honesta,
2: que tingui i, bueno, 500 vivendes que estigui llogant i explotant d'una forma legítima i coherent amb la legislació, no? Per tant, quan substitueixes conceptes per etiquetes, obligues a assumir uns riscos que jo crec que no són assumibles.
9: Una cosa més? Ara en punt dos quarts de quatre?
8: No, jo sí que volia referir-me al segon decret, i ho he apuntat abans, a que es demonitzi tant, no?, d'alguna manera, o que es presenti com una cosa impossible, el tema dels contractes indefinits i d'aquesta pròrroga, perquè jo crec que aquests contractes indefinits tenen un sentit, i tenen un sentit quan estem parlant de la necessitat de donar seguretat i de donar estabilitat al sector de l'habitatge i de fer que la gent aposti pel lloguer. Al final, jo crec que això té un sentit i que, a més, inclou unes garanties. Inclou unes garanties també per l'arrendador, en el sentit de, escolta'm, si tu has de recuperar el pis per tu o per un familiar de primer grau, el pots recuperar. El contracte es prorroga automàticament sempre i quan estigui al corrent de pagament durant tots els últims mesos, sempre i quan no hi hagi desperfectes al pis. Per tant, hi ha garanties. I jo crec que això té sentit, perquè tots sabem, tots tenim persones al nostre entorn que han estat de lloguer, i sabem, per una família o per una persona que viu sola, tant li fa, i que està arrelat en un barri, que està a gust a casa seva, l'angoixa que té quan li queda només un any de lloguer del seu pis i no sap què passarà, no sap si el faran fora o si li augmentaran el preu de forma molt radical i haurà de marxar i s'haurà de buscar la vida. I jo penso que això, ostres, posar solució tampoc ha de ser tan difícil.
2: Però fixa't una vegada més amb el tema dels conceptes. Jo és que a la vista d'aquest segon decret, precisament el que crec que fa és limitar la indefinició, perquè si tu el que dius és el contracte, com el de treball, és indefinit, però jo, empresari, demà et puc acomiadar pagant-te la improcedència, en definitiva el que estàs dient és que l'acomiadament és lliure, però car, no? I això és el que crec que fa el segon decret. El segon decret et diu el contracte es presumirà indefinit, però si hi ha unes causes o la propietat t'indemnitza amb les 12 mensualitats, et pot fer fora. Per tant, en realitat, això no és ben bé una indefinició, això és posar preu a la definició del període, no? Una mica el que passa, insisteixo, amb el contracte laboral. A Espanya l'acomiadament és lliure, sí, és lliure, però és car, perquè l'anomenem indefinit, però pagant la improcedència pots acceptar que hi hagin causes de nul·litat. És una frivolització, és una reducció a l'absurd. Però ni tan sols tinc clar que la tècnica legislativa que es fa servir en el segon decret sigui tot lo exquisita com per poder complir, si s'hagués pogut aprovar, amb el propòsit que tenia.
8: Sí, sí, jo no vull entrar al viere o entendiere, diguéssim, sinó a la figura, al fet de que es pugui fer això, que a mi, ostres, no sé.
6: I un dels problemes que tenim també és que no hi ha un debat ideològic sobre això. És a dir, hi ha un debat a les tertúlies i entre experts, i solucions per la crisi de l'habitatge n'hi ha de dretes, d'esquerres, d'amunt i avall, però tu vas al Congrés i no hi són. És a dir, El PSOE ha fet un decret a correcuita, aprofitant un moment social complex, després d'haver aprovat una llei d'habitatge el 2023 que sortien dient que era històrica, que en part no s'ha aplicat per la manca de voluntat de les comunitats autònomes del Partit Popular. I el Partit Popular està fent, com en diuen en castellà, chascarrillos sobre tot plegat. No hi ha una bateria de propostes, una actitud responsable de dir, escolta, anem a fer un pacte d'estat per l'habitatge, que és el que toca.
9: L'exemple el vam tenir dimarts, quan encara no s'havia reunit el Consell de Ministres i no se sabia què era exactament el que aprovaria el Consell de Ministres, teníem a Feijó per Catalunya i se li va preguntar què li semblava i va dir, votarem que no. Però si encara no sap...
6: Que nosaltres...
9: Això ho fan tots, eh? Si la proposta ve del teu rival... Dius que no, directament, sense ni tan sols conèixer la lletra petita.
8: Bueno, és que aquesta és una... Al final és una de les característiques polítiques d'aquesta negociació i jo... Per això també cal distingir les posicions dels partits. Jo sempre ho dic, al Congrés dels Diputats hi ha una majoria de dretes. A Pedro Sánchez el va investir una majoria plurinacional, però la majoria que hi ha és de dretes, que no és una majoria operativa per governar, perquè no es posen d'acord per governar, però que sí que ho és en temes com l'habitatge o en temes com la fiscalitat. Ara, també és evident que no tenen la mateixa aproximació i la mateixa posició política el PP i Vox, que jo crec que en els temes d'habitatge tenen una posició molt dogmàtica i que a més tenen un interès claríssim en fer caure el govern de Pedro Sánchez i anar a unes eleccions, que Junts i el PNB. I Pedro Sánchez, malgrat que és molt difícil, estic d'acord en posar d'acord diguem tota la paleta de socis de la investidura, però Pedro Sánchez sí que té capacitat de crear incentius amb Junts i amb el PNB, amb el que és habitatge i amb el que no és habitatge, perquè aquests decrets tirin endavant.
6: És que quan la proposta del principal partit de l'oposició és sortir i dir no hay un piso para Mari Carmen porque lo pagaron para Jessica, que és una de les novies d'Avalos que li van pagar un pis, és que quina opció li estàs donant a un partit que va al Congrés a intentar fer alguna cosa? És que no li dones cap altra que dir, bueno, doncs ens haurem de llegir lo de Sánchez encara que no s'entengui.
8: Tenim el principal partit de l'oposició que diu això i el partit que li marca el pas, que és Vox, que des del seu compte oficial a Twitter fa una piulada dient, tots sabem que si en lloc de Mari Carmen es digués Moro Carmen, tindria pis. Vull dir, aquest
6: és el nivell.
8: Això és el que ve i després no plorem quan estigui aquí.
9: Doncs veurem què és el que passa demà. Estarem molt pendents al matí de Catalunya Ràdio en què veurem què passa en el...
6: Del matí i del Catalunya Migdia, estarem allà.
8: És veritat que avui podem tenir... 11, sí.
9: Avui podem tenir pistes, perquè depenent del que decideixi Junts podem arribar ja sabent, o tenir un spoiler molt gros.
6: Que la gent estigui atenta a tot, per si de cas.
9: Per si de cas. Per cert, aquesta tarda també reuneix Coalició Canària. Coalició Canària té un vot. Si Coalició Canària diu no, cal un sí de Junts per Catalunya, no val amb una abstenció. Si Coalició Canària fa un sí o una abstenció, llavors sí que...
8: Clar, si Coalició Canària forma part de la majoria de dretes, diguéssim, mai els esmentem.
9: Perquè... I és tan justa que un vot fa que tot vagi cap a una cosa.
6: Els més emocionants de la política d'aquest país és quan tot depèn d'un vot de Coalició Canària.
8: Coalició Canària és un partit autonomista, regionalista... conservador, que a més ara, per exemple, està governant amb el Partit Popular.
6: És la UPN d'una hora abans, diguem-ne.
10: Complicar una mica més d'aquest expedient que li han obert aquesta diputada del PP amb el tema del gas pimienta, perquè li podria costar la inhabilitació. Amb la qual la majoria, per això tenim...
9: Tot va justet, escolta'm.
10: Tot va just.
6: Demà que ningú es constipi a Madrid.
9: Avui, al Catalunya Nit, que per cert va avui fins les 12, perquè ja sabeu, ara després ho tractarem, que hi ha... avisos per pluges molt intenses a les Terres de l'Ebre i al nord del País Valencià, i per tant estarem molt pendents. Avui el Catalunya Nit l'allarguem fins a les 12, per tant avui el Catalunya Nit tindrem decisió de Junts per Catalunya i demà al matí de Catalunya Ràdio, potser el Catalunya Migdia, tindrem la decisió perquè es votaran els decrets.
8: Estarem entretinguts.
9: Passen 7 minuts de dos quarts, una pausa i ara continuem.
11: Catalunya Migdia.
12: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real... Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
13: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
15: Només fins diumenge, al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
16: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
15: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
16: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
15: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
16: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
17: Catalunya migdia.
18: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
19: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión Plus, David.
20: Esto promete, Manu.
19: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
20: Huele a compra, Manu.
19: Huele. Va. ¡24 horas!
20: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
19: Venga. Ocasión Plus.
21: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
22: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
21: 18a temporada.
23: Benet XVI, per mi, un gran papa, però, evidentment, mai un home forçat a ser papa.
21: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
17: Catalunya migdia.
21: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
24: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
21: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: Som 3Cat.
21: Catalunya Ràdio.
17: Som
21: 3Cat.
9: 20 minuts i seran les 4 de la tarda. Som amb el Ferran Casas, el Maiol Roger i en Marc Molins. Una situació lamentable, surrealista, la que s'ha donat aquesta matinada en una presó de l'estat de Tennessee, als Estats Units. Després de 30 anys al corredor de la mort, Krista Pike, de 50 anys, ha sobreviscut a les dues injeccions teòricament letals, que aquesta matinada li han administrat per la seva execució. Ha hagut de ser traslladada a l'hospital, on de moment continua ingressada. Per tant, encara està viva. Se li han aplicat dues injeccions letals de pentobarbital, però la condemnada no ha mort. La presó de Nashville assegura que ha aplicat els protocols que estableixen la llei i que per això l'ha traslladat a un hospital. Pike va ser condemnada a mort quan era una adolescent per l'assassinat d'una companya seva de 19 anys l'any 1995. Anem a Washington. Oriol Serra, bona tarda.
30: Hola, bona tarda, Òscar.
9: Aquesta situació realment és disbarat.
30: Sí, és un disbarat. És una situació esperpèntica, esgarrifosa. De fet, els testimonis que ho han presenciat, recordem que sempre hi ha presència fins i tot de periodistes en aquestes execucions. Alguns periodistes, de fet, es dediquen a això. És a dir, ha de ser una feina terrible, vaja, de malsons permanents, i explicaven, per exemple, des d'una ràdio local d'aquí de l'estat de Tennessee, doncs que han vist agonitzar aquesta persona mentre li aplicaven aquesta doble dosi d'injeccions letals. La persona en qüestió, doncs, s'ha arribat a aixecar, ha arribat a demanar, doncs, si era normal el dolor que estava patint al braç, etc. Per tant, una situació que realment... entre altres coses, ha servit per a revifar aquest debat, no? Un debat al voltant de la pena de mort, de com s'aplica aquesta pena de mort, i si en circumstàncies determinades, com és el cas d'aquesta persona que ara té 50 anys, però que va cometre el crim quan era una adolescent, major d'edat, això sí, però que tenia 18 anys, doncs s'està també específicament debatent si s'haurien d'aplicar la condemna a mort a persones, doncs, que eren tan joves en el moment en què va passar el que va passar en aquest cas, que és que la condemnada va matar una companya de formació al costat del seu company, i a més hi ha la connotació que va ser un crim que va tenir doncs, molta repercussió social perquè tenia connotacions satàniques i va esdevenir doncs, en el seu moment un crim molt, molt popular, per dir-ho així.
9: Amb la condemnada, què pot passar ara? Perquè, clar, està a l'hospital, què passa ara? Tornaran a concertar una hora per l'execució? Què pot passar ara?
30: Sí, de moment hem de dir que a l'estat de Tennessee el governador ha aturat totes les execucions per aquest any, s'ha d'aclarir el que ha passat. Després hi ha la qüestió doncs, de la salut d'aquesta persona que, com tu deies, va ser traslladada a l'hospital en ambulància, està hospitalitzada, encara és viva. Però a partir d'aquí, si diguéssim el procés en algun moment es planteja de ser reobert, segurament el que acabarà passant és que la defensa farà una apel·lació davant del Tribunal Constitucional. És a dir, aquí la clau una mica és el patiment i l'agonia que, recordem-ho, no estan incloses a la condemna de mort. És a dir, una persona és condemnada a la pena capital, però això no vol dir que hagi de ser torturada. I, per tant, doncs, com que aquí hem vist aquest patiment i aquesta agonia innecessàries, doncs és molt possible que la defensa esgrimi que es pot incórrer en tortura i per tant, doncs, que el Tribunal Constitucional ho acabi aturant. A més, hi ha també la qüestió doncs, de la salut. Hem de pensar que aquesta persona probablement quedarà tocada per aquesta doble dosi de substàncies químiques que se li han aplicat i, per tant, doncs, pot tenir lesions, per exemple, de manca d'oxigen al cervell. Mm-hmm. Per tant, la cosa pot anar per llarg i hem de pensar que probablement no hagi de tornar a passar per una execució. Penseu que no és el primer cop que hi ha un desastre a Tennessee. Aquest any ja hi ha hagut un cas, en aquest cas d'un home que es diu Tony Carruthers, que va cometre 3 assassinats el 1994, i en el seu cas es va haver d'aturar l'execució perquè els funcionaris no trobaven la vena per aplicar-li la injecció. Van estar més d'una hora intentant-ho.
9: I tot això, suposo que genera el debat, però no fa replantejar-se als partidaris de la pena de mort d'aquests nyaps.
30: Bé, com et deia, el governador de Tennessee vol arribar al fons de la qüestió perquè, evidentment, doncs, això malmet la imatge i, a més, com ell ha dit, doncs, diguéssim, el fet de dur a terme una qüestió que consideren doncs, seriosa, legal, i que s'ha de poder fer doncs, tal com estableix la llei. Per tant, aquí veurem què passa. Clar, la injecció letal és el modus més estès aquí als Estats Units. Els 27 estats on s'aplica la pena de mort. Recordem-ho que a l'altra meitat dels estats no hi ha pena de mort. És a dir, estem parlant d'una mica més de la meitat dels estats nord-americans, però hi ha d'altres sistemes. És a dir, si falla la injecció letal, que com et dic, doncs és la que existeix a tot arreu, clar, es poden arribar a plantejar d'utilitzar-ne d'altres. Penseu que hi ha estats on s'utilitza la cadira elèctrica, l'afusellament, fins i tot, a Idaho, a Oklahoma o a Utah. Per tant, en fi, segurament miraran de trobar que els està passant amb aquest sistema. Però d'aquí a l'abolició, en fi, queda molt de temps.
9: Ferran, Maiol, Marc, des de la nostra òptica, és un disbarat i no s'entén com pots sotmetre una persona a aquest patiment previ, fins i tot, a la pena de mort. També.
8: Bueno, jo crec que, escoltant el president actual dels Estats Units, s'entenen...
9: Sí, però aquesta mesura no és de Donald Trump.
8: No,
9: aquesta mesura
8: fa molts anys, Vull dir que s'entenen algunes coses d'aquell país i s'entenen, malauradament, perquè no canviaran, perquè aquí ens sembla una aberració absoluta la pena de mort i, més amb aquests mecanismes tan cruels, bon, sempre és cruel, la pena de mort, però que... És que no ho puc entendre. Vull dir, al final, la justícia ha de ser restaurativa i quan tu condemnes algú, el pots condemnar molts anys de presó, però l'objectiu ha de ser la reinserció, no treure-li la vida a aquella persona i pensar que és un monstre i que si s'ha equivocat i ha comès un crim terrible, doncs la seva vida s'ha d'acabar o ha d'estar amb una cadena perpètua i morir a la presó. Vaja.
6: Clarament no és la filosofia dels Estats Units, quan, no. A més, en aquest cas, un crim que va cometre quan era adolescent. Si no m'equivoco, has dit una companya, l'Oriol ha dit una companya. De...
30: Sí.
6: Perquè és... Sí, sí. Entenem-me quan dic només és un. Vull dir que no estem parlant d'una persona que hagi matat 50 persones, sinó que és un crim com un altre. No... Ostres, segur que no és una persona que no es podia reinserir. No és la filosofia dels Estats Units, segur.
30: Sí, a més aquí hi ha la qüestió de que...
9: S'està parlant l'Oriol. És que com que t'estàs els auriculars no digues que és Oriol.
30: Ah, disculpeu. Heu de pensar que, a més, hi ha la circumstància de que aquesta persona havia patit abusos sexuals, havia estat violada quan era una nena petita. Per tant, aquí hi ha un factor traumàtic, no?, al voltant de la biografia d'aquesta persona. I, a més, està diagnosticada amb un trastorn bipolar. Que sí que és realment... Costa molt d'entendre que realment en un cas com aquest, concret, doncs... hagi dut a terme aquesta execució. Costa molt d'entendre, però hi ha aquest component també que us deia de les connotacions satàniques al voltant del crim, que el va cometre al costat de la seva parella, que en aquell moment era menor i, per tant, doncs, no va ser condemnada a mort, sinó a cadena perpètua.
6: Que quedi clar que per mi qualsevol pena de mort és reprovable, però que en aquest cas, fins i tot, ho és una mica més.
10: Sí, totalment d'acord. Per mi és l'anèssim capítol de la infàmia d'un sistema judicial que contempla una pena que no està a l'abast, no? Que conceptual, ni per raons ètiques ni per raons morals, la pena de mort és una pena que hauria d'estar a l'abast d'un ésser humà, no? És l'anèssim capítol de la infàmia i que comença pel fet de tenir-la 30 anys esperant, no? Estàs 30 anys esperant en un lloc amb persones com tu que esteu esperant tots ser executats. És a dir, és una aberració de magnituds còsmiques, al meu entendre. Però dona lloc a una reflexió que crec que és interessant, perquè la pena de mort és una pena que ha acompanyat molts sistemes judicials al llarg de la història de la humanitat i la forma d'executar-la diu molt del motiu i de les raons, no? Per exemple, la lapidació, que és una de les primeres formes, què pretenia? Pretenia col·lectivitzar, és a dir, la pena l'administrava tot el poble. La crucifixió pretenia precisament la infàmia, no? Pretenia la desqualificació del subjecte i per això quedava reservada a determinades persones. La foguera buscava la purificació. Et matarem, però en aquest procés de trobar la mort et purificaràs. És arrel del pensament de la il·lustració, de la Revolució Francesa, del pensament il·lustrat, quan neix la decapitació, no? Com una forma, bé sigui per guillotina o bé sigui per destral, però es considerava que el que pretenia el sistema era donar-li dignitat a la persona. Als Estats Units s'opta per la forca. Des de que s'executa a l'inici del sistema judicial nord-americà per la forca, és un mecanisme que és especialment infamant i que, a més, és molt lent, de manera que el que es va fer és intentar augmentar la distància de la caiguda per tal de que la mort no es produís per asfíxia, sinó que es produís pel trencament, no? Associat, en aquest cas, a la caiguda, a la distància. I amb el temps han anat sofisticant els criteris, els mecanismes, han optat per la cadira elèctrica, han optat per la càmera de gas, com el mecanisme a través del qual es pot matar algú sense tocar-lo, no?, en aquest colmo dels eufemismes, i en aquesta història de la infàmia, el mecanisme de la injecció letal provoca una paradoxa, i és que, com sigui que la injecció es posa de forma deliberada per provocar la mort, no pots trobar, per raons ètiques i deontològiques, metges, professionals sanitaris que l'administrin. Per tant, es neguen amb raó a executar, a col·laborar amb aquesta pena, i al final et trobes personal que no té aquesta qualitat sanitària intentant matar amb una persona a base d'injeccions sense trobar els vasos, els capilars, etcètera, etcètera, no? I acabes trobant aquestes situacions que, insisteixo i acabo, són contràries a la ètica i a la moral més elemental.
9: Bé, doncs, en tot cas, aquest episodi absolutament dantesc que s'ha viscut aquesta passada matinada a Tennessee, a un dels estats dels Estats Units on encara hi ha la pena capital, la pena de mort. Oriol Serra, gràcies, des de Washington. Bona tarda.
8: Adéu, bona tarda.
9: Falten 8 minuts per arribar a les 4. Tornem a Catalunya. Perquè aquesta tarda, vespre, nit i pròxima matinada haurem d'estar molt pendents del cel, de les pluges, especialment al sud del país. Francesc Mauri, bona tarda.
0: Bona tarda.
9: Per començar, de pluges ja n'hem tingut avui, n'estem tenint, i en tindrem durant tota la tarda, en diferents punts, però sempre de la meitat del país cap al sud i al litoral, no?
0: Sí, aproximadament. Meitat sud, també incloses algunes zones interiors, però especialment, i efectivament, les més importants cap a la costa. Tant és així que, de moment, gairebé 70 litres a la Bisbal del Penedès, aquesta és l'estació oficial de Meteocat, però, per exemple, a Vilaseca hi ha estacions d'aficionats que han donat entre 60 i 95 litres, que són molts, evidentment, o a Miami Platja, 40 litres, a la mateixa ciutat de Tarragona, 32. Podríem dir que aquest és el primer plat.
9: Sí, perquè t'anava a dir, quan parles de 30, 40, 90 litres, home, ja són molts. Però
0: són
9: clar,
0: moltíssims,
9: és que
0: però dient... són locals.
9: Sí,
0: són
9: sí.
0: Locals.
9: Però és que esteu dient durant el dia d'avui que l'episodi d'aquesta nit matinada a la Terres de l'Ebre, nord de Castelló, poden caure 300, 400 litres?
0: Sí. Sí, això,
9: no?
0: Clar, això és el que ens preocupa sobretot perquè el que ha passat, igual que ha passat en dies anteriors o passarà aquesta tarda, és aquesta irregularitat, no? Perquè són tempestes, diríem, que no tenen un patró absolutament previsible, clar, i que descarreguen de forma bastant local. Ara bé, aquesta nit i de cara a demà entrem en una situació més clara de pronòstic i podríem dir més amuntegada d'inestabilitat a tot l'entorn del massís del Port. Entorn del massís del Port, que vol dir des de les comarques de Castelló, passant pel Matarranya, i pel que fa a Catalunya, podríem dir que en el podi hi hauria dues comarques, el Montsià i el Baix Ebre,

0: ho ha de fer, ara ho està fent el Golf de Sant Jordi, algunes d'aquestes tempestes acabaran afectant la zona comentada i durant la nit anirà arrencant tot plegat per descarregar això unes 12-14 hores amb irregularitat, però alguns totals poden ser preocupants.
1: Potser t'agafo, però a la Dana de València o al Glòria, que vam tenir a Catalunya, els acumulats de quan van ser?
0: No, me'n recordo. A prop de 500 amb el Glòria, això va ser a la zona de Lliurona. Lliurona és les muntanyes de les Salines, entre l'Alt Empordà i l'Altra Garrotxa. Allà es van fregar els 500, 400 llargs, si no recordo malament. I en el cas de la Dana de València, Turís, van caure 740 litres en menys de 24 hores, però a mi m'agrada sempre insistir en aquest exemple de la Dana. Desgraciadament, els 230 morts, la majoria van ser per la nefasta gestió de l'emergència. Amb altres situacions d'aquesta mena, l'any 57, l'any 82, l'any 87, les víctimes mortals van ser de 20 a 50, però no amb xifres de país destartalat.
1: Doncs, en tot cas, la situació que és d'allò més preocupant, o com a mínim sí que és d'alerta màxima, és veritat que ja avui han sonat els S-alerts en diverses comarques del sud de Catalunya un parell de vegades, perquè efectivament ja hem tingut les primeres tempestes i a més molt intenses en poc temps, però han caigut molts litres i per tant hem d'estar molt pendents. Bàsicament, sobretot al vespre o nit matinada, quin és el moment
0: sí,
1: màxim?
0: Sí, arrencaria el vespre, però la continuïtat no està garantida. És a dir, des del vespre fins demà al migdia hi pot haver aquestes acumulacions. Per tant, compte amb tota aquesta franja horària que ja ha començat el Golf de Sant Jordi, que potser al vespre, quan trenqui el dia, doncs ja podria caure en les zones citades, però és a la nit i matinada quan en aquesta àrea hi pot haver el paquet més consistent.
1: Deixa'm incloure la conversa al Francesc Garriga, que d'aquí a 3 minuts s'ha de posar al capdavant de la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ja t'estic posant deures, perquè estàs sentint el Mauri, sí, que aquesta tarda s'està molt pendent de les pluges.
2: Tenim una escaleta molt oberta i amb un forat per anar fent actualitzacions permanents, evidentment, perquè això pinta que es pot complicar.
1: El Garriga li agafarà, Mauri, de 4 a
0: 7? Sí, són aquests aiguats irregulars, ja que cauen, el que no li agafarà evidentment, perquè no crec que treballi la nit, això serà potser la Marta Romagosa i companyia.
1: El Manel Elias i la Agnès Marqués els allarguem fins a les 12 per estar-ne pendent. No acabaran a les 11, acabaran a les 12 i empalmarem amb la Marta Romagosa la nit dels ignorants.
3: Ja, és que comencem un programa a les 6, aviam què ens deixen.
0: Sí, deixarem potser una feinada i sobretot un cop més. Zero confiança amb els nostres vehicles, amb les vivendes que tinguem a prop de la riera, rius... És a dir, sempre precaució i més val equivocar-se, però prevenir.
1: Per tant, cridem a la prevenció, en efecte, i a la prudència, i si us podeu estalviar un desplaçament, us l'estalvieu, que ja hi haurà temps de fer-lo. Mauri, gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Garriga, a banda d'estar pendents de les pluges, què més a la tarda?
2: Doncs mira, seguirem amb bones notícies. Parlarem del risc imminent de guerra, que vau parlar també amb el Baraiber l'altre dia, sí. I ens visitarà la Tica Font per parlar d'armes, de rearmament, i mirarem també els extraterrestres. Com els explicaries, els extraterrestres, què vol dir anar a l'escola? Ens ho farà el Marc Artigau, això. Una mica de
1: ciència-ficció.
3: De ciència-ficció has d'explicar el decret.
1: No, el decret no se pot explicar, el decret d'habitatge.
2: No s'ha atrevit, l'Artigau amb el decret no s'ha atrevit. I a la segona hora, espera't, perquè ve la Lloberes.
1: Home.
4: Atenció.
1: Ja, no, ve la segona, no, ja la tens aquí. Perdona, pel mig ha passat, també.
2: Clar.
5: Que cua per si un cas.
1: Té el seu despatxet aquí en un raconet de la taula del migdia, sempre la tenim aquí fent deures.
2: Ja ens ha revolucionat a tothom.
1: Ja, sí, passa. Diu que porta, després li demanes pel jersei aquest que porta.
2: El de la Coca-Cola?
1: Sí, demana-li. Que té història al darrere.
5: Sí,
1: t'ho deixo aquí. Fins ara, doncs, de seguida. 30 segons per la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornarem demà a partir de les 2. Ferran Casas, Maiol Roger, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Gràcies. Adéu, gràcies a vosaltres.
1: Molt pendents avui de Catalunya Ràdio, de 3Cat Info, d'aquesta situació de pluges intenses al sud del país. Demà, a partir de les 2, nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat. Castelldefels recull els premis al millor estand sostenible i el turismo activo de Fitur 2026. La cerimònia de lliurament dels guardons va tenir lloc ahir a Madrid. L'estand de Castelldefels, que recreava una guingueta de la platja, ha estat guardonat per segon any consecutiu. El premi al turismo activo reconeix l'arròs de Castelldefels com un exemple de producte de turisme actiu en l'àmbit nacional i internacional. El temporal de pluges deixa afectacions a la platja de Castelldefels. L'àrea metropolitana de Barcelona, AMB, informa que la gran majoria de les platges del litoral barceloní, Castelldefels inclosa, s'han trobat afectades ahir i avui continuen també per l'arribada de restes vegetals, canyes i algun tronc procedents de les crescudes dels rius i les rieres metropolitanes. La presència d'un atxa que també s'allargarà durant el dia d'avui, que mantenim aquest context d'alerta activada a la ciutat, farà que durant els propers dies segueixin arribant restes vegetals i altres residus a les platges. I a l'agenda del cap de setmana, That Jazz Tribut a Chicago, aquest cap de setmana a Castelldefels, al Teatre Plaza. S'acull la producció de La Quarta Paret entre divendres 2 i diumenge 4 d'octubre. Tres funcions on el públic podrà veure el clàssic musical de Broadway i que la companyia local va estrenar ara fa 6 anys. I fins aquí el repàs als titulars i agenda destacada d'aquesta hora. A la ciutat, d'aquí una hora, més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Sentirem en breu el que presenten els programes del dia. Avui, els continguts de l'Urri de Muerto i també de Musicalia. El nostre Castelldefels Coffee, avui, com cada dijous, amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, i es visitarà l'Eva López, la portaveu d'aquest partit a l'Ajuntament de Castelldefels. Parlem també de l'Hospital de Viladecans, que consolida operacions mitjançant robots, en la qual cosa permet fer operacions quirúrgiques de manera menys invasiva i també més segura. Ho farem amb l'uròleg Víctor Tamés. I tindrem la visita de Curro García i David Pérez. Per què? Doncs perquè ells presenten un gran concert a finals de mes al Teatre Plaza. Ens deleitaran amb algunes de les cançons que formaran part d'aquest repertori. I més coses, com sempre, fins a la una. Welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Així som. Així som.
1: Així som.
2: I get a rush.
0: El magazín.
2: I get a rush.
0: De Ràdio Castelldefels.

0: La Biblioteca Fernández Jurado acull des d'avui les activitats del Tastant al món del llibre. Durant tot el mes d'octubre, l'equipament cultural acull un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres, amb tallers, xerrades, cinema o rutes literàries, entre altres propostes. Es tracta de la cinquena edició dels programes Tastant a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, després del seu inici el 2022 amb Tastant la Foscor, el 2023 Tastant l'Humor, el 2024 Tastant el Futur i l'any passat Tastant l'Emoció de l'Art. Enguany, el programa d'activitats es centra en tastar el món del llibre. En marxa a Castelldefels la 7a edició del programa Ciutats Defensores dels Drets Humans. Des del passat dimarts 29 de setembre i fins al 8 d'octubre s'està realitzant la seva gira de tardor amb activitats que volen apropar la feina feta per les persones defensores dels drets humans arreu del món. Castelldefels acull xerrades la setmana vinent, dilluns 5 i dimarts 6 d'octubre, i entrevistes també aquí a Ràdio Castelldefels. I des de l'àrea de cultura, últims dies en la crida a la col·laboració ciutadana per part dels grocs per al concurs de castells d'aquest dissabte. Els castellers de Castelldefels participaran en la cita al Tarraco Arena a Tarragona i necessiten comptar amb totes aquelles persones que s'hi puguin sumar a la formació castellera de la ciutat en una jornada que serà històrica. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem d'aquí una nova hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Avui se celebra el Dia Mundial de la Gent Gran i justament tenim amb nosaltres a Pep Ribas, coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Escolta'm, Pep, justament aquesta setmana també han començat, ho va fer el passat dilluns, el programa de Salut i Diversió.
1: Correcte, hem començat un nou curs de Salut i Diversió, una nova temporada, com l'any passat, amb els mateixos grups de l'any passat. Sí, hem començat amb 18 grups plens, evidentment, els 10 grups del Mompou, els 6 de Can Roca i els 2 de Vista Alegre, en diferents horaris i professors, i bé, doncs un èxit com sempre. Ara mateix estem amb un total de 575 participants, possible que algú més dels que estan a l'espera puguin entrar segons les baixes que puguen confirmar, però la majoria de gent vol continuar. Evidentment això és un hàndicap també, perquè els hem d'anar a moment de grup, perquè hi ha gent que ja és molt gran i que no pot seguir el ritme dels altres, llavors hem d'adaptar grups i això també ens fa allò que ens complica una mica la vida, però que ho intentem resoldre. I et dic, jo crec que arribarem als 590 practicants.
0: Ara es fan, com deies, aquests cursos al Centre Cívic de Mompou, també al Centre Cívic de Vista Alegre, a l'edifici de la República?
1: No, es fan al Plifuri de Can Roca, al Mompou i a Vista Alegre. L'edifici de la República està previst d'aquí a poc temps, quan hi hagi la renovació, quan hi hagi el trasllat de l'OAC i aquell espai quedi una sala multiusos, sobretot per la gent gran, doncs poder també fer classes en aquell espai.
0: Hi ha múltiples activitats, com sempre, no, aquests cursos?
1: Sí, Salut i Diversió, com bé veieu, el seu nom original és Programa Integral de Salut i Diversió. Per tant, el seu nom ja ho diu, és Salut i Diversió, és a dir, a part de la gimnàstica, de les classes de gimnàstica, dels circuits de gimnàstica i tot el que es faci, també hi ha les caminades i altres activitats socials, no, com van ser les sardanes, la petanca, també xerrades i cursets que es fan per aquests grups i també temes determinats. Per exemple, tenim un joc adaptat al mes de novembre ja contractat per fer en uns dies determinats. També tenim ja pactada la xerrada amb els Mossos i Policia Local, que hem de recordar a tots els fets que han succeït aquest estiu sobre els robatoris. Volem tornar a insistir, en lloc de fer-la a l'estiu pensant en les vacances, que la gent no deixi coses a casa i tal, aquest any l'avancem i farem una per aquests delictes que han hagut aquests últims temps, no? De robatoris, d'estirades i tal. Doncs hem pactat amb policia local i Mossos d'Esquadra fer unes xerrades a tot el col·lectiu. Farem aquest mes d'octubre i també farem la vacunació de la Covid i de la grip, que és molt important també fer aquesta promoció i que tothom es pugui vacunar.
0: Molt bé, aquests dies també ens deien des de diferents àrees de salut que havien crescut casos de la Covid, no tan greus com a la plena pandèmia, però que ahí està.
1: Sí, sí, ja està. Clar, nosaltres el que fem és fer una crida, primer, a tota la gent dels grups de salut i diversió, aquestes persones. Primer de tot, felicitem els ambulatoris, que no s'hagin de desplaçar els ambulatoris, sinó que sigui l'ambulatori el que vingui al Mompou a vacunar aquesta gent. Per tant, alleugerim la presència als ambulatoris i també fem l'obertura a tot el col·lectiu de la gent gran, si no només els de salut i diversió, sinó que obrim a tothom. Enviem el WhatsApp a tots els grups, tant els nostres com els que tenen les entitats de gent gran, perquè tothom s'hi sumi a la campanya de la vacunació de la grip i de la Covid.
0: Com començaves dient, Pep, que avui que se celebra el Dia Mundial de la Gent Gran, vosaltres fareu una activitat, però sí, aquest mes d'octubre.
1: Sí, cada any l'1 d'octubre ens agafa pràcticament al principi de curs. Ens tenim poc temps per avisar, estem molt centrats en que comenci bé el curs. Com dèiem, dilluns va començar la primera part del curs amb la presentació del curs per a gent gran. Dimarts la vam suspendre per l'alerta de la pluja i, per tant, s'ha fet avui. Avui ha estat el regidor també aquest matí allí amb la gent gran de Salut i Diversió fent la presentació. I per tant, doncs, aquesta setmana ja a partir d'ahir ja van bé classes normals i la setmana vinent els grups de dimarts i dijous també ja faran classes normals, per tant, comencem ja la normalitat, podríem dir.
0: I què fareu per commemorar el Dia Mundial de la Gent Gran?
1: Exacte, el dia aquest que deia que quedaria una mica tard, que hem minat per altra banda, doncs sí, farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs.
0: Un ball amb orquestra.
1: Sí, sí, un ball amb orquestra, va, sempre. Un ball amb un grup musical, no molt ampli, però amb un grup musical, amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
0: Que sempre un manifest, sempre hi ha una reivindicació.
1: Correcte,
0: per mig.
1: Correcte, reivindicacions, com sempre, centrats sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència, dependència, es recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència, no? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a, aquestes, a aquests fets, no? I tot això és el que reivindiquen en aquests manifestos.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pep Ribas, coordinador del Centre Federico Mompou de la gent gran a Castelldefels, per informar-nos d'aquestes novetats.
1: També volia fer un últim apunt, sí? Que no hem parlat, que també tenim plens a basar els grups de natació. Ah. Aquests 9 grups de natació que fem en col·laboració amb esports, que també són gratuïts per a la gent gran, per 140 practicants, doncs també els tenim plens amb llista d'espera. Era el que es preveia i, per tant, doncs aquí sempre intentant aconseguir més, però de moment és complicat.
0: Molt bé, doncs dit això queda. Moltíssimes gràcies, Pep, que vagi bé.
1: A vosaltres.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org

directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Parlem ara de l'Hospital de Viladecans, que supera les 150 cirurgies robòtiques i consolida les tècniques mínimament invasives. Ginecologia, urologia, cirurgia general digestiva han avançat en l'ús d'aquesta tecnologia, que augmenta la precisió dels procediments. També afavoreix una recuperació més ràpida i redueix el risc de complicacions postoperatòries. Doncs parlem amb Víctor Tames, el uròleg de l'Hospital de Viladecans. Molt bon dia, doctor Tames.
1: Hola, bon dia.
0: 150 cirurgies robòtiques ja són moltes, no?
1: Sí, la veritat és que vam començar, com dèieu, fa un any. En el nostre cas, des d'urologia, n'hem fet al voltant de 50 a dia d'avui. I sí, això requereix una corba d'aprenentatge de tot un equip i, per sort, o bueno, per bon treball, estem avançant bé, sí.
0: Mm. Permet, segons la nota de premsa que emite l'Hospital de Viladecans, ser menys invasiu amb el pacient, la qual cosa suposo que tant pel professional com per les persones que són pacients és una bona notícia.
1: Exacte. No hi ha cap tall gran, no hi ha una manipulació de la paret abdominal com es fa la cirurgia oberta, i això el que implica és que el pacient pugui anar cap a casa abans. Vale? De fet, la cirurgia que més freqüentment fem nosaltres, que és la prostatectomia radical, si tot va bé, que és el més freqüent, l'endemà ja poden marxar. Això és el que més aporta. Oncològicament, la cirurgia oberta podria ser el mateix, vale? però en aquest cas sí, és el principal avantatge, sí.
0: Mm. Per això han hagut de fer als professionals cursos avançats per saber com funcionen aquestes cirurgies amb robots?
1: Exacte, això implica una formació prèvia, primerament més tècnica amb el robot i després també una corba d'aprenentatge en la que normalment tens un metge que ja té experiència en centenes de cirurgies robòtiques que en el nostre cas són companys de l'Hospital de Bellvitge que venen a ajudar-nos a fer la corba i sobretot també no només el cirurgià principal, sinó que també és un equip, una corba d'aprenentatge de tot un equip al darrere, com ara el personal d'infermeria, l'ajudant també, fins i tot els zeladors per col·locar bé el pacient, et diria fins i tot de neteja també perquè sigui àgil el canvi entre pacient i pacient.
0: Mm. De manera simplificada, com és aquest procediment?
1: La prostatectomia radical, en concret?
0: Sí.
1: En concret? Vale. Aquest procediment, bàsicament, consisteix a, com tota cirurgia robòtica, es fan petits talls a l'abdomen i llavors es fica CO2, vale, per inflar l'abdomen i així podem treballar via uns braços del robot des d'una consola fent servir els braços del robot com si fossin les nostres mans. Vale? Aquest és el principal avantatge del robot, que et permet fer moviments molt fins com si tinguessis els canells a dins de l'abdomen. Llavors, es treu la pròstata i les vesícules seminals. Això es fa quan hi ha càncer de pròstata i després es fa un reempalme de la via urinària i es tanca i es treu la peça per un petit tall d'uns 3-4 centímetres en funció de la mida de la pròstata que està a sobre del melic i ja està. Això és la cirurgia molt bàsicament explicada.
0: Molt, molt simplificada, evidentment, perquè hi ha aquí un seguit d'instruccions que vostès, els professionals, li donen al robot que faci, no? On ha de tallar, com i en quin espai.
1: Exacte. Aquesta és una qüestió que probablement un pacient que es va operar sí que ho sap perquè busca més informació i pregunta, però la gent al carrer escolta el robot i probablement al principi pensa que és el robot que possiblement fins i tot de manera autònoma pren decisions, però no és el cas. I de fet, crec que estem molt lluny d'això. El robot no pren cap decisió de forma autònoma. És el cirurgià que està a la consola i l'ajudant que l'ajuda a peu de taula qui decideix quin pla d'agafar, quin tall ha de fer, etc. Vale? Llavors, sí que ergonòmicament és millor, la visualització també és molt millor que cirurgia no robòtica, perquè és una visualització 3D, però la cirurgia la fa el cirurgià i sap, ha de saber per on ha d'anar.
0: En quins casos es poden utilitzar, en el cas de l'especialitat de la urologia, o es podrien utilitzar aquests robots?
1: Mira, doncs, a dins de l'urologia, les cirurgies típiques són la que ja he esmentat de la prostatectomia radical en càncer de pròstata, però també moltes tumors de ronyó que fan nefrectomia parcial. Això que vol dir que un tumor de ronyó que, per exemple, tingui 3 centímetres, podem treure només la part que és tumoral i deixar la resta del ronyó. Fins i tot una mides més grans, que això amb cirurgia laparoscòpica seria més difícil i a vegades que pot comportar que s'hagi de treure tot el ronyó. Llavors guanyes molta funció renal. Què més cirurgies podem fer? Podem fer pieloplàsties, això vol dir que si hi ha una estenosi, és a dir, una obstrucció a l'uretes, que és el tubet que connecta el ronyó amb la bufeta, i a vegades que s'obstrueix per la causa que sigui, es pot fer una reconstrucció de la via urinària, i això el robot ens aporta molt, perquè no hem d'obrir tot l'abdomen i ho podem fer més simplificadament, més fàcilment via robòtica. I altra cirurgia que hem començat a fer des de fa poc és adenomectomia robòtica. Això és una cirurgia desobstructiva de pròstata, que és una alternativa al làser holmium, que és el que més es recomana a dia d'avui. És per símptomes de tracte urinari inferior. Vale? No en aquest cas càncer de pròstata, no. És per pacients que els costa pixar i amb fàrmacs no és suficient.
0: També, com dèiem al començament, aquestes cirurgies robòtiques s'apliquen als serveis de ginecologia i cirurgia general i digestiva.
1: Correcte, sí, sí.
0: I en aquest cas
1: sí. No et puc comentar concretament quines cirurgies. Sí que he comentat amb els companys, els cirurgians fan neoplàsia de recte, és a dir, per tumors de recte crec que és la cirurgia que més avantatge té, i per ginecologia, sobretot per miomes grans, per dones que tenen miomes que implicaria una cirurgia laparoscòpicament, seria tècnicament molt, molt difícil, però sí que és veritat que en aquest cas concret, com que jo soc uròleg, t'he de dir millor de la meva especialitat.
0: Molt bé, el cas és que satisfets vostè com a professional d'aquestes cirurgies, no?, fetes a través de robots.
1: Sí, estic satisfet, perdona. Que no,
0: sí, sí, sí, sí. Que valora positivament aquesta implementació.
1: Ho agraeixo molt a l'hospital, als companys de Bellvitge que em venen a ajudar, als meus companys d'aquí que m'han donat la possibilitat de formar-me en això i sobretot, com deia abans, a tota la gent que envolta això, perquè voldria deixar remarcat que des de fora sempre com que es dona més pes al cirurgià, però es necessita al darrere un equip que tothom és totalment imprescindible.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos ampliat aquesta informació. Víctor Temes, uròleg de l'Hospital de Viladecans, que ha superat a dia d'avui les 150 cirurgies robòtiques als serveis de ginecologia, cirurgia general i digestiva i urologia, la seva especialitat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vostès.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: RadioCastelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia, repassem l'actualitat local. Castelldefels commemora el Dia Mundial de la Salut Mental del 5 d'octubre al 13 de novembre sota el lema Fer comunitat, teixir benestar. Acull un ampli programa d'activitats per promoure el benestar emocional, afavorir els vincles i posar en valor la comunitat com a espai de cura i suport. I repassem l'agenda. Demà divendres tenim la celebració del patró de la policia local de Castelldefels, un acte tancat al centre cívic Vista Alegre, on la policia local distingirà agents, membres d'altres cossos i ciutadania i professionals que han millorat la seguretat i la convivència a la nostra ciutat.

0: Compromís a la tarda en el marc d'aquesta commemoració del patró de la policia local. També hi haurà a les 5 a la plaça de l'Església una exhibició dels serveis i del parc mòbil dels cossos de seguretat. I continuem amb l'agenda, passant ara ja a dissabte 3 d'octubre i la inauguració i jornada de la 35a Mostra de Cuina. Aquesta Mostra de Cuina convida un any més a la ciutadania a gaudir d'una cinquantena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents, amb un programa també en paral·lel musical, amb Alejo Estivel com a cap de cartell i també diverses bandes tribut, un espai infantil i més novetats, com per exemple el passaport de la mostra, un element per les persones que hi vulguin participar, aconseguir segells a través del consum de tapes i així participar a un sorteig sorpresa. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora a la ciutat. Ja d'aquí una hora és el torn de l'informatiu local i les notícies d'aquest dijous 1 d'octubre en detall. Fins ara.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Què et sembla si anem a la platja? Fa molta calor.
2: Perfecte, m'hi apunto. I també podríem quedar-nos a dinar, no?
1: Sí, bona idea. I si lloguem un parell de gandules?
2: Potser sí, perquè si ens hi estem tot el dia estarem més còmodes.
0: A Punt de Sal. En català, per designar el seient plegable de lona que serveix per seure-hi o per jeure-hi, utilitzem la paraula gandula. Per exemple, si volem passar el dia a la platja, hem de portar una gandula. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: por ahí era la,
1: Amazing.
0: Gracias por este cálido aplauso.
2: Eso es un poquito de lo que podremos ver, como decimos, el 24 de octubre a las 7 de la tarde en el Teatro Plaza. De más temas que evidentemente tocaré cantar a Curro. The Next, David Peris o sí. Camil. Camil, que está más cerca.
0: O sea, así seguimos el orden de...
2: Camil, antes de interpretar, explícanos cuántos, quins temes teus, has, quants discos has fet?
1: No, jo tinc dos discos, sí. Vale, amb un nom que és Don Vito, que vindria a ser la banda, i l'últim que he fet, bueno, en veritat n'he fet tres, l'últim que he fet es diu Camil Castellà i són temes molt country folk, i ara que venc a la ràdio dic, mira, farem el primer que entraré, després és més rock and roll, és bastant més rockero el tema,
2: sí.
1: Però em ve molt de gust tocar aquest tema. I dic, pues mira, el faré una petita, igual que el Curro, faré una miqueta de lo que és el tema, que és el primer. Vale.
2: Endavant.

0: McLaren.
1: Los aniversarios del 2026.

0: Pues esta sintonía nos acerca a la policía local de Castelldefels. Con nosotros Luis Mascoz, inspector de la policía local. ¿Qué tal? Perdón, sargento, perdón, entonces te quitaba yo medallas.
1: Me donabas.
0: Sargent. No. Que a mi em costa encara el tema de les graduacions, eh? Entendre?
1: Un dia podem parlar de les graduacions.
0: També. Podem parlar de per què o a què es dedica cada policia que és graduat en,
1: eso,
0: en
1: aquest sentit. L'escala té les seves funcions i la seva responsabilitat. Si vols, un dia ho parlem perquè la gent sàpiga el que portem als galons.
0: Molt bé. Doncs, Luis Mascoz, en primer lloc, parlem de diferents incidències relacionades amb la seguretat que s'han produït a les últimes hores.
1: Sí, hola, bon dia. Benvingut un altre cop amb vosaltres. Avui Leo ha marxat, que estava el subinspector a Bandera Blava, un simpòsium a Huelva i Islantilla, que parlarà també, en aquest cas, fa una exposició sobre la seguretat de les platges, en aquest cas de Castelldefels, que ens van demanar que li agrava el model nostre, i ja quan vingui ell millor que ho expliqui, que sabrà explicar tot bé de lo que ha fet. En quant als serveis a destacar, bueno, primer de tot començant amb les incidències ahir del tema dels aiguats, com ja sabeu, al voltant de les 10 del matí va saltar l'alarma del S-Alert, que arriba als terminals mòbils, que va arribar un avís de pluies molt fortes en un curt espai de temps. En aquest cas, nosaltres ja estaven alertats, van procedir a fer la nostra acció preventiva, van parlar amb els companys del SAC i diversos serveis municipals pel tema de clavegueram i monitorització del trànsit en temps real a la nostra prefectura, així com la previsió de talls de carrer i el tancament dels ponts que tenim nosaltres ubicat a Castelldefels, que per sort ara tenim les tanques que es poden tancar des de la nostra dependència. En aquest cas, a partir de les 11 sí que va haver-hi bastant incidències relacionats amb la pluja. Ens van posar els companys que estaven de torn de matí mans a l'obra i es van fer els talls habituals del pont de Jonat Martorell, el pont de Ciutat de Màlaga i alguna altra incidència que va haver-hi en carrers que habitualment no hem detallat, però van haver detallat com doctor Ferran per una acumulació d'aigua en aquests moments. També vam fer alguna intervenció en una escola bressol que havia entrat una miqueta d'aigua i ens van alertar, van donar avís també a bombers, però un cop allà vam veure que la cosa era molt poca cosa, vam donar un cop de mà i va quedar tot no res. En principi, les talles de carrer van ser aproximadament d'una hora, hora i quart, en quan l'aigua va baixar i van comprovar que els ponts havien funcionat correctament, el que són les bombes d'aigua, d'extracció i els tancaments havien funcionat correctament, no van haver incidències a destacar en aquest tipus. En una hora i deu, hora i quart, van poder també netejar el que era la calçada, que havia quedat una miqueta fang i sorra, i va quedar oberta la circulació. També en aquest cas van fer una monitorització del trànsit en temps real. D'aquest punt podem veure en tot moment com està la circulació del nostre municipi.
0: Això és molt interessant, no?
1: Sí, això és una eina que tenim i que ell es va posar allà en pràctica i la veritat que va molt bé perquè va veient com està el trànsit i podem preveure i buscar rutes alternatives per poder descongestionar el trànsit del nostre municipi. En aquest cas, com va ser una puntualitat d'hora i quart, hora i mitja, no va haver-hi molta cosa a fer, però sí que es va tenir en compte per poder fer tota aquesta, bueno, tenir aquesta informació i poder fer ús de inclús autobusos d'avança o qualsevol tipus de reubicació de carrers, doncs, teníem tota la mà. És una molt bona eina.
0: A nivell preventiu, avui teníem també una alerta i s'ha fet el protocol habitual.
1: Sí, ara en principi fins a les dues semblava que era teníem una alerta, em sembla que era 4 sobre 6, que ha baixat a 2 sobre 6 després a partir de les dues, i en principi, mirant el radar meteorològic, de moment no hi ha una afectació greu, però bueno, hem d'estar atents. Si ens arriba l'alerta com l'altre dia als terminals mòbils, pues, seguim les indicacions que ens donin els serveis especialitzats, en aquest cas Protecció Civil, o si en aquest cas Ajuntament, Policia Local, pues, estiguin al tanto a les nostres indicacions de ponts, circulació i tot aquest tema. En principi no tenim activat res fora de lo normal.
0: Molt bé, doncs passem ara a parlar de les incidències, com dèiem, de les últimes hores.
1: Sí, si em sembla, hem fet 3 detencions en aquesta última setmana, una miqueta així, bueno, a considerar nosaltres per comunicar, destacades. Primer va ser una agressió sexual a un local de la platja. En aquest cas van ser alertats per una treballadora de que havia patit un estocament per part d'una persona. Van comissionar una patrulla que tirés al lloc dels fets, al local, i van prendre manifestació a la víctima, així com van veure la gravació de les imatges del local. Amb aquesta informació van fer una recerca de la persona i va ser localitzada per una patrulla una miqueta més endavant del lloc on es van produir els fets. amb la manifestació i la visualització de les imatges van procedir a la detenció d'aquesta persona per una agressió sexual. És important que en aquests casos, quan passen fets d'aquest tipus, que se'ns doni avís i nosaltres, doncs, com en aquest cas, ens posem mans a l'obra i actuem de forma ràpida i coordinada amb la resta de serveis de policies com Mossos d'Esquadra o les patrulles de platges, o en aquest cas va sortir bé, perquè la persona no hi era al lloc, però sí que va fer una recerca i va ser positiva. I per això demanem molta vegada la col·laboració ciutadana. Després també tenim una altra detenció també important, que va ser el tema de les tapes de clavegrans. Va alertar un veí de la zona de la platja, que havia vist una persona que estava mirant les tapes de clavegran aquestes de ferro i que possiblement tenia la intenció de robar aquest tipus de tapes. En aquest cas també es van desplaçar dues patrulles de la nostra policia i van localitzar la persona i van fer una recerca al vehicle i van trobar 21 tapes d'alcantarilla. En aquest cas també van procedir a la detenció de la persona per un delicte i com en l'altre cas, la col·laboració ciutadana és molt important, no podem estar a tots jocs, intentem, però és molt important la col·laboració ciutadana i qualsevol sospita o persona que vegin que els infundi algun tipus d'inseguretat han de trucar, passant-nos la màxima informació possible i nosaltres, com en aquest cas, li donem resposta ràpidament i com en aquest cas doncs, són dos serveis que també és d'agrair la col·laboració ciutadana perquè ens ajuda molt en facilitar la feina. I l'última, una miqueta, si vols, que també col·laboració en aquest cas policial, era un company fora de servei que estava en un supermercat i va observar com unes persones, bueno, tenien una actitud sospitosa a l'interior del local i va fer un seguiment i va observar que portaven un carro de bebè, que no hi havia un bebè a l'interior, i havien furtat per gènere per un valor superior a 700 euros. En aquest cas també tenia un requeriment judicial i van donar compliment al requeriment judicial, que era tenia una busca de captura, i a més es va procedir a la detenció per un delicte de fur per tot el gènere que havia portat. Són les tres incidències una miqueta així més destacades que hem tingut aquests dies, a part de la pluja i dels serveis que fem dia a dia, són les que una miqueta més destacat.
0: Doncs demà se celebra el Dia de la Policia Local, es commemora Sant Miguel, que és el patró de la policia local. Per aquest motiu, durant el matí es donaran reconeixements i en aquest cas, com dius, també a ciutadans que han ajudat o a la prevenció de delictes o que després han aportat el seu testimoni a policies dels Mossos d'Esquadra, d'altres cossos policials, evidentment de la policia local, i a la tarda hi haurà doncs, una exhibició de cotxes vostres, de bombers, etcètera, a la plaça de l'Església.
1: Sí, pel matí farien el que és l'acte una miqueta més nostre de cara a felicitar aquelles intervencions que són a destacar durant l'any, a nivell policia local, Mossos d'Esquadra, també donem alguna felicitació perquè el treball és molt conjunt. I bueno, moltes de les intervencions hi ha una coordinació plena, llavors moltes són conjuntes. Així mateix, tots aquells serveis que fem durant l'any que tenen un reconeixement especial perquè hi ha una implicació superior o hi ha un risc que ha posat els companys, es fa una valoració i es dona una sèrie de reconeixements. També se'n fan reconeixement a totes aquelles persones que són ciutadans i que ens han donat un cop de mà en algun servei important, també es reconeix, és un dia per fer, així com aquells locals o entitats o associacions que ens ajuden en el dia a dia, doncs és el dia per poder donar una miqueta de visualització i reconeixement a la seva tasca i col·laboració, en aquest cas, amb la policia local. I sí, efectivament, per la tarda es farà una exhibició de servei de seguretat i salvament de Castelldefels, en aquest cas serà policia local Castelldefels, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, que també vindrà una unitat canina per fer una demostració, Policia Nacional i Bombers de la Generalitat. En aquest cas farà la plaça de l'Església i l'horari serà de 5 a 7 i mitja de la tarda, sempre quan el temps ens doni aquest marge per poder fer-ho.
0: Doncs ja parlarem amb Leo Piqué, com diem, d'aquesta ponència que fa a la província de Huelva sobre les banderes blaves i sobre més coses que en aquest sentit doncs, fa la policia local. Doncs que tingueu una bona jornada demà, Lluís Mascot, sergent de la policia local.
1: Sí, esperem que sí, serà un bon dia per reconèixer totes aquelles actuacions que fem durant tot l'any i que posen en valor la nostra feina, que moltes vegades no està molt reconeguda. Que és un bon dia per aprofitar i concedir aquelles felicitacions i medalles per les intervencions que fem al llarg de l'any.
0: Moltíssimes gràcies. Fins un altre moment.
1: Molt bé, molt bon dia.
0: Bon dia.
2: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música adient per al capvespre.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, aquí comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dijous 1 d'octubre. Comencem, com sempre, presentant els titulars. La impaciència d'alguns conductors que les vies de doble sentit no esperen que els autobusos descarreguin i carreguin passatge pot provocar ensurts i atropellaments. A Castelldefels, un dels punts en què aquesta situació es fa més evident és la ronda de Ramon Otero Pedrallo. Avui, 1 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que posa el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà amb una festa el 17 d'octubre. L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels afronta el nou curs amb una oferta formativa que combina l'ensenyament reglat amb cursos privats oberts al públic en general. Ens hi acostarem. El Castell obre portes aquest diumenge amb una nova jornada de visites gratuïtes. Les entrades s'han exhaurit, però encara hi haurà alguna possibilitat d'accedir-hi sense reserva si queden places disponibles en determinades franges. L'escriptor i enigmista Màrius Serra dona el tret de sortida avui al programa Tastant els llibres a la biblioteca. El cicle, que combina literatura i gastronomia, oferirà activitats per

0: a tots els públics fins al 30 d'octubre. Fem esport als barris torna aquest mes amb una tercera edició que oferirà activitats esportives gratuïtes i a l'aire lliure fins al desembre. El programa va reunir uns 2.500 participants en l'edició anterior. Pràcticament tots, el 93,5%, eren dones. La Unió Esportiva Castelldefels visita diumenge al camp del Cingarlín en la tercera jornada de la Lliga Elite de futbol masculí. L'equip groc buscarà la primera victòria en una temporada marcada pel debut a la banqueta de Sergi Cabré, un entrenador molt jove que ha generat il·lusió al si del club. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. La impaciència d'alguns conductors a les vies de doble sentit no esperen que els autobusos descarreguin i carreguin passatge pot provocar ensurts i atropellaments. Un dels punts en què aquesta situació es fa més evident és la ronda de Ramon Otero Pedrallo, on hi ha un alt ús de l'autobús, un alt trànsit. Se'n va parlar al ple municipal de setembre al fil d'un prec que formulava el grup socialista. Cristian Guillamón és regidor d'aquest grup.
1: És que revisin la parada d'autobús que n'hi ha a la Otero Pedrallo davant de l'espai Montserrat Roig, perquè el pas de vianants que va des de l'espai Montserrat Roig fins al circuit de bicicletes és un camí escolar, entre cometes no està oficial, però sí que molts nens pel matí van aquí, i es dona una situació molt peculiar, que és que quan l'autobús està parat a la parada per baixar o pujar gent, els cotxes que hi ha darrere no s'esperen a que arrenqui i l'adelanten just davant del pas de peatons. I fa dos dies uns pares estaven molt nerviosos perquè van estar a punt d'atropellar a dos nens. Llavors, jo estava allà perquè portava els meus també i jo els agrairia, i ho dic de veritat, que li donin una volta en aquella parada, perquè és bastant perillosa.
0: Va respondre aquest prec per part del govern municipal al regidor de Mobilitat, Pedro Paredes. L'edil del Partit Popular va dir que aquesta parada d'autobús d'Otero Pedrallo té molt mala solució.
2: Durante todo este tiempo hemos estado modificando un montón de paradas de buses, haciendo más visibilidad, mejoras de acceso y de pasos de peatones, traslado a los técnicos de movilidad esta casuística, pero hemos de reconocer que tiene muy mala solución por el lugar que es, pero por supuesto la miraremos con todo el cariño del mundo, como hemos hecho con todas las otras paradas.
0: Recordem ara que avui entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació, que introdueix noves normes per als patinets elèctrics. Hi ha l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir un patinet, també l'obligació de portar casc i la prohibició de circular per les voreres. La velocitat màxima continua fixada en 25 km per hora. Aquesta nova normativa també reforça les obligacions dels usuaris dels patinets en matèria de circulació i seguretat. En canvi, l'obligació de portar el llum encès permanentment no serà efectiu fins a l'1 d'octubre de l'any que ve, de 2027. A tot això s'ha referit al tinent d'alcaldia de Seguretat, David Soler. A Castelldefels, diu Soler, caldrà incrementar els controls.
3: I a partir d'ara veurem una campanya molt important de policia local i també una campanya de civisme a tota la ciutat per intentar millorar aquesta convivència, especialment entre els peatons i els vehicles de mobilitat personal. I per tant, a partir d'ara veurem molts més controls, veurem moltes més sancions i sobretot intentarem posar ordre, ja que ara tenim dos mecanismes per poder-ho fer, que és la nova ordenança que hem aprovat a l'Ajuntament de Castelldefels i també l'entrada en vigor d'aquest reglament de la Direcció General de Trànsit.
0: Castelldefels comença a aplicar a partir d'avui un recàrrec municipal sobre l'impost de les estades als establiments turístics. És una mesura que afecta els allotjaments turístics de la ciutat i s'aplica sobre les tarifes de l'impost turístic de la Generalitat. Aquest recàrrec municipal pot ser de fins a 4 euros als establiments de 5 estrelles i gran luxe o als 80 cèntims dels albergs, per exemple, segons estableix la normativa. Castelldefels és un dels 4 municipis, juntament amb Sant Just d'Esvern, Sant Cugat del Vallès i Esplugues de Llobregat, on aquest recàrrec s'incorpora ara. Serà exigible des de l'1 d'octubre. La recaptació anirà a càrrec de l'Agència Tributària de Catalunya, d'acord amb el conveni que ha signat amb l'Ajuntament de Castelldefels. A partir d'aquest 1 d'octubre, el recàrrec municipal local, segons especifica la normativa ja publicada al Diari Oficial de la Generalitat, s'estableix així. Els hotels de 5 estrelles i gran luxe serà de 4 euros per persona i nit. Els hotels de 4 estrelles, 1,80 euros. Els habitatges d'ús turístic, la taxa serà d'1,75 euros. Els albergs, 0,80 euros, és a dir, 80 cèntims, i a la resta d'allotjaments càmpings, 0,90. És un recàrrec que s'afegeix a l'impost turístic de la Generalitat, no l'import total d'aquest impost. Per exemple, en un hotel de 4 estrelles, actualment l'impost de la Generalitat és d'1,80. I el recàrrec municipal serà també d'1,80. Per tant, ara serà de 3,60 per persona i nit en total. A partir de l'1 d'abril de 2027, aquest recàrrec municipal augmentarà en alguns tipus d'allotjament. Avui es commemora el Dia Internacional de les Persones Grans. És una jornada que posa el focus en els drets, el benestar i la participació de les persones d'edat. A Castelldefels, la commemoració es farà amb una festa berenar el 17 d'octubre. Pep Ribas és el coordinador del Centre Frederic Mompou.
4: Farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
0: El manifest de 2026 porta per lema «Ens jubilem del treball, no de la vida». El missatge posa l'accent en que la jubilació no ha de significar deixar de participar en la societat. El text reivindica una vellesa digna, amb drets, autonomia i capacitat de decisió.
4: Centrats sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència, es recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència. No? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets. No? I tot això és el que es reivindiquen en aquests manifestos.
0: Festa, per tant, el dia 17 d'octubre, un dissabte, al Centre Frederic Mompou per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels afronta el nou curs amb una oferta formativa que combina, d'una banda, l'ensenyament reglat i, de l'altra, cursos privats, que són oberts al públic en general. El centre manté així la formació professional vinculada al sector de la restauració i, al mateix temps, amplia opcions per a persones que es volen formar en cuina i hostaleria, encara que no segueixin estudis reglats. Ramon Martínez, CEO de l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, explica quina és l'oferta d'ensenyament reglat del centre.
5: Tenim diferents cursos. Ara tornem de cara a aquest mes. Comencem amb dos cursos de cuina, un d'ajudant de cuina i un de cuiner, que és una miqueta més llarg. I comencem amb el mateix amb el que seria cambrers, ajudant de cambrer i cambrer. Cambrer, que és una miqueta més llarg, un any aproximadament. Tenim, jo crec que com a cosa positiva, hem tornat a postular-nos per fer formació professional dual de cara a l'any vinent i esperem tenir adjudicació de cara al gener de l'any 2027, no? 27. I també hem començat ara, conjuntament amb Educació, el que serien els PFIs, els programes d'adaptació pedagògica durant un any, d'un certificat de professionalitat que és cuina i sala, que dura un any i que permet també que la persona jove pugui identificar si realment és el seu sector on vol treballar o no vol treballar.
0: L'Escola d'Hostaleria també ofereix cursos privats, són oberts al conjunt de la ciutadania, amb propostes formatives relacionades amb la cuina i la restauració.
5: Com a novetats interessants, que nosaltres estem força encantats, hem començat també línies privades de pastisseria molt, molt especialitzada, en cursos trimestrals de primer nivell. Això ens està funcionant molt bé. Us recomano que un dia, si voleu, veniu a veure-ho. Sí. I estem treballant ja en cursos que són trimestrals, especialitzats per treballar amb gent de primer nivell, com Patxi Larrea o altres pastissers de la nostra ciutat. I realment, amb aquesta línia estem treballant de manera molt professional. I per últim, com a proposta positiva, és que els nostres alumnes acabem de guanyar un programa Erasmus, que permetrà que alumnes que vinguin de la nostra escola durant un període de 90 dies o 30 dies estiguin fent estades a fora del nostre país i fent un procés d'aprenentatge sempre lligat o bé a cuina o bé a sala.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Som a punt d'arribar a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dijous 1 d'octubre. Hem començat amb els ensurts que provoquen alguns conductors quan avancen els autobusos que estan aturats a les parades, a carrers de doble sentit, com és el cas de la ronda d'Otero Pedrayo. A la segona part de l'informatiu d'avui sabrem si encara queden entrades amb reserva gratuïta per visitar el castell aquest diumenge en la jornada de portes obertes que se celebra aquest diumenge. Nova jornada de portes obertes al castell, que permetrà visitar aquest equipament patrimonial. Les entrades, que són gratuïtes, s'han exhaurit, però aquelles persones que sense reserva s'hi acostin, pot ser que tinguin sort, que tinguin opció d'entrar-hi en alguna franja horària en què hi hagi alguna baixa. Albert Fernández és el tècnic municipal que coordina la programació del castell.
7: Per bé o per malament, estem molt contents perquè tenim les entrades exhaurides. Però sempre diem, no?, que en aquest cas, com que hi ha de vegades gent que no pot vindre, no pot assistir, si la gent puja i en aquella franja horària hi ha espai per visitar el castell, sempre es dona la possibilitat. O sigui que si no heu agafat entrades, us convidem a que si esteu passejant, doncs us apropeu i consulteu, i si heu agafat entrades, doncs felicitats.
0: D'11 del matí a 7 de la tarda, amb l'últim accés a les 6, es podran visitar l'Església de Santa Maria, la Sala Magna, la Sala d'Esgrima, la Sala de Maquetes, la Terrassa i els Jardins. També es podrà visitar Piràtia, el Centre d'Interpretació de la Pirateria i la Història de Castelldefels, amb una experiència audiovisual que està pensada especialment per al públic familiar. Les jornades de portes obertes al castell se celebren amb periodicitat mensual, el primer diumenge de mes, així com els dies festius. Les properes cites, l'1 de novembre i el 6 de desembre. Aquest vespre comença la biblioteca Ramon Fernández Jurado al programa Tastant els llibres. El cicle comença amb una estrella de la literatura i l'enigmística, Màrius Serra. El programa s'estrena avui i continuarà amb activitats per a tots els públics fins al dia 30. La iniciativa convida a descobrir llibres i autors a través de trobades i activitats al voltant de la lectura o l'edició. Estefania González ha entrevistat la directora de la biblioteca, Míriam Huguet.
8: Molt bon dia, Míriam, com
9: bon
8: estàs?
9: Bon dia, Estefania.
8: Comença el Tastant al món del llibre, una nova proposta que us ocuparà tot el mes d'octubre amb un programa d'activitats relacionades amb aquest món, amb els llibres, no?
9: Sí, ens fa molta il·lusió aquest Tastant, no? En aquesta ocasió, això és un cicle d'activitats que cada any, no?, ens proposem, ja va sorgir, què podem tastar, què podem donar a conèixer, què podem conèixer una mica més. Hem fet països, hem fet diferents temàtiques i enguany ens feia molta il·lusió tastar el món del llibre, un tema que ens toca tant, no?, també des de la biblioteca. A més, l'octubre és el mes de les biblioteques, tenim el Dia Internacional de les Biblioteques el 24 d'octubre. I bé, vam apostar per això i la veritat és que molt contents amb la proposta d'activitats que hi haurà durant aquest mes d'octubre. Em fa molta il·lusió convidar-vos dijous 1 d'octubre a la xerrada inaugural. La xerrada inaugural serà a càrrec de l'escriptor Màrius Serra. Ja sabeu que Màrius Serra, a part d'escriptor, és un coneixedor molt a prop, coneix el món del llibre i, a més, també el joc i els enigmes, no? I, a més, ens farà aquesta xerrada relacionada amb el títol que ens ha posat és l'edició, sempre és edició. Un joc de paraules per descobrir el món del llibre, no? A partir d'una miqueta de diferents jocs i així, doncs coneixerem aspectes del món del llibre i ens fa molta il·lusió que la xerrada inaugural sigui amb ell, o sigui, dijous 1 d'octubre a les 6 de la tarda us esperem aquí a la biblioteca. També us animem a que consulteu el programa d'activitats, però per aprofitar i destacar alguna altra activitat, m'agradaria també destacar l'activitat que farem el dimecres 7, tot i que la biblioteca estarà tancada, la sala Margarida Xirgo s'hi pot accedir, llavors es manté l'activitat. El dimecres 7 a les 6 de la tarda tindrem una xerrada també molt interessant per conèixer encara més el món del llibre, amb el títol Cartografia dels oficis del llibre. Comptarem amb la Míriam Freixas, que és escriptora, traductora i traductora, o sigui que té diferents, ella ja coneix diferents parts del món del llibre, i també la Laura Gonzalvo, que també és escriptora i també és acompanyant de processos d'escriptura. Llavors elles viuen la seva feina, viu de molt a prop, diferents oficis del llibre. A més, bueno, ens faran com un mapa dels diferents oficis del llibre i de tot el que va relacionat amb el llibre, coses que

0: algunes coneixerem més, d'altres menys, però que creiem que, a més, entre les dues, vindran les dues, serà d'allò més interessant.
1: Uh-huh. I amb això ens destaques un parell d'activitats dins de l'apartat dedicat a adults, però també heu preparat un espai familiar.
0: Sí, sí, sí, també ens fa molta il·lusió les activitats familiars que hem pogut programar al voltant del món del llibre. I la primera és aquest dissabte 3 d'octubre, a les 11 del matí, tindrem una hora del conte d'allò més especial. Vindrà la Raquel de Manuel Mur, que ve de Menorca, i és dolça i estupenda, i ens farà una hora del conte ben especial que es diu Això no és un llibre.
1: Està bé.
0: Això no és un llibre, però a més ens n'anem, no?, a la narració oral més propera, més clàssica, però alhora que enganxa, no?, d'una manera que enganxa. I a més ella el que fa servir també per explicar contes és els contes, els mateixos llibres. Ella utilitza llibres també, tot i que és narració oral, que ella fa, s'acompanya dels llibres, no? I per això també ens semblava que encaixava molt bé per bueno, aquesta de les primeres activitats que fem dins d'aquest estant relacionades amb el món del llibre. O sigui que us convido tots, recomanat a partir de 3 anys.
1: Perfecte, Míriam. Tenim alguna altra activitat que vulguis destacar?
0: Sí, i aprofito també el dijous 8 a la tarda tenim un taller a càrrec d'Alejo Valdearena que és de crear el teu propi còmic. Que jo crec que també, no?, crees el còmic, no?, és un llibre dins del món del llibre i podem comptar amb l'Alejo, que és un especialista en còmic, doncs cada nen i nena crearà el seu propi còmic i marxarà amb el seu còmic. En aquest cas és per nens més grans, a partir de 8 anys, però creiem que els hi pot agradar moltíssim. Passaran una molt bona estona.
1: Molt bé. Doncs Míriam Muguet, directora de l'equipament, moltes gràcies.
0: Gràcies
1: a
0: tu. Que tinguis bon dia. Gràcies.
1: Igualment.
2: Parlava la directora de la biblioteca del tancament de l'equipament la setmana que ve, efectivament, els dies 5, 6 i 7, serà tancada la biblioteca per les obres de construcció d'una segona porta automàtica. Durant aquests 3 dies no hi haurà servei presencial a l'equipament, però la sala Margarida Xirgo continuarà en funcionament per a les activitats que es fan al vespre, precisament en aquest cicle del qual parlàvem, tastant els llibres. El programa Fem Esport als Barris torna aquest mes d'octubre en la seva tercera edició amb noves sessions que s'allargaran fins al desembre. És un programa d'activitats gratuïtes i a l'aire lliure. Va plegar uns 2.500 participants l'any passat. La immensa majoria, un 93,5%, eren dones. Anna López ha entrevistat la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
3: Ens visita Paquita Cruz, regidora d'Esports i també de Salut. Molt bon dia.
4: Bon dia, Anna.
3: Torna de nou l'activitat Fem Esport als Barris i per als joves.
4: Sí, sí, tenim la nostra activitat Fem Esport als Barris. Hem aconseguit, per nosaltres és molt important, acostar l'activitat física i l'esport als barris i fer que la gent practiqui i que l'esport sigui fàcil de practicar, que sigui molt accessible i molt proper. Mm. Llavors, la segona temporada vam superar 2.500 participants, el 93,5% van ser dones, però bueno, quizás aquest col·lectiu no trobava tampoc al tenir el pavelló de Can Roca col·lapsat amb 5.000 persones en llista d'espera. Molta gent no troba una altra manera de fer esport que sigui accessible. Nosaltres l'hem tret al carrer, fem servir els barris i a l'aire lliure. I bueno, aquesta temporada serà la tercera, ja començarem ara a l'octubre. De moment no tenim dates perquè s'està preparant tota la programació. Segurament haurà algun canvi d'ubicació de barris i farem alguna sessió, que això és novetat, d'esport adaptat per persones amb mobilitat reduïda o que hagin tingut algun tipus d'accident o que farem un dia esport adaptat als barris també. I després fem esport als barris joves. Va ser una prova pilot que vam fer durant el mes de juliol, 2 dies a la setmana, a la platja, i ha tingut molt bon resultat. I també estem valorant fer una altra sessió a la setmana per a aquest tipus de col·lectiu jove. I llavors estem fent estudis de si ho fem després de l'institut, ho fem més tard de nit. Estem mirant valorant la possibilitat de com fer-ho perquè la gent es pugui apropar millor. També és veritat que era una activitat entre 18 i 25, o sigui, de 18 a 35 anys, i hem trobat que hi ha hagut gent que feia esport als barris normalment, que a l'estiu no es fa, que ha vingut a fer aquesta activitat. Han sigut benvinguts tots, però bueno, a lo millor el que fem és ampliar l'edat, una mica l'edat, i llavors, però tampoc sabem on la farem realment. Tenim pensat a lo millor fer fer una sessió aquí al CentCentre per també dinamitzar una mica el CentCentre i que la gent vegi, que ha, vegi quan passi per aquí que hi ha gent a dintre fent esport. Bueno, estem treballant, Anna. Estem amb la secció d'esport i els tècnics. Estem treballant amb tot això.
2: La Unió Esportiva Castelldefels ja ha començat una nova temporada a la Lliga Elite. Parlarem de l'inici de la temporada, de com va anar la temporada passada, de l'equip, dels objectius del curs, amb Carlos de Frutos, que és el responsable de comunicació de la Unió Esportiva. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Xavi, què tal? Molt bé.
2: D'entrada, un empat per començar, empat a dos al camp del Camp Vidalet. Com valoreu aquest resultat?
5: Bueno, la veritat és que començar puntuant sempre és positiu en una temporada, i més encara al camp d'un equip recent descendit de la categoria superior, en aquest cas de la tercera divisió, com és el Camp Vidalet, que recordem-ho, va ascendir de la Lliga Elite a la tercera divisió fa dues temporades i malauradament no va poder mantenir la categoria de temporada passada. I és un equip, evidentment, un bloc molt fet, un camp difícil, on l'afició està a sobre de l'equip, està amb el seu equip. I és veritat que l'equip va començar encaixant molt aviat, l'1-0, el minut 8, va ser capaç de capgirar el tanteig passada la mitja hora, amb dos gols molt seguits, però just en l'última acció del primer temps va arribar el 2-2. I a la segona, és veritat que segurament el Castelldefels va ser més a prop del 2-3 que no pas el Camp Vidalet del 3-2, però al final un punt que cal donar per bo i cal intentar fer-lo encara millor aquest proper cap de setmana contra el Singuerlín a Santa Coloma.
2: L'equip encara no ha debutat, per tant, en campionat davant l'afició, perquè aquest diumenge, dissabte, no? Dia 4, dissabte o diumenge?
5: Aquest diumenge, dia 4, en aquest cas.
2: Serà la tercera jornada, també a domicili, en aquesta ocasió, contra el Singuerlín.
5: Sí, perquè la jornada 2 l'havíem de disputar a casa contra el Prat, el primer duel Baix-Llobregatí de la temporada, però el Prat aquesta temporada és l'equip de categoria territorial, en aquest cas de la Federació Catalana de Futbol, que disputa Copa del Rei. Recordem que des de fa 4 temporades els equips del que abans era considerada les categories regionals, que els millors classificats de la temporada anterior, que no han ascendit a tercera, que ja és categoria nacional o estatal, doncs disputen fase prèvia a Copa del Rei.
2: Pel que fa a la Unió Esportiva, el primer equip, l'any passat deies que es va arribar a encadenar 15 jornades sense perdre, no?
5: Sí, va ser una temporada molt, molt paradoxal, la del Castelldefels la temporada passada, no? Perquè va viure un inici, podríem dir, discret. Des de la jornada 7 a la 23 van encadenar aquestes 16 jornades sense perdre, però després, els últims 7 de Lliga, només en va guanyar 2, i els últims 6 partits, amb Miguel Motos a la banqueta, només se'n van guanyar 2, i això va fer que el Castelldefels, dels últims 7, només en va guanyar, insisteixo, aquests 2, i això va fer que finalment es quedés fora. Per tant, va ser una temporada de ratxes.
2: Quin aprenentatge s'extreu d'aquestes dues últimes temporades? Perquè jo no sé si el sí de la Junta, l'objectiu inicial quan comença un nou curs, és sempre l'ascens?
5: Bueno, l'objectiu és intentar tornar a lluitar per recuperar la categoria perduda a la 23-24, que és la tercera divisió. Això és evident, perquè al final el Castelldefels, no cal oblidar que és l'equip català, el segon equip català, amb més temporades a tercera divisió al segle XXI. El que passa que ara, clar, portem 3 a Lliga Elit i sembla que les coses s'obliden ràpid, no? Però al segle XXI només l'Europa ha jugat més partits a tercera que el Castelldefels. I bé, l'objectiu, lògicament, ha de ser sempre estar dalt, això és evident. Ja es vol una lliga una mica més normal. S'ha fet una plantilla, teòricament, amb més experiència per no patir aquests efectes d'aquesta irregularitat. Veurem si és capaç, després de competir sobre la gespa, amb el nivell que tothom espera.
2: Més experiència a la gespa, però a la banqueta, menys. Es compensa amb la il·lusió, no? Perquè hi ha nou míster, en Sergi Cabré.
5: Nou míster, molta joventut, 28 anys acabats de complir. Anem a veure això com ho entoma. Està preparat, és un noi amb personalitat, té, jo crec, una gran capacitat individual com a gestió de grups, i també jo crec que té un molt bon cos tècnic, que jo crec que això és molt important avui en dia, i crec que el punt de partida és positiu. Després han d'acompanyar els resultats, no? Però jo crec que ell, malgrat l'edat, està sobradament preparat.
2: La Unió Esportiva Castelldefels, futbol protagonista avui a l'emissora municipal. Carlos de Frutos, responsable de comunicació de la Unió Esportiva. Gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres, Xavi, i un plaer.
2: Amb el futbol hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dijous 1 d'octubre. Ara és l'hora del resum. La impaciència d'alguns conductors que les vies de doble sentit no esperen que els autobusos descarreguin i carreguin passatge pot provocar ensurts i atropellaments. A Castelldefels, un dels punts en què aquesta situació es fa més evident és a la ronda de Ramon Otero Pedrayo. L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels afronta el nou curs amb una oferta formativa que combina d'una banda l'ensenyament reglat i de l'altra cursos privats oberts al públic en general. El castell obre portes diumenge amb una nova jornada de visites gratuïtes. Les entrades s'han exhaurit, però encara hi haurà alguna possibilitat d'accedir-hi sense reserva si queden places disponibles en determinades franges. L'escriptor i enigmista Màrius Serra dona el tret de sortida avui al programa Tastant els llibres a la biblioteca. És un cicle que oferirà activitats per a tots els públics fins al 30 d'octubre. La Unió Esportiva Castelldefels visita diumenge el camp del Singuerlín en la tercera jornada de la Lliga Elit de Futbol Masculí. L'equip groc buscarà la primera victòria en una temporada marcada pel debut a la banqueta de Sergi Cabré, un entrenador molt jove que ha generat il·lusió al si del club. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Fons.
1: Avui parlem de cooperació, de solidaritat i també de la realitat que es viu a milers de quilòmetres de Castelldefels, a la República Democràtica del Congo, concretament. Solidaritat Castelldefels Casando treballa des de fa molts anys per donar suport a projectes de desenvolupament i millorar les condicions de vida de comunitats en aquella contrada, al centre de l'Àfrica. Per conèixer millor la tasca de l'entitat, els seus projectes, els reptes que afronta sobre el terreny, conversem amb Carme Altaiós, la directora de Solidaritat Castelldefels Casando. Bon dia, Carme, benvinguda.
2: Bon dia, Xavier, bon dia.
1: Solidaritat Castelldefels Casando és un projecte, una entitat amb molta història. De fet, en el nom ja hi du la cosa, diguem. Casando és una població, explica'ns, del centre de l'Àfrica.
2: Casando és una població del centre de l'est de la República Democràtica del Congo i és el poble on jo vaig anar de voluntari a l'inici i que dona l'origen a l'associació.
1: En un primer moment, quin és el projecte que va desfermar tot això, amb la creació fins i tot de l'entitat?
2: Doncs va ser que jo vaig marxar com a voluntària vaig anar amb les monges de la Companyia de Maria i aquí a Castelldefels teníem un grup a la parròquia de Castelldefels que em van donar suport en aquesta aventura, podem dir, inicial, perquè en aquella època estem parlant, jo me'n vaig anar l'any 86, mitjans de comunicació i xarxes socials, CAPS. Aleshores va ser el grup que va intentar donar-me suport en aquesta aventura i a partir d'aquí doncs va néixer l'associació amb aquestes voluntàries que des d'aquí doncs anaven a donar-me suport a les activitats que feia allà. Jo vaig marxar en una comunitat rural on hi havia la idea, jo era enginyer tècnic agrícola, soc enginyer tècnic agrícola, i la idea era donar suport als projectes de desenvolupament agrícola, agropecuari.
1: Quines característiques presenta aquella zona en concret i la població de Casando?
2: Estem parlant de l'est, tocant, és una zona frontera amb Ruanda i Uganda, zona de muntanya, un clima, com n'hi diuen la Suïssa de l'Àfrica, no? Amb una alçada d'uns 1.600 metres, per tant es conreu el cafè, hi havia un molt bon conreu de cafè aràbica i diferents conreus com el blat de moro, el plàtan, la mongeta, i una població doncs inicialment dedicada exclusivament a l'agricultura, però amb l'explotació de la tecnologia i la troballa de minerals, doncs avui en dia una població molt sotmesa a l'explotació d'aquests minerals. Des de l'època de la colònia, perquè el Congo havia sigut Congo, colònia de Bèlgica, des de l'època ja hi havia una riquesa en aquest país a nivell econòmic, sobretot vinculada a l'extracció de l'or. Inicialment, abans de la colonització, el cauch que va permetre la revolució automobilística. Vull dir que ha sigut un país que sempre ha tingut riquesa i la gent ha viscut d'una manera molt senzilla, autosubsistència i amb l'extracció d'aquestes riqueses per part de les potències estrangeres, no pel propi país.
1: L'extractivisme, en aquest cas, és tan virulent com ho és en altres zones?
2: Jo crec que és el país on és més virulent donada la situació d'extrema pobresa i de conflicte que es viu des de fa molts anys. Pensem que en aquesta zona on estem nosaltres darrere de la República Democràtica del Congo, des de fa més de 30 anys hi ha una guerra, un conflicte pel control d'aquests recursos minerals. Tenim el país del costat, Ruanda, i Uganda, però principalment Ruanda, que és un país molt petit, i que considera que aquest territori, perquè sabeu que a l'època de la colonització es va fer un repartiment del territori africà amb Esquadra i Cartabó, per tant, hi ha comunitats que pertanyen actualment a diferents països, però que ells consideren que aquest territori és seu. Per tant, l'extracció d'aquesta riquesa mineral sempre s'ha fet d'una manera il·legal, sense tenir en compte la població civil, amb la invasió tant de capitals estrangers com de capitals dels països del costat i sense cap mena de control sobre ni beneficis, ni taxes, ni repercussió d'aquesta explotació en el benestar de les persones. Estem parlant d'un país on l'esperança de vida no arriba als 50 i pico anys, on la taxa d'analfabetisme és altíssima, on no hi ha carreteres, la zona on estem nosaltres no hi ha aigua potable, no hi ha llum. Estem parlant d'una situació de subdesenvolupament extrem en un país on realment en el seu subsol, forat que trobes, pedra que trobes, bona, des de terres rares, a diamants, cobalt, liti, de tot.
1: El primer projecte, el projecte original, ja em corregiré si m'equivoco, va tenir a veure amb un pou, és així?
2: Bueno, el primer projecte estava vinculat a les activitats que es feien amb la comunitat religiosa, amb les dones, i era un projecte d'agricultura. Llavors era un acompanyament a les dones i a diferents grups de pagesos per anar millorant la seva agricultura i la seva ramaderia. D'aquí se'n van derivar altres projectes, com va ser un pont, un dispensari, diferents activitats que anàvem fent amb associacions i amb gent que estava treballant localment, perquè penseu que Solidaritat Castelldefels Casanda és una entitat molt antiga, però que sempre hem tingut només personal voluntari. Mai hem tingut ningú que s'hagi dedicat doncs, a fer d'aquesta associació una associació com podia haver crescut si ens haguéssim dedicat professionalment a l'associació. Jo professionalment sí que m'hi dedico, però no en el marc de l'associació. Per tant, tots els projectes que s'han fet sempre han sigut amb el suport d'algunes entitats locals que ja hi treballaven i amb les entitats i associacions que nosaltres vam formar des del nostre primer inici. El primer projecte aquest que et comentava, Agrícola, sí. Doncs a partir d'aquí es va formar una associació d'agricultors, una associació de ramaders, que encara avui en dia, malgrat totes les dificultats, segueixen en peus.
1: Molts d'aquests enclaus, en aquest cas a Casando, pateixen, com deies, les circumstàncies polítiques, socials, del que es produeix o del que es dona a l'actualitat, no? Un territori prou violent.
2: Sí, el que et comentava, doncs és un territori que està en guerra des de fa més de 30 anys i des de fa 2 anys l'entrada del moviment M23, que és un moviment armat amb el suport total de Ruanda, ha ocupat aquesta zona. O sigui, tenim una ocupació, com podem parlar de Palestina, doncs tenim una ocupació en regla d'aquest territori des de fa 2 anys, sense cap mena d'intervenció per part de la comunitat internacional. Hi va haver un moment en el que pensem que hi ha una vinculació directa entre aquesta ocupació i l'extracció d'aquests minerals. Europa i tots nosaltres ens en beneficiem. La Unió Europea té contractes amb Ruanda, que és el país invasor de l'extracció d'aquests minerals. Per tant, hi ha una complicitat directa amb l'ocupació i aquesta situació de malviure de la gent amb l'explotació dels minerals. Pensem que la gent no coneix aquest conflicte, però després de la Segona Guerra Mundial, el conflicte del Congo és el conflicte amb més morts. Estem parlant de més de 6 milions de persones mortes en aquest territori. És com si parléssim quasi de 3/4 part de la població de Catalunya mort en un conflicte del que ningú parla. És un territori on hi ha més soldats desplaçats de Nacions Unides des de fa anys i que tenen una intervenció simbòlica. O sigui, la seva presència és... estem aquí perquè hem d'estar aquí, perquè ens ho diuen, però no intervenen per defensar la població. Per tant, també hi ha hagut també una complicitat de la comunitat internacional amb que aquesta situació de guerra i de conflicte sigui mantenint. Nosaltres treballem amb com us deia, amb les comunitats locals amb les que vam començar, seguim treballant i són elles les que doncs, fan front a aquestes situacions. No sé si parlarem tot seguit, però el projecte doncs, que tenim ara, que és una escola que està en marxa, està patint molt les conseqüències d'aquesta situació d'invasió per part de l'M23.
1: És clar, perquè una escola no és només l'escola, no és només la lliçó del dia, sinó també doncs, proporcionar refugi a la canalla, en aquest cas.
2: De fet, aquest és el principal objectiu de la nostra escola. Quan el vam fer, penseu, tots els projectes que fa Casando són perquè hi ha una entitat local que demana això. Nosaltres els diem què és el que necessiteu i ells van dir tenim un problema realment, i l'educació és un problema en aquest país perquè els professors no estan pagats per l'Estat, per tant són les famílies les que han de fer front a les despeses d'escolarització. Despeses d'escolarització que són pagar amb un professor. Això que suposa que les famílies més vulnerables, penseu que en una zona de conflicte hi ha molts nens que han perdut les seves famílies i que, per tant, han de ser acollits per altres famílies o properes o família més o menys llunyana, doncs aquestes persones no volen fer front a aquestes despeses escolars. Estem parlant que potser són $50 en tot l'any, però com treu una dona que té 6 fills seus propis i que l'únic que té per treure aquests $50 és anar a conreu al seu camp? És impossible que pugui treure aquestes despeses per cobrir-les amb tots els seus fills, no? Aleshores, el projecte aquest va sorgir per això, per la necessitat de tenir un lloc on els nens poguessin anar, aquells que no podien pagar als seus pares aquesta cotització. Però va molt més enllà, perquè la nostra sorpresa va ser quan inicialment vam començar a fer l'escola primària, diguem-ne, i tot seguit, acabant l'escola primària, que té unes 5 classes, ens va venir una petició molt important, no? Ens van dir, ara volem fer una escola maternal. I nosaltres vam dir, ostres, una escola maternal? Diu, sí, diu, perquè no sabeu les mares la sensació de tranquil·litat que tenen quan han pogut deixar els seus fills a l'escola primària aquí i elles anar-se'n al camp tranquil·lament, sabent que els nens i nenes estan en un lloc protegits. Diu, el fet d'anar-se'n al camp amb la criatura més petita, posada a l'esquena, a sobre del sac que porta de la llenya i tal, i anar-se-la a conreuar, tenir-lo que deixar al camp mentre ella està conreuant, això, si elles poguessin deixar la criatura aquí, és que no és el que els eduquis, no que els ensenyis, és saber que aquelles criatures tenen un moment i un espai en el que, a més, poden ser criatures. O sigui, el fet de dir, estic a l'escola, ja no és pel que aprenc, és perquè en aquell moment sóc jo, sóc una criatura que puc jugar, que puc parlar amb els altres companys. Quan surto d'allà, doncs me n'hauré d'anar a buscar la llenya, me n'hauré d'anar a buscar l'aigua, me n'hauré d'ajudar ma mare a preparar el dinar, hauré de carregar el meu germà. No sóc nen i nena, no? Aleshores, l'escola és un espai de protecció, d'educació, de creixement d'aquestes persones, de dir, malgrat estem visquent, perquè són generacions de nens i nenes que han viscut tota la seva vida en guerra i en conflicte, tenim un espai on en uns moments del dia ens sentim nens i nenes. Uh-huh. I això és una gran satisfacció per nosaltres.
1: I aquest és el projecte que a hores d'ara esteu desenvolupant.
2: Sí, des de fa ja, mira, des de l'any 2010 vam començar amb aquest projecte. Vam un agermanament amb l'escola Petit Montfeliç Sabastida d'aquí de Castelldefels, amb la que hem seguit, també vam tenir el suport de l'Ajuntament de Castelldefels per la construcció, sobretot, de l'escola. Avui en dia l'escola, doncs, són 5 aules de primària, 6 aules de primària, un despatx i les 3 aules de maternal, i dona cabuda entre 300 i 350 nens i nenes cada any. Aleshores, primer va ser la construcció, després es va construir les aules, després es van construir les latrines, es va instal·lar panells solars, perquè penseu que allà tenia un lloc on tenia una llum. Amb aquesta entitat també havíem fet un projecte previ d'un dispensari que també es manté, també hi s'havia construït també amb recursos també per part de l'Ajuntament i del Fons Català, i aquestes dues instal·lacions tenen ara energia solar. I després de les construccions i de les instal·lacions, del mobiliari i tot això, doncs es tracta d'anar mantenint l'escola. I el que fem aquests darrers 5 anys és, amb totes les activitats que fem i les persones que de bona voluntat volen col·laborar, doncs mantenir, no podem dir un sou, perquè estem intentant donar-los $75 al mes als professors i professores que mantenen l'escola.
1: Uh-huh. Amb la mirada internacional a aquestes comunitats africanes moltes vegades sorgeix del desconeixement, però en alguns moments veure, per exemple, el patrocini de grans esdeveniments esportius per part de RD Congo, quan veus aquests displays de poder o de promoció turística, en aquest cas, què en penseu?
2: Ja, pensem que el Congo és un país molt gran. La realitat d'aquest país és molt particular. Pensem que va patir primer colonització belga, després una dictadura molt sagnant del senyor Mobutu Sese Seko, que durant 40 anys va ser, doncs, una de les grans fortunes del món, i després, teòricament, entra en un procés de democràcia, amb uns presidents que s'han anat, i no oblidem primer la mort del president Lumumba, que va ser l'única persona que havia lluitat per una independència real del Congo. El Congo mai ha sigut independent realment. El Congo sempre ha tingut dependència de totes les grans potències i de les economies mundials. Què ha fet això? Que la mateixa cultura que es va instaurar en el moment de la colonització, que és jo vinc, aprofito, quan estic al poder, trec el màxim que puc i després espavileu-vos vosaltres, aquest és el tipus de govern que s'ha instaurat en els diferents governs que ha tingut aquest país. Per tant, la gent que arriba al poder, els presidents successius que hem tingut, des de Kabila, pare Kabila fill, i actualment el president Tshisekedi, la gent que segueix una mica aquestes històries, doncs són gent que estan molt condicionades per aquesta realitat d'un país que tota la vida ha estat explotat i que segueix amb aquesta situació d'explotació. Per tant, els interessos amb el govern i les diferents empreses fa que la realitat del país i el govern que se'n fa d'aquestes riqueses sigui totalment descontrolada, no? Per tant, un país que té molta riquesa i que els seus governants no la gestionen ni la utilitzen pel que l'haurien d'utilitzar. Parlaríem de corrupció? Corrupció a tots llocs, però anem una mica més enllà de la corrupció. Anem a interessos molt alts nivells que ens han portat a que, bueno, avui en dia sembla que a l'est de la República Democràtica del Congo, el país que ja et dic, el senyor que decideix doncs, patrocinar amb un equip esportiu dient vingui a fer turisme a la República Democràtica del Congo, quan no diu que el seu país està en guerra des de fa més de 30 anys i no se'n preocupa de que està perdent a l'est, on té riquesa, on té gent, deixa els seus soldats sense suport, els seus soldats fugen. Per tant, entre els invasors i la gent que pateix les conseqüències és la gent que està allà. Per altra banda, tu estàs fent publicitat de que tens un país on pots anar a fer turisme a la capital Kinshasa, a més de 6.000 quilòmetres de distància d'on està succeint la guerra, i per tant, aquest país que tu tens a l'est és com si no fos. Vull dir, tenim dues realitats, la gent de Kinshasa, que és la capital, i d'altres províncies de l'oest. Per ells, a l'est del Congo, és com si ja, et diré una cosa, com si ja estigués annexionat a Ruanda i Uganda. Hi ha un problema de trasfons que n'hi diuen la balcanització del Congo, no? Aquesta zona és on l'ocupació ruandesa està permanent des de l'any 94, quan no va haver-hi el genocidi ruandès, que són tota aquesta gent que van entrar en aquell moment en l'any 94 i es van quedar en aquesta zona i que segueixen allà i que, segons el senyor Kagame, el president de Ruanda, ell ocupa aquesta zona perquè Congo està donant refugi als que van atacar els tutsis. Això imagineu-vos que són ja generacions que han passat, estem parlant des de l'any 94, excuses totalment, són les que mantenen aquesta situació d'explotació. Incomprensible quan sents aquestes altres coses que dius jo personalment i tota la gent del meu entorn, m'hem quedat sorprès, vam dir, escolta, Carme, i em deien, Carme, ho hem sentit bé? Ho hem sentit bé?
1: Sí.
2: Saps?
1: Sí, sí.
2: Vull dir, aquestes incongruències que no es poden entendre ni explicar amb una mica de senderi.
1: És un indret del món on el moviment, deies, el moviment de grans masses de persones és també un problema seriós, no? L'ACNUR hi treballa, no sé quin és el paper que penseu que està fent.
2: Jo et diria que quan entrem a parlar d'organismes internacionals, la nostra opinió personalment i com a membre de Solidaritat que és el de Fels Casando és molt crítica perquè ho hem viscut en primera persona, no? Des de l'època del genocidi de Ruanda, jo en l'any 94 estava allà, malauradament hi vaig viure una experiència complicada, i després successivament hem anat veient totes les intervencions que han tingut aquestes grans organitzacions, i malauradament no són en favor de la població. Sí que és cert que avui en dia hi ha molt desplaçament de població, com hi ha hagut sempre, tota la gent que fuig de les zones. Pensem que aquesta zona est i la zona de l'est-nord, frontera també amb Uganda, hi ha molta gent que s'està desplaçant, i teòricament els organismes internacionals estan donant suport a aquesta població. Però jo et puc dir que a la zona on nosaltres estem no hi ha presència des de fa molts anys.
1: Eloquent, molt eloquent. Avui estem parlant en profunditat amb Carme Altalló, directora de Solidaritat Castelldefels Casando. M'agradaria parlar de cooperació, és a dir, aquí a Castelldefels els ajuts es canalitzen, les aportacions que fa l'Ajuntament es canalitzen a través del fons. Explica'ns com funciona tot plegat.
2: Mira, malauradament, l'Ajuntament de Castelldefels avui en dia ja no té aquestes. Va haver uns anys en els que sí que vam tenir suport de l'Ajuntament per el projecte i vam aconseguir una part per l'escola. Va haver-hi anys que també vam fer projectes de sensibilització cap a la població aquí a Castelldefels per donar a conèixer la situació del Congo i la situació d'explotació i tot aquest tipus de vulneració de drets que es produeixen. Però ja fa uns anys, com bé has dit, les ajudes es canalitzen a través del Fons Català de Cooperació. Això què vol dir? Que el Fons Català de Cooperació rep una sèrie de projectes de diferents municipis membres del Fons Català, i aleshores els recursos de la resta de municipis van a donar suport aquests projectes que són seleccionats. Nosaltres actualment no hem presentat cap projecte al fons. De fet, ho vam estar parlant amb la tècnica de l'Ajuntament de Castelldefels fa un parell d'anys, però pensa que, per el que et deia, la situació de conflicte a l'est del Congo és complicada. I, per tant, ni les administracions, ni locals, ni estatals, ni fins i tot internacionals a vegades accepten projectes a la República Democràtica del Congo. Per tant, en aquest cas, tot el que nosaltres fem a nivell de gestió cooperativa recuperació, diguem-ne, dels recursos que puguin venir, tot és a nivell de voluntariat, no a través de la gestió de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Uh-huh. Això sí, amb el suport de la comunitat religiosa, deies?
2: Inicialment era una comunitat religiosa, ara no, és una associació que es diu CEIPA, que està formada per un conjunt de dones, principalment la mama Isabel, que és una dona doncs, que jo vaig conèixer en l'any 86 amb molt de carisma, i és aquesta associació local la que s'encarrega de fer-ho tot. Ella presenta els projectes, ella gestiona, i durant aquests doncs, quasi 30 anys que portem d'acompanyament amb ells, doncs, s'han consolidat com una associació a nivell local, molt senzill, però que ens dona les garanties de que tots els recursos i tot el que enviem s'executa. Doncs, nosaltres no hi hem anat, l'última vegada que vam estar allà, per temes de seguretat, va ser l'any 2017. Uh-huh. Per tant, tot el que s'ha fet des d'aleshores i abans igualment és gestionat per les mateixes organitzacions locals.
1: Uh-huh. És el que penses que és una posició, una solució idònia, diríem, en aquests moments per a la cooperació internacional?
2: De fet, jo crec que idònia tant si hi ha conflicte com si no hi ha conflicte. O sigui, és la gent local la que ha de fer les coses, és la gent local la que ha de sol·licitar els recursos. Jo crec que des de l'exterior l'únic que hem de fer és donar resposta. I donar resposta perquè realment els governs entraríem aquí el debat de si la cooperació internacional és necessària o no és necessària. No? La cooperació internacional és necessària des del punt de vista en què tu has explotat uns recursos i no dones més mitjans perquè aquesta gent d'allà pugui viure en el seu país dignament. Vale? Llavors entraríem en tot el debat de la immigració, per què la gent abandona els seus països. Si jo et dic doncs, com viu actualment la gent és de República Democràtica del Congo, qualsevol voldria sortir d'allà. No? Per tant, l'ajuda al desenvolupament cap allà ha de ser sempre gestionada per ells mateixos, ells han de saber què és el que volen, com ho volen i de quina manera ho volen executar. No? Nosaltres podem ajudar, fiscalitzar, si tu vols, fins al punt, i també amb certs ulls de fiscalització, perquè hem de conèixer les realitats. Això també és un altre dels problemes amb la cooperació internacional a Àfrica. Et trobes amb una administració d'aquí molt burocratitzada, que quan et demana la factura de la benzina, doncs, bueno, pensa que aquest senyor va buscar la benzina amb un senyor que l'ha portat d'un poble de 200 quilòmetres i no té un rebut per donar-te, i per tant no et puc justificar la benzina. T'estic posant exemples d'unes realitats que, quan parlem de cooperació, hem de també ubicar-nos en quins mons i en quines realitats estem.
1: Mm-hmm. Breument, Carme, amb la teva experiència, coneixes altres punts del planeta on calen recursos, on tu mateixa hi has col·laborat? Un dels casos és Centroamèrica, en algun punt de Centroamèrica, oi?
2: Sí. Bueno, jo per tema professional he estat a diferents llocs i he treballat per Llatinoamèrica, he treballat al Carib, a diferents llocs. I, evidentment, falta de recursos n'hi ha molts llocs. Jo diria que les realitats de Centroamèrica, per exemple, també són la zona d'Haití, també el Carib, són països, les zones de conflicte, Colòmbia, on tenim un conflicte que, bueno, que després de tota la situació actual i de les eleccions, la cosa és la que es complica. Vull dir, tenim molts territoris al món on la situació està complicada i conflictes i altres conflictes que tenim aquí a prop nostre, no? Però si nosaltres seguim insistint en la República Democràtica del Congo és perquè creiem que és el conflicte oblidat.
1: Uh-huh. El 0,3, com ha quedat tota aquella lluita? Continua sent necessari? Se suposa que sí.
2: Molt, molt necessària. De fet, és una de les reivindicacions que aquí, en l'Ajuntament de Castelldefels, hem fet diverses vegades.
1: Sí.
2: Aquesta ajuda és necessària perquè, com et dic, si no la donem d'una manera, l'hem de donar d'una altra. No? Per tant, la nostra tasca també aquí, per això et deia, una cosa és el que fem allà i una altra és la que fem aquí. O sigui, nosaltres també tenim com a solidaritat de Castelldefels Casando activitats de sensibilització per donar a conèixer a la gent la situació que es viu allà i la necessitat que hi ha de canalitzar informació, sobretot, perquè la gent, el problema és que a vegades tenim massa informació que ens fa estar desinformats, no? Aleshores, per tant, a la gent a vegades quan parlem de cooperació diuen, ui, què, que els hem d'enviar diners en allà i tal i qual, que ells facin tal, saps? Aleshores, hem de fer molta tasca de sensibilització, molta educació a la ciutadania per saber que una part dels nostres recursos han de ser destinats a que gent que està patint les conseqüències de la nostra vida, pensem que l'explotació d'aquests minerals va tota als nostres telèfons mòbils, que nosaltres no podríem viure així ni podríem estar connectats ni podríem estar parlant ara si no fos perquè l'explotació d'aquests minerals es fa com es fa. I que el nostre mòbil ens costi 200, 600 o 800 euros, això no repercuteix en aquesta gent que està a les mines i amb les criatures que hi entren per treure-la, no? Que això seria tot un altre debat, que si vols un altre dia parlarem de la tecnologia i l'explotació dels minerals al Congo.
1: Anem-hi pensant, això sempre. El fil de l'actualitat, queden pocs minuts, Carme, el dia 18, la setmana que ve que comencen les 17è jornades de Pau i Solidaritat, el dia 18 teníeu previst una festa infantil, és així?
2: Sí, el dia 18 tenim la festa solidària, que com et deies, a l'escola Petit Montfili Sabastida, amb la que estem agermanats amb l'escola Tumaini del Congo des de fa més de, jo dic, des del 2011, i hi haurà activitats lúdiques i esportives. També participarem el dia 11 en la jornada dels Estels per la Pau, també posarem paradeta, i després tenim un pàdel solidari, que va ser un gran èxit l'any passat i que aquest any tornarem a repetir el dia 7 de novembre. El mes d'octubre per Casando sempre és un mes amb molta activitat. Penseu que tot el que recollim i que ens permet mantenir l'escola és gràcies a les activitats que fem i a la campanya de captació de socis i sòcies que estem fent des de fa uns anys.
1: Socis i sòcies i també voluntaris, aquelles persones que vulguin contactar, potser a través del correu electrònic?
2: Sí, a través de la web, a través del correu electrònic sccasando@sccasando.org. Sempre es necessiten mans, sempre hi ha activitats per fer. No som una organització típica que pugui organitzar viatges al Congo. Això, malauradament, que ens agradaria poder-hi anar, però sempre hi ha activitats a fer i col·laboracions.
1: Moltes gràcies, Carme. Avui ens hem acostat a Solidaritat Castelldefels Casando, una de les associacions, entitats més veteranes de cooperació, de solidaritat. T'agraïm molt la visita. Moltes gràcies. Bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Avui Casando, per tant, a fons.
0: A fons.

Sense pauses. Sense pressa. Només la millor música. Comença el racó del blues. Sentiment i autèntic blues a Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

0: and bow wow to all of you.
1: El racó del blues. L'essència del blues. A Ràdio Castelldefels.

El racó del blues. Seguim amb el millor blues a Ràdio Castelldefels.

0: Llibres a la vista. Avui és un dia molt especial perquè us donem la benvinguda al primer programa de Llibres a la vista i alhora donem la benvinguda a la nostra desena temporada.
1: Olé.
0: Jo sóc la Misha i avui m'acompanyen el Lluc i la Mireia. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Misha. Bon dia, Lluc.
0: Lluc, què he volgut dir amb això de que és alhora el nostre primer programa de desena temporada?
1: Bé, per la gent que porta molt de temps escoltant Ràdio Castelldefels, molts anys, vull dir, es trobarà amb un programa nou, perquè és nou, perquè Llibres a la vista, això no ho he sentit mai. Però a la vegada les nostres veus no són noves perquè nosaltres venim sent el Club dels Experts. Però ja no es pot dir, vale?
2: Però ho direm amb tot sentit
1: durant, que ho durant molt de temps, però hem fet un rebranding i ja no som el Club dels Experts.
0: I per què hem decidit fer aquest canvi de nom, Mireia? Què celebrem?
2: Bé, doncs que som el programa de literatura juvenil i una mica no juvenil de Castelldefels i Llibres de la Vista representa la herència de Castelldefels, de la navegació, les torres de guaita i veure terra i hem volgut lligar aquests conceptes, la literatura, Castelldefels, el mar i els pirates també.
0: Exacte, exacte. Efectivament, havíem de celebrar aquestes 10 temporades i vam decidir fer aquesta pluja d'idees, com ha explicat la Mireia, i estem molt contents amb aquest nou nom de Llibres a la Vista. El que ens fa una miqueta de pena és que no està avui aquí amb nosaltres presencialment la Carla, que és un dels pilars de la ràdio, com bé saps, Mireia.
2: Està bé, es troba bé, no s'espanteu si
0: no
2: ens seguiu.
0: No, de fet, després ens ho explicarà ella mateixa, però està estudiant a Granada, quina enveja que ens fa, i perquè està vivint moltes aventures, però i de tota manera seguirà sent amb nosaltres, ens ha enviat uns quants àudios i la seguirem tenint aquí al Llibres a la Vista. Doncs ara sí que sí, comencem amb la primera secció d'aquesta desena temporada del ja no Club dels Experts, sinó de Llibres a la Vista. Endavant amb Llibre versus Pel·lícula.

0: Ai, és impossible no vibrar amb aquesta sintonia, eh, Lluc?
1: Jo t'he dit, Misha, però que m'esperava que ens deixessis ara ja sí fer la nostra secció d'ASMR, ara que fèiem el rebranding, i ara veig que no, i em sap greu.
2: Jo estic amb tu, crec que l'hauríem de fer. Però...
1: Gràcies.
0: Això potser per la vintena temporada o la quinzena temporada.
1: Ok, seguiré esperant.
0: Seguirem esperant. El que sí que ja no hem d'esperar més és per veure algunes de les sèries i pel·lícules basades en llibres que estan arribant ara aquesta tardor. Així que, si us sembla, li deixarem pas a la Carla perquè ens expliqui la seva sèrie o pel·lícula i així la saludem des de la distància perquè la trobem molt a faltar. Hola, Carla!
3: Hola a todos y a todas, espero que estéis súper bien. Yo quiero comenzar diciendo que me da muchísima pena no estar in situ en el estudio de grabación, pero bueno, como dije en el último programa de la última temporada, voy a estar presente de cualquier forma, así que aquí estoy. Quiero comenzar hablando sobre la nueva adaptación de la saga Enfrentados del libro Marfil de Mercedes Ron, que lo podemos encontrar en Prime Video. La verdad es que es muy buena adaptación. Yo me leí el libro hace bastantes años, pues cuando tendría unos 13, 14 años, y me encantó la saga, me encantó. Sí que es verdad que me gustó mucho más el libro Ébano, que es la segunda parte, pero bueno, el de Marfil también está súper bien, bajo mi punto de vista. Y la película, he de decir que objetivamente es muy buena adaptación. Básicamente, para ponernos en contexto, trata sobre Marfil, que es la hija de un gran empresario español, a la cual secuestran y pues su padre pues decide que le ha de poner a un guardaespaldas. Pero claro, la relación de su padre con el guardaespaldas pues también es una larga historia que se va demostrando a lo largo del libro y a lo largo de la película. Y bueno, yo pensaba que no iba a ser tan buena adaptación, la verdad, pese a que el cast me parece una maravilla, porque este Expósito es la mejor, pero me ha sorprendido para bien. Yo considero que han sabido interpretar y han sabido meterse en el papel de los personajes súper bien, se ve todo de forma súper homogénea e íntegra, así que esta es mi recomendación, libros versus película. Que sigue, va a seguir ganando siempre el libro, pero bueno, es una muy buena adaptación.
0: Wow. Moltíssimes gràcies, Carla. Benvinguda a Llibres a la Vista. Merci per la teva recomanació. I de dir que, no sé si vosaltres ha passat, però jo l'anunci d'aquesta nova sèrie l'he vist per tot arreu.
2: Sí, a tot arreu.
0: Eh que sí?
1: Jo no, però és veritat que tampoc estic gaire atent als anuncis.
2: Bueno, i clips de... Mm-hmm. D'escenes de la... Bé, no sabia ni que era una pel·li, ni que estaves en un llibre. I ho sento, Carla, com que estàs lluny, no em pots pagar, però l'Esther Expósito jo l'agafaria amb pinces perquè no... s'ha fotut l'expressivitat de la cara. Ja està, ja ho he dit, no em peguis, Carla.
0: Ai, ai, ai, quina sort que tens que la Carla no està aquí ara mateix.
2: Eh? No em semblava mal actriu, almenys, però clar, ara sembla un ou, o sigui, qui és la tia?
1: Jo he de dir que jo la recordo d'Elite.
2: Sí.
1: Elite, bueno, té moltes coses.
2: Té moltes
1: coses. Li direm així. Però a mi em semblava com lleugerament icònica.
2: Sí, no sé. A Elite no em va desagradar, però és que ara la veig una mica tiesa. Bueno, rotllo Nicole Kidman i companyia.
0: En fi, haurem de veure la sèrie per descobrir doncs, com ho ha fet, com ha interpretat i de tota manera prenem superbona nota, Carla. M'agrada, de fet, jo sí que he vist també alguns clips i em recorda, em dona vibres a la pel·lícula del guardaespatlles, sí, del Kevin Costner i la Winnie Houston.
1: Tampoc
0: perquè
1: l'he
0: ja...
1: vist.
0: Oi, Lluc, no! És un clàssic, l'has de veure.
1: Bueno, hauria d'haver vist el canvi de cara de la Misha. Ha sigut absolutament com...
0: És
1: wow.
0: És que les cançons d'aquesta pel·lícula són tan icòniques. Buah! És que, en fi... Doncs okay. Això, que sembla que hi hagi també tensió entre la noia i el guardaespatlles, en fi.
2: Però clar, aquí el que ens ha dit és que on hi ha tensió és entre el pare i el guardaespatlles.
0: Veus? Això jo no ho sabia. No, doncs, en fi, haurem de veure Enfrentados Marfil per descobrir quin paper fa l'Esther Expósito i veure si, com diu la Carla, és una molt bona adaptació del llibre. Estic seguríssima de que ho serà. Molt bé, Lluc, toca. Tu quina sèrie, pel·lícula ens recomanes?
1: Bé, jo fa poc vaig anar al teatre, li direm teatre, tot i que estrictament no era com tant teatre. Era com una versió semi-teatralitzada de Boscos endins. Sí.
0: Ah, Into the Woods.
1: Sí, efectivament. Mm-hmm. És la versió en català feta per De Goll de Gom, però readaptada, o sigui, com retallada i una mica enganxada bé, de la versió de De Goll de Gom, de Into the Woods, que és un musical basat en diversos contes, no? Bastant clàssics, dels Germans Grimm, no?
0: Mm-hmm. Sí. Que a més també van fer una pel·lícula.
1: Que van fer una pel·lícula, i que per ser la pel·lícula també té... coses.
0: A mi aquesta pel·lícula em va traumatitzar.
1: Sí, jo m'ho vaig passar bé, però perquè quan la vaig veure hi havia una persona al costat meu cantant totes les cançons en català i llavors és divertit, però és veritat que no era com genial. Són unes interpretacions curioses. A mi va agradar les cançons, però la interpretació és estranya. El llop era un furro.
0: Oh.
1: Una mica com a la pel·lícula, de fet, crec.
0: Uh-huh.
1: Que és com lleugerament mig llop, mig humà.
0: Mm-hmm.
1: I és com raro.
0: Okay.
1: Però també és veritat que és com... La caputxeta parla amb un llop. També yeah. És raro que sigui un llop.
2: Sí, mm-hmm. Ja. S'obtén com a animal de companyia. Doncs
1: però,
2: ja.
1: Però no ho sé. Però les cançons estan molt, molt, molt bé. I si teniu l'oportunitat alguna vegada a la vida d'escoltar-les amb IRL, realment val molt la pena. I els contes, bueno, són contes clàssics, s'han readaptat un mm-hmm, porron sí. De vegades, per tant, com realment no ens sorprendrà res del que passi.
0: Ok, doncs molt bé, prenem nota d'aquesta adaptació. Mireia, tu què ens portes?
2: Bé, doncs jo estic ara endinsada la segona part de l'adaptació, o sigui, la segona temporada, diguéssim, de Cien Años de Soledad, la sèrie que l'ha fet Netflix.
0: Mm-hmm, de Gabriel García Márquez.
2: Sí, la veritat és que ha sortit fa poc i estic meravellada. La primera em va encantar, la recomanava a tothom, ara la segona estic a un capítol d'acabar-la. I crec que és l'exemple, que no sols passa amb Netflix, de quan s'agafa un llibre, jo crec que perquè l'han fet allà els propis colombians i s'estimen molt la seva obra, entenen millor que ningú la seva cultura, el seu tarannà, i l'han fet genial. Per mi és una delícia i crec que fa aquestes coses que normalment les pel·lis o les sèries volen de vegades com explicar, de més, no. És a dir... Tu has d'aportar el llenguatge que el llibre no té. Doncs la música, la fotografia, el muntatge, no? Aquesta part audiovisual que el llibre no té. No inventis. O sigui, òbviament, de vegades s'han de retallar algunes coses, però sent un llibre tan complicat i tan, tan dens i enrevesat, crec que està molt ben parida i de debò us la recomano.
0: Uau, doncs quin salt, quines obres més diverses. M'encanta. Quines sèries i pel·lícules també més diferents. Doncs jo us vinc a anunciar que segurament quan estigueu escoltant aquest programa ja s'ha estrenat i jo segurament ja l'hauré vista, però encara no l'he vista. I és que el 23 de setembre s'estrena la pel·lícula basada en La hipòtesi de l'amor d'Ali Hazelwood, una de les novel·les romàntiques que ha tingut més èxit aquests últims anys, és una història que combina el món de les dones, a la ciència, amb una novel·la romàntica plena d'embolics, amb el que se li diu, no? aquests clixés del fake dating, és a dir, aquesta cita fictícia que han de fer veure que surten, però després sorgeixen coses, en fi. I també és una història que combina el clixé de Grumpy and Sunshine, és a dir, el raig de sol, el solet i el rondinaire, no? Que són, és a dir, els dos pols oposats que s'atreuen. És una història molt entranyable, molt divertida, també té crítica social, perquè, com he dit, parla de la invisibilització de les dones en el món de la ciència i també d'altres perills que pateixen. Per tant, és una història que jo m'ho vaig passar molt bé llegint-la i pel que he vist en els tràilers, els avançaments, etc., té pinta de que la pel·lícula també serà molt fidel i que fa molt bona pinta. Estic contenta perquè tornen les comèdies romàntiques.
2: I quin dia surt, Misha?
0: Ja haurà sortit el 23 de setembre a Amazon Prime. Per tant, quan estigueu escoltant aquest programa, ja la podreu anar a veure a Amazon Prime també. Així que jo crec que...
1: cometré una atrocitat i me la miraré abans de llegir-me el llibre.
0: No, mira, saps què et dic, Lluc? Que jo crec que no passa res.
2: Sí.
0: No passa res. Jo crec que serà una adaptació tan, tan potent o tan ben feta que podràs veure la pel·lícula i després gaudir-la encara més llegint el llibre. Però no sé, potser veig la pel·lícula i dic, quin horror, Lluc, no la vegis. Jo t'avisaré, perquè el dia 23 la veuré. D'acord?
1: Perfecte.
2: O ja l'hauràs vista.
0: Exacte. I només com a curiositat, molt ràpid, volia dir que el càsting d'aquesta pel·lícula és una mica una fantasia. Tenim a l'Eli Reinhardt i tenim, si no m'equivoco, i després tenim el Tom Bateman, que és el marit de la Daisy Jones, d'acord? És a dir, la Ren de la Guerra de les Galàxies. Uh-huh. I, per qui no ho sàpiga, la hipòtesi de l'amor va néixer com un fanfic de Reylo.
1: Wow.
0: I després van evolucionar i ara han canviat els personatges, ja no els bueno, amb ella, amb la rei, sí, sí que els reconeixen els protagonistes, però és tot diferent, la trama és diferent, evidentment no passa la Guerra de les Galàxies, però el més boig de tot plegat és que el marit de la Daisy Jones està interpretant l'interès amorós que en el fanfic sortia amb la seva dona, bueno, amb el personatge que interpretava la seva dona.
1: És realment rebuscat i em sembla divertidíssim.
2: Sí. Tot de capes, aquesta història.
0: Sí. Sí, en fi. Veurem què tal. El proper programa ja us comentaré més endavant, ja us diré què m'ha semblat. Molt bé, doncs, prenem nota de totes aquestes recomanacions de sèries, pel·lícules, obres de teatre. I ara sí, passem a la segona secció del programa d'avui. I és que, de fet, una de les coses que volíem fer en aquesta nova temporada és portar-vos nous jocs, noves seccions, i això és el que farem avui. Endavant amb el primer joc de la temporada.

0: Si us acabeu de connectar, esteu escoltant Llibres a la Vista, abans conegut com el Club dels Experts, l'espai de tertúlia literària juvenil de Ràdio Castelldefels. Ens hem reinventat, però l'essència segueix sent la mateixa i no podríem ser el Club dels Experts, no podríem ser el Llibres a la Vista ara sense els nostres jocs. Així que, què farem avui, Lluc?
1: Jo passar por. Però perquè se'm dona molt malament haver de performar... Que no estic mentint. En realitat se'm dona molt bé performar, però se'm dona molt malament mentir. No sé com explicar-ho. En fi, llavors, bàsicament el que hem de fer és mentir o no ensenyant un títol, bueno, ensenyant, dient, més que res perquè és ràdio, un títol d'un llibre real o no, i hem de performar que és real en qualsevol dels casos.
0: Exacte, també haureu d'explicar una miqueta de què tracta, també. Explicar el títol, una mica de què tracta, i a la resta haurem de descobrir si aquest llibre existeix o és mentida.
2: Jo el que diria és, si algú sap si és veritat o mentida, que no digui res.
0: Vale, vols dir fins a la votació?
2: Sí. Clar.
0: Si el Lluc diu... el que te'l conec! D'acord,
1: Exacte. Aquest te'l conec seria bastant flop.
2: Se'ns fotria una mica el programa.
0: Doncs, Carla, què et sembla? Vols fer els honors i comences jugant amb nosaltres? Endavant, anem a veure quin llibre ens proposa la Carla. Serà veritat? Serà mentida? Som-hi!
3: ¿Será verdad o mentira que existe el libro de escenario de It Judith, más conocida en redes sociales como Judith Jasso Romero? Pues a ver, os voy a explicar un poquito para ver si podéis adivinar si me lo estoy inventando o estoy siendo sincera. El libro que traigo va sobre dos amigas que se llaman Sophie y Gaia y que pese a que tienen la misma edad, están viviendo una época totalmente distinta. Una se está preparando y se está centrando únicamente en sacar la máxima nota de selectividad y la otra pues quiere vivir aventuras, está un poco alocada. Entonces en un concierto conocen a un cantante, a un músico, y pues a partir de ahí todo cambia un poquito, da un giro dramático de los acontecimientos y este chico pues les vuelve un poquito locas. Y no puedo decir nada más porque es spoiler, ¿o no? ¿Qué pensáis?
2: Yo no sé si es real o no, pero creo que podría ser.
1: Y si ho fos, potser lo podría.
0: Ah, és que és una sinopsis que em sona d'altres llibres, per tant, no sé, estic dubtant de serà real, podria ser perfectament real, però jo crec que ens han donat tants detalls...
1: Jo crec que és trola, però perquè és la Carla.
0: Oh, Lluc, te l'estàs jugant, eh?
1: No.
0: Et dono una cleca de per seva,
1: al contrari, jo sé que ella voldria jugar amb nosaltres i jo crec per això que no m'ensarronarà.
0: No t'ensarronarà.
1: Gràcies, Misha.
0: El bon ensarronador que no t'ensarroni, bon ensarronador serà.
2: Uau.
0: Doncs què votem? A veure, Lluc.
1: Jo voto que és fake.
2: Mireia? Jo, que és cert, per provar.
0: I jo també diré que ens està mentint. Anem a veure, redoble de tambors. Carla, explica'ns-ho.
3: No sé si lo habréis acertado, pero quiero deciros que sí, efectivamente existe y no me lo he inventado.
1: Vaya flop.
0: Mireia, l'has encertat. Doncs veus? Ai, què t'he dit? És una trama d'un llibre que era molt realista. Ens ha encerronat la Carla.
2: Ben encerronats.
0: Molt bé, doncs Mireia, et toca.
2: Ai, jo és que m'haureu de perdonar, però és que em fan molt riure a tots.
0: A veure, un. Vinga.
2: D'acord. El títol és Basant el coronavirus. És un romanç, d'acord? Amb una criatura que seria el coronavirus antropomorfitzat.
0: Ok, però estem processant-ho.
2: I per això no podia parar de riure.
1: O sigui, a mi em preocupava el llop furro, però el coronavirus personificat potser és lleugerament més estrany.
0: Que hi ha alguna altra cosa que ens vulguis dir de la trama? O...
2: No, és que és spoiler.
0: Això és una novel·la romàntica, doncs.
2: Bé, és una mica pulladeta de to.
1: Però això, o sigui, el coronavirus és com part de del romans?
0: És l'interès romàntic.
2: Sí, és l'interès... És com una d'aquestes històries de Highlanders.
1: Uau, ni idea.
2: Pots imaginar.
0: Una lluvia, tu què diries?
1: Em sembla sorprenentment... Jo crec que és verídica, cosa que em pertorba.
0: Doncs, Mireia, jo crec que ara ens ho confirmaràs, però crec que jo aquest llibre l'he vist.
2: D'acord. Existeix? No, és que no tan sols existeix, sinó que és una saga.
0: No.
1: No pot ser ver... A part, és verd.
2: Ensenyar... Sí, és com un Hulk. És com... Sí. I clar, hi ha una saga... En el... De fet, al quart, la dona està com embarassada.
0: No.
2: De Kissing... De Coronavirus Chronicles.
1: Perdó, però què sortiria d'un... Un com... Quin... El fill del coronavirus?
2: És pertorbador.
1: Wow.
2: De fet, el que seria el claim és... Uh-huh. Es suposava que ella havia de curar el coronavirus, però en lloc d'això es va enamorar d'ell.
0: Certifiquem que la gent té massa temps lliure.
2: Sí. Que és una saga, això.
0: Molt bé, Lluc, crec que podrà superar-ho, això?
1: No.
0: Vinga, dispara.
1: Bé, el meu es diu Els més perfectes, d'acord? No sé si n'heu sentit a parlar. És de Christian Olivier. Okay. És a dir, com us podeu imaginar, va de gais, adolescents, no? I pues, és literalment una fucking comèdia romàntica. I ja està. És com el Hulk. Plot.
2: Em fa ràbia perquè jo el segueixo i ara no em sona. I clar, si dic que és fals, em sabrà greu perquè és que no... Però no em sona. Però potser sí, espero que sigui certa.
0: Mira, et direm veritat perquè volem que el Christian Olivier segueixi escrivint més llibres.
2: Exacte.
1: Em sap greu. És fake. Efectivament.
0: M'ho imaginava, perquè l'últim que tens és la segona part d'Unix,
1: sí,
0: oi?
1: Ja ho sé, ja el tinc. De fet, la segona part no me l'he llegit. Però sí, bueno... Sí. És que...
0: Una comèdia també d'embolics, una mica romàntica, de dos germans bessons. És molt entretinguda, ideal per a adolescents. I a més també té una novel·la...
1: És divertida, però és... hi ha moments que és com... What the f... Sí, és...
0: O, bueno jo, a mi m'ho vaig passar molt bé, amb aquesta, amb el d'Unix.
1: Però després penses...
0: Clar, la lògica, no? De realment es podran fer passar per l'altre els dos bessons. Home, hi ha gent que a la vida real ho ha fet.
1: Bueno, jo no vull fer molt d'espoilers, però al final se'm fa estrany.
0: La primera o la segona part?
1: De la primera, la segona encara el tinc a casa, però no me l'he llegit.
0: T'ho deixen així molt obert, no? És com molt...
1: Sí, però wow.
2: De fet, Misha, crec que, no sé si tu, la Carla, el veu recomanar a la darrera temporada, oi?
0: Sí, correcte. Molt bé, doncs, com que ja ens estem quedant sense temps, jo simplement us diré el títol i m'haureu de dir si és veritat o és mentida aquest llibre.
1: Així és molt fàcil.
0: O la primera pista és que és un llibre de no ficció, d'acord? No és una novel·la. I el títol es diu El gran tractat de la caca, de Martín Piñol.
2: No sé per què... Tinc...
1: Jo també. És que són aquestes coses que són tan ridícules que no pot ser fet.
2: A més, Martín Piñol, si és d'aquí, és cert, és a dir, som un país escatològic, no sé, i si no ho és, desitjo que ho sigui.
0: Doncs veig que avui tots hem portat llibres, bueno, menys el Lluc, tots hem portat llibres ficticis perquè el gran tractat de la que existeix i és un tractat antropològic, científic i divulgatiu meravellós, de veritat, superdivertit, però amb una gran crítica social i aprendreu tantes coses sobre el nostre sistema digestiu i sobre la caca que us en fareu creus. Només us diré que l'últim capítol són pàgines en blanc per emergències.
2: Uau! És que no em pot agradar més. És el llibre per tenir-lo al lavabo.
0: 100%.
2: Quina meravella.
0: 100%.
1: I amb aquesta... Mentre aprens.
0: I amb aquesta última recomanació acomiadem el primer programa de Llibres a la Vista, que alhora és la desena temporada de l'antigament conegut com el Club dels Experts, i ho fem amb una cançó. Escoltarem una peça dels Amics de les Arts, que és...
1: Citant Mercè Rodoreda.
0: Fins a la propera. Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist que fan vaga els autobusos?
2: Què dius? No ho sabia.
1: Però si tots els mitjans de comunicació fa dies que en parlen.
2: Doncs, uf, quina murga. M'hauré de buscar un altre mitjà de transport.
0: A Punt de Sal. Mitjà és allò que serveix per arribar a un fi. En canvi, quan parlem de medi, ens referim a l'entorn o a l'ambient que envolta una cosa. Per exemple, diem mitjans de transport, mitjans de comunicació, però parlem de medi ambient o medi natural. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: A partir de estos momentos la música se viste de gala y etiqueta. Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet
5: para todo el mundo.
6: Producido y presentado por Diego González.
4: La historia de la música con sus estilos, compositores, grupos y artistas.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

Club de Música Marinera. A la Taverna de les Habaneres. A Ràdio Castelldefels.

club de música marinera. A la taverna de les Havaneres. A Ràdio Castelldefels.

club de música marinera. A la taverna de les Havaneres. A Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: Bon dia, aquí comença una nova edició de l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Són les notícies d'aquest dijous 1 d'octubre. Comencem, com sempre, presentant els titulars. La impaciència d'alguns conductors que les vies de doble sentit no esperen que els autobusos descarreguin i carreguin passatge pot provocar ensurts i atropellaments. A Castelldefels, un dels punts en què aquesta situació es fa més evident és la ronda de Ramon Otero Pedrallo. Avui, 1 d'octubre, se celebra el Dia Internacional de les Persones Grans, una jornada que posa el focus en els drets, el benestar i la participació de la gent gran. A Castelldefels, la commemoració es farà amb una festa el 17 d'octubre. L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels afronta el nou curs amb una oferta formativa que combina l'ensenyament reglat amb cursos privats oberts al públic en general. Ens hi acostarem. El Castell obre portes aquest diumenge amb una nova jornada de visites gratuïtes. Les entrades s'han exhaurit, però encara hi haurà alguna possibilitat d'accedir-hi sense reserva si queden places disponibles en determinades franges. L'escriptor i enigmista Màrius Serra dona el tret de sortida avui al programa Tastant els llibres a la biblioteca. El cicle, que combina literatura i gastronomia, oferirà activitats per a tots els públics fins al 30 d'octubre. Fem esport als barris torna aquest mes amb una tercera edició que oferirà activitats esportives gratuïtes i a l'aire lliure fins al desembre. El programa va reunir uns 2.500 participants en l'edició anterior. Pràcticament tots, el 93,5%, eren dones. La Unió Esportiva Castelldefels visita diumenge al camp del Cingarlín en la tercera jornada de la Lliga Elite de futbol masculí. L'equip groc buscarà la primera victòria en una temporada marcada pel debut a la banqueta de Sergi Cabré, un entrenador molt jove que ha generat il·lusió al si del club. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. La impaciència d'alguns conductors a les vies de doble sentit no esperen que els autobusos descarreguin i carreguin passatge pot provocar ensurts i atropellaments. Un dels punts en què aquesta situació es fa més evident és la ronda de Ramon Otero Pedrallo, on hi ha un alt ús de l'autobús, un alt trànsit. Se'n va parlar al ple municipal de setembre al fil d'un prec que formulava el grup socialista. Cristian Guillamón és regidor d'aquest grup.
2: És que revisin la parada d'autobús que n'hi ha a la Otero Pedrallo davant de l'espai Montserrat Roig, perquè el pas de vianants que va des de l'espai Montserrat Roig fins al circuit de bicicletes és un camí escolar, entre cometes no està oficial, però sí que molts nens pel matí van aquí, i es dona una situació molt peculiar, que és que quan l'autobús està parat a la parada per baixar o pujar gent, els cotxes que hi ha darrere no s'esperen a que arrenqui i l'adelanten just davant del pas de peatons. I fa dos dies uns pares estaven molt nerviosos perquè van estar a punt d'atropellar a dos nens. Llavors, jo estava allà perquè portava els nens també i jo els agrairia, i ho dic de veritat, que li donin una volta en aquella parada perquè és bastant, bastant perillosa.
1: Va respondre aquest prec per part del govern municipal al regidor de Mobilitat, Pedro Paredes. L'edil del Partit Popular va dir que aquesta parada d'autobús d'Otero Pedrallo té molt mala solució.
3: Durante todo este tiempo hemos estado modificando un montón de paradas de buses, haciendo más visibilidad, mejoras de acceso y de paso de peatones, traslado a los técnicos de movilidad esta casuística, pero hemos de reconocer que tiene muy mala solución por el lugar que es, pero por supuesto la miraremos con todo el cariño del mundo, como hemos hecho con todas las otras paradas.
1: Música. Recordem ara que avui entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació, que introdueix noves normes per als patinets elèctrics. Hi ha l'establiment dels 15 anys com a edat mínima per conduir un patinet, també l'obligació de portar casc i la prohibició de circular per les voreres. La velocitat màxima continua fixada en 25 km per hora. Aquesta nova normativa també reforça les obligacions dels usuaris dels patinets en matèria de circulació i seguretat. En canvi, l'obligació de portar el llum encès permanentment no serà efectiu fins a l'1 d'octubre de l'any que ve, de 2027. A tot això s'ha referit el tinent d'alcaldia de Seguretat, David Soler. A Castelldefels, diu Soler, caldrà incrementar els controls.
4: I a partir d'ara doncs, veurem una campanya molt important de policia local i també una campanya de civisme a tota la ciutat per intentar millorar aquesta convivència, especialment entre els peatons i els vehicles de mobilitat personal. I per tant, a partir d'ara veurem molts més controls, veurem moltes més sancions i sobretot intentarem posar ordre, ja que ara tenim dos mecanismes per poder-ho fer, que és la nova ordenança que hem aprovat a l'Ajuntament de Castelldefels i també l'entrada en vigor d'aquest reglament de la Direcció General de Trànsit.
1: Castelldefels comença a aplicar a partir d'avui un recàrrec municipal sobre l'impost de les estades als establiments turístics. És una mesura que afecta els allotjaments turístics de la ciutat i s'aplica sobre les tarifes de l'impost turístic de la Generalitat. Aquest recàrrec municipal pot ser de fins a 4 euros als establiments de 5 estrelles i gran luxe o als 80 cèntims dels albergs, per exemple, segons estableix la normativa. Castelldefels és un dels 4 municipis, juntament amb Sant Just d'Esvern, Sant Cugat del Vallès i Esplugues de Llobregat, on aquest recàrrec s'incorpora ara. Serà exigible des de l'1 d'octubre. La recaptació anirà a càrrec de l'Agència Tributària de Catalunya, d'acord amb el conveni que ha signat amb l'Ajuntament de Castelldefels. A partir d'aquest 1 d'octubre, el recàrrec municipal, segons especifica la normativa ja publicada al Diari Oficial de la Generalitat, s'estableix així. Els hotels de 5 estrelles i gran luxe serà de 4 euros per persona i nit. Els hotels de 4 estrelles, 1,80 euros. Els habitatges d'ús turístic, la taxa serà d'1,75 euros. Els albergs, 0,80 euros, és a dir, 80 cèntims. I a la resta d'allotjaments, càmpings, 0,90. És un recàrrec que s'afegeix a l'impost turístic de la Generalitat, no l'import total d'aquest impost. Per exemple, en un hotel de 4 estrelles, actualment l'impost de la Generalitat és d'1,80 i el recàrrec municipal serà també d'1,80. Per tant, ara serà de 3,60 per persona i nit en total. A partir de l'1 d'abril de 2027, aquest recàrrec municipal augmentarà en alguns tipus d'allotjament. Avui es commemora el Dia Internacional de les Persones Grans. És una jornada que posa el focus en els drets, el benestar i la participació de les persones d'edat. A Castelldefels, la commemoració es farà amb una festa berenar el 17 d'octubre. Pep Ribas és el coordinador del Centre Frederic Mompou.
5: Farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs. Sí, sí, un ball amb orquestra. Amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
1: El manifest de 2026 porta per lema «Ens jubilem del treball, no de la vida». El missatge posa l'accent en que la jubilació no ha de significar deixar de participar en la societat. El text reivindica una vellesa digna, amb drets, autonomia i capacitat de decisió.
5: Centrats sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència, recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència, no? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets, no? I tot això és el que es reivindiquen en aquests manifestos.
1: Festa, per tant, el dia 17 d'octubre, un dissabte, al Centre Frederic Mompou per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels afronta el nou curs amb una oferta formativa que combina, d'una banda, l'ensenyament reglat i, de l'altra, cursos privats, que són oberts al públic en general. El centre manté així la formació professional vinculada al sector de la restauració i, al mateix temps, amplia opcions per a persones que es volen formar en cuina i hostaleria, encara que no segueixin estudis reglats. Ramon Martínez, CEO de l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, explica quina és l'oferta d'ensenyament reglat del centre.
6: Tenim diferents cursos. Ara tornem de cara a aquest mes. Comencem amb dos cursos de cuina, un de ajudant de cuina i un de cuiner, que és una miqueta més llarg. I comencem amb el mateix, amb el que seria cambrers, ajudant de cambrer i cambrer. Cambrer, que és una miqueta més llarg, un any aproximadament. Tenim, jo crec que com a cosa positiva, hem tornat a postular-nos per fer formació professional dual de cara a l'any vinent i esperem tenir adjudicació de cara al gener de l'any 2027, no? 27. I també hem començat ara, conjuntament amb Educació, el que serien els PFIs, els programes d'adaptació pedagògica durant un any, d'un certificat de professionalitat que és cuina i sala, que dura un any i que permet també que la persona jove pugui identificar si realment és el seu sector on vol treballar o no vol treballar.
1: L'Escola d'Hostaleria també ofereix cursos privats, són oberts al conjunt de la ciutadania, amb propostes formatives relacionades amb la cuina i la restauració.
6: Com a novetats interessants, que nosaltres estem força encantats, hem començat també línies privades de pastisseria molt, molt especialitzada en cursos trimestrals de primer nivell. Això ens està funcionant molt bé. Us recomano que un dia, si voleu, veniu a veure-ho. Sí. I estem treballant ja en cursos que són trimestrals especialitzats per treballar amb gent de primer nivell, com Patxi Larrea o altres pastissers de la nostra ciutat. I realment, amb aquesta línia estem treballant de manera molt professional. I per últim, com a proposta positiva, és que els nostres alumnes acabem de guanyar un programa Erasmus, que permetrà que alumnes que vinguin de la nostra escola durant un període de 90 dies o 30 dies estiguin fent estades a fora del nostre país i fent un procés d'aprenentatge sempre lligat o bé a cuina o bé a sala.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Som a punt d'arribar a la meitat de l'informatiu de Ràdio Castelldefels d'aquest dijous 1 d'octubre. Hem començat amb els ensurts que provoquen alguns conductors quan avancen els autobusos que estan aturats a les parades, a carrers de doble sentit, com és el cas de la ronda d'Otero Pedrallo. A la segona part de l'informatiu d'avui sabrem si encara queden entrades amb reserva gratuïta per visitar el castell aquest diumenge en la jornada de portes obertes que se celebra aquest diumenge. Nova jornada de portes obertes al castell, que permetrà visitar aquest equipament patrimonial. Les entrades, que són gratuïtes, s'han exhaurit, però aquelles persones que sense reserva s'hi acostin, pot ser que tinguin sort, que tinguin opció d'entrar-hi en alguna franja horària en què hi hagi alguna baixa. Albert Fernández és el tècnic municipal que coordina la programació del castell.
8: Per bé o per malament, estem molt contents perquè tenim les entrades exhaurides. Però sempre diem, no?, que en aquest cas, com que hi ha de vegades gent que no pot vindre, no pot assistir, si la gent puja i en aquella franja horària hi ha espai per visitar el castell, sempre es dona la possibilitat. O sigui que si no heu agafat entrades, us convidem a que si esteu passejant doncs us apropeu i consulteu, i si heu agafat entrades, doncs felicitats.
1: D'11 del matí a 7 de la tarda, amb l'últim accés a les 6, es podran visitar l'Església de Santa Maria, la Sala Magna, la Sala d'Esgrima, la Sala de Maquetes, la Terrassa i els Jardins. També es podrà visitar Piràtia, el Centre d'Interpretació de la Pirateria i la Història de Castelldefels, amb una experiència audiovisual que està pensada especialment per al públic familiar. Les jornades de portes obertes al castell se celebren amb periodicitat mensual, el primer diumenge de mes, així com els dies festius. Les properes cites, l'1 de novembre i el 6 de desembre. Aquest vespre comença a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado el programa Tastant els llibres. El cicle comença amb una estrella de la literatura i l'enigmística, Màrius Serra. El programa s'estrena avui i continuarà amb activitats per a tots els públics fins al dia 30. La iniciativa convida a descobrir llibres i autors a través de trobades i activitats al voltant de la lectura o l'edició. Estefania González ha entrevistat la directora de la biblioteca, Míriam Huguet.
9: Molt bon dia, Míriam. Com
10: bon
9: estàs?
10: Bon dia, Estefania.
9: Comença el Tastant al món del llibre, una nova proposta que us ocuparà tot el mes d'octubre amb un programa d'activitats relacionades amb aquest món, amb els llibres, no?
10: Sí, ens fa molta il·lusió. a aquest tastant, no? En aquesta ocasió. Això és un cicle d'activitats que cada any, no, ens proposem, ja va sorgir, què podem tastar, què podem donar a conèixer, què podem conèixer una mica més. Hem fet països, hem fet diferents temàtiques i enguany ens feia molta il·lusió tastar el món del llibre, un tema que ens toca tant, no? També des de la biblioteca. A més, l'octubre és el mes de les biblioteques, tenim el Dia Internacional de les Biblioteques el 24 d'octubre. I bé, vam apostar per això i la veritat és que molt contents amb la proposta d'activitats que hi haurà durant aquest mes d'octubre. Em fa molta il·lusió convidar-vos dijous 1 d'octubre a la xerrada inaugural. La xerrada inaugural serà a càrrec de l'escriptor Màrius Serra. Ja sabeu que Màrius Serra, a part d'escriptor, és un coneixedor molt, molt a prop, coneix el món del llibre i, a més, també el joc i els enigmes, no? I, a més, ens farà aquesta xerrada relacionada amb bueno, el títol que ens ha posat és l'edició, sempre és edició. Un joc de paraules per descobrir el món del llibre, no? A partir d'una miqueta de diferents jocs i així, doncs coneixerem aspectes del món del llibre i ens fa molta il·lusió que la xerrada inaugural sigui amb ell, o sigui, dijous 1 d'octubre a les 6 de la tarda us esperem aquí a la biblioteca. També us animem a que consulteu el programa d'activitats, però per aprofitar i destacar alguna altra activitat, m'agradaria també destacar l'activitat que farem el dimecres 7, tot i que la biblioteca estarà tancada, la sala Margarida Xirgo s'hi pot accedir, llavors es manté l'activitat. El dimecres 7 a les 6 de la tarda tindrem una xerrada també molt interessant per conèixer encara més el món del llibre, amb el títol Cartografia dels oficis del llibre. Comptarem amb la Míriam Freixas, que és escriptora, traductora i traductora, o sigui que té diferents, ella ja coneix diferents parts del món del llibre, i també la Laura Gonzalvo, que també és escriptora i també és acompanyant de processos d'escriptura. Llavors elles viuen, la seva feina viu de molt a prop, diferents oficis del llibre. A més, ens faran com un mapa dels diferents oficis del llibre i de tot el que va relacionat amb el llibre, coses que algunes coneixerem més, d'altres menys, però que creiem que, a més, entre les dues, vindran les dues, serà d'allò més interessant.
9: I amb això ens destaques un parell d'activitats dins de l'apartat dedicat a adults, però també heu preparat un espai familiar.
10: Sí, també ens fa molta il·lusió les activitats familiars que hem pogut programar al voltant del món del llibre. I la primera és aquest dissabte 3 d'octubre, a les 11 del matí, tindrem una hora del conte d'allò més especial. Vindrà la Raquel de Manuel Mur, que ve de Menorca i és dolça i estupenda, i ens farà una hora del conte ben especial que es diu Això no és un llibre.
9: Està bé.
10: Això no és un llibre, però a més ens n'anem, no?, a la narració oral més propera, més clàssica, però alhora que enganxa, no?, d'una manera que enganxa. I a més ella el que fa servir també per explicar contes és els contes, els mateixos llibres. Ella utilitza llibres també, tot i que és narració oral, que ella fa, s'acompanya dels llibres, no? I per això també ens semblava que encaixava molt bé per aquesta de les primeres activitats que fem dins d'aquest estant relacionades amb el món del llibre. O sigui que us convido tots, recomanat a partir de 3 anys.
9: Perfecte, Míriam. Tenim alguna altra activitat que vulguis destacar?
10: Sí, i aprofito també el dijous 8 a la tarda tenim un taller a càrrec d'Alejo Valdearena, que és de crear el teu propi còmic. Que jo crec que també, no?, crees el còmic, no?, és un llibre dins del món del llibre, i podem comptar amb l'Alejo, que és un especialista en còmic, doncs cada nen i nena crearà el seu propi còmic i marxarà amb el seu còmic. En aquest cas és per nens més grans, a partir de 8 anys, però creiem que els hi pot agradar moltíssim. Passaran una molt bona estona.
9: Molt bé. Doncs Míriam Huguet, directora de l'equipament, moltes gràcies.
10: Gràcies
9: i fins la propera.
10: A tu. Que tinguis bon dia. Gràcies.
9: Igualment.
1: Parlava la directora de la biblioteca del tancament de l'equipament. La setmana que ve, efectivament, els dies 5, 6 i 7, serà tancada la biblioteca per les obres de construcció d'una segona porta automàtica. Durant aquests 3 dies no hi haurà servei presencial a l'equipament, però la sala Margarida Xirgo continuarà en funcionament per a les activitats que es fan al vespre, precisament en aquest cicle del qual parlàvem, tastant els llibres. El programa Fem Esport als Barris torna aquest mes d'octubre en la seva tercera edició amb noves sessions que s'allargaran fins al desembre. És un programa d'activitats gratuïtes i a l'aire lliure. Va plegar uns 2.500 participants l'any passat. La immensa majoria, un 93,5%, eren dones. Ana López ha entrevistat la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
11: Ens visita Paquita Cruz, regidora d'Esports i també de Salut. Molt bon dia.
12: Bon dia, Anna.
11: Torna de nou l'activitat Fem Esport als Barris i per als joves.
12: Sí, tenim la nostra activitat Fem Esport als Barris. hem aconseguit, per nosaltres és molt important, acostar l'activitat física i l'esport als barris i fer que la gent practiqui i que l'esport sigui fàcil de practicar, que sigui molt accessible i molt, molt proper. Mm. Llavors, la segona temporada vam superar 2.500 participants, el 93,5% van ser dones, però bueno, quizás aquest col·lectiu no trobava tampoc el tenir el pavelló de Can Roca col·lapsat amb 5.000 persones en llista d'espera. Molta gent no troba una altra manera de fer esport que sigui accessible. Nosaltres l'hem tret al carrer, fem servir els barris i a l'aire lliure. I bueno, aquesta temporada serà la tercera, ja començarem ara a l'octubre. De moment no tenim dates perquè s'està preparant tota la programació. Segurament hi haurà algun canvi d'ubicació de barris i farem alguna sessió, que això és novetat, d'esport adaptat per persones amb mobilitat reduïda o que hagin tingut algun tipus d'accident o que farem un dia esport adaptat als barris també. I després fem esport als barris joves. Va ser una prova pilot que vam fer durant el mes de juliol, dos dies a la setmana, a la platja, i ha tingut molt bon resultat. I també estem valorant fer una altra sessió a la setmana per a aquest tipus de col·lectiu jove. I llavors estem fent estudis de si ho fem després de l'institut, ho fem més tard de nit. Estem mirant a veure, valorant la possibilitat de com fer-ho perquè la gent es pugui apropar millor. També és veritat que era una activitat entre 18 i 25, o sigui, de 18 a 35 anys, i hem trobat que hi ha hagut gent que feia esport als barris normalment, que a l'estiu no es fa, que ha vingut a fer aquesta activitat. Han sigut benvinguts tots, però bueno, a lo millor el que fem és ampliar l'edat, una mica l'edat, i llavors... Però tampoc sabem on la farem realment. Tenim pensat a lo millor fer una sessió aquí al CenCentre per també dinamitzar una mica el CenCentre i que la gent vegi quan passi per aquí que hi ha gent a dintre fent esport. Bueno, estem treballant, Anna. Estem amb la secció d'esport i els tècnics. Estem treballant amb tot això.
1: La Unió Esportiva Castelldefels ja ha començat una nova temporada a la Lliga Elite. Parlarem de l'inici de la temporada, de com va anar la temporada passada, de l'equip, dels objectius del curs, amb Carlos de Frutos, que és el responsable de comunicació de la Unió Esportiva. Què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia, Xavi, què tal? Molt bé.
1: D'entrada, un empat per començar, empatadors al camp del Camp Vidalet. Com valoreu aquest resultat?
13: Bueno, la veritat és que començar puntuant sempre és positiu en una temporada, i més encara al camp d'un equip recent descendit de la categoria superior, en aquest cas de la tercera divisió, com és el Camp Vidalet, que recordem-ho, va ascendir de la Lliga Elite a la tercera divisió fa dues temporades i malauradament no va poder mantenir la categoria de temporada passada. I és un equip, evidentment, un bloc molt fet, un camp difícil, on l'afició està a sobre de l'equip, està amb el seu equip. I és veritat que l'equip va començar encaixant molt aviat, l'1-0, el minut 8, va ser capaç de capgirar el tanteig passada la mitjana, amb dos gols molt seguits, però just a l'última acció del primer temps va arribar el 2-2. I a la segona, és veritat que segurament el Castelldefels va ser més a prop del 2-3 que no pas el Canvi de Let del 3-2, però al final un punt que cal donar per bo i cal intentar fer-lo encara millor aquest proper cap de setmana contra el Singuerlín a Santa Coloma.
1: L'equip encara no ha debutat, per tant, en campionat davant l'afició, perquè aquest diumenge, dissabte, dia 4, dissabte o diumenge?
13: Aquest diumenge, dia 4, en aquest cas.
1: Serà la tercera jornada, també a domicili, en aquesta ocasió, contra el Singuerlín.
13: Sí, perquè la jornada 2 l'havíem de disputar a casa contra el Prat, el primer duel Baix-Llobregatí de la temporada, però el Prat aquesta temporada és l'equip de categoria territorial, en aquest cas de la Federació Catalana de Futbol, que disputa Copa del Rei. Recordem que des de fa 4 temporades els equips del que abans era considerada les categories regionals, que els millors classificats de la temporada anterior, que no han ascendit a tercera, que ja és categoria nacional o estatal, doncs disputen fase prèvia a Copa del Rei.
1: Pel que fa a la Unió Esportiva, el primer equip, l'any passat deies que es va arribar a encadenar 15 jornades sense perdre, no?
13: Sí, va ser una temporada molt, molt paradoxal, la del Castelldefels la temporada passada, no? Perquè va viure un inici podríem dir, discret. Des de la jornada 7 a la 23 van quedar aquestes 16 jornades sense perdre, però després, els últims 7 de Lliga, només en va guanyar 2, i els últims 6 partits, amb Miguel Motos a la banqueta, només se'n van guanyar 2, i això va fer que el Castelldefels, dels últims 7, només en va guanyar, insisteixo, aquests 2, i això va fer que finalment es quedés fora. Per tant, va ser una temporada de ratxes.
1: Quin aprenentatge s'extreu d'aquestes dues últimes temporades? Perquè jo no sé si el sí de la Junta, l'objectiu inicial quan comença un nou curs, és sempre l'ascens?
13: Bueno, l'objectiu és intentar tornar a lluitar per recuperar la categoria perduda a la 23-24, que és la tercera divisió. Això és evident, perquè al final el Castelldefels, no cal oblidar que és l'equip català, el segon equip català, amb més temporades a tercera divisió al segle XXI. El que passa que ara, clar, portem 3 a Lliga Elit i sembla que les coses s'obliden ràpid, no? Però al segle XXI només l'Europa ha jugat més partits a tercera que el Castelldefels. I bé, l'objectiu, lògicament, ha de ser sempre estar dalt, això és evident. I es vol una lliga una mica més normal. S'ha fet una plantilla, teòricament, amb més experiència per no patir aquests efectes d'aquesta irregularitat. Veurem si és capaç, després de competir sobre la gespa, amb el nivell que tothom espera.
1: Més experiència a la gespa, però a la banqueta, menys. Es compensa amb la il·lusió, no? Perquè hi ha nou míster, en Sergi Cabré.
13: Nou míster, molta joventut, 28 anys acabats de complir. Anem a veure això com ho entoma. Està preparat, és un noi amb personalitat. Té, jo crec, una gran capacitat individual com a gestió de grups i també jo crec que té un molt bon cos tècnic, que jo crec que això és molt important avui en dia. I crec que el punt de partida és positiu. Després han d'acompanyar els resultats, no? Però jo crec que ell, malgrat l'edat, està sobradament preparat.
1: La Unió Esportiva Castelldefels, futbol protagonista avui a l'emissora municipal. Carlos de Frutos, responsable de comunicació de la Unió Esportiva. Gràcies per acompanyar-nos.
13: A vosaltres, Xavi, i un plaer.
1: Amb el futbol hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dijous 1 d'octubre. Ara és l'hora del resum. La impaciència d'alguns conductors que les vies de doble sentit no esperen que els autobusos descarreguin i carreguin passatge pot provocar ensurts i atropellaments. A Castelldefels, un dels punts en què aquesta situació es fa més evident és a la ronda de Ramon Otero Pedrayo. L'Escola d'Hostaleria de Castelldefels afronta el nou curs amb una oferta formativa que combina d'una banda l'ensenyament reglat i de l'altra cursos privats oberts al públic en general. El castell obre portes diumenge amb una nova jornada de visites gratuïtes. Les entrades s'han exhaurit, però encara hi haurà alguna possibilitat d'accedir-hi sense reserva si queden places disponibles en determinades franges. L'escriptor i enigmista Màrius Serra dona el tret de sortida avui al programa Tastant els llibres a la biblioteca. És un cicle que oferirà activitats per a tots els públics fins al 30 d'octubre. La Unió Esportiva Castelldefels visita diumenge el camp del Singarlín en la tercera jornada de la Lliga Elit de futbol masculí. L'equip groc buscarà la primera victòria en una temporada marcada pel debut a la banqueta de Sergi Cabré, un entrenador molt jove que ha generat il·lusió al si del club. Gerard Carreras ha estat al control tècnic. Ana López i Estefania González han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Bon dia, repassem ara les notícies locals d'actualitat. Castelldefels recull els premis al millor estand sostenible i el Turismo Activo de Fitur 2026. La cerimònia de lliurament dels guardons va tenir lloc ahir a Madrid. L'estand de Castelldefels, que recreava una guingueta de la platja, ha estat guardonat per segon any consecutiu. El Premi al Turismo Activo reconeix l'arròs de Castelldefels com un exemple de producte de turisme actiu en l'àmbit nacional i internacional. El temporal de pluges deixa afectacions a la platja de Castelldefels. L'àrea metropolitana de Barcelona, AMB, informa que la gran majoria de les platges del litoral barceloní, Castelldefels inclosa, s'han trobat afectades ahir i avui continuen també per l'arribada de restes vegetals, canyes i algun tronc procedents de les crescudes dels rius i les rieres metropolitanes. La presència d'onatge, que també s'allargarà durant el dia d'avui, que mantenim aquest context d'alerta activada a la ciutat, farà que durant els propers dies segueixin arribant restes vegetals i altres residus a les platges. I a l'agenda del cap de setmana, That Jazz Tribut a Chicago, aquest cap de setmana a Castelldefels, al Teatre Plaza. S'acull la producció de La Quarta Paret entre divendres 2 i diumenge 4 d'octubre. Tres funcions on el públic podrà veure el clàssic musical de Broadway i que la companyia local va estrenar ara fa 6 anys. I fins aquí el repàs als titulars i agenda destacada d'aquesta hora. A la ciutat, d'aquí una hora, més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Sentirem en breus el que presenten els programes del dia. Avui, els continguts de Lurri, de Muerto i també de Musicalia. El nostre Castelldefels Coffee, avui, com cada dijous, amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, i ens visitarà l'Eva López, la portaveu d'aquest partit a l'Ajuntament de Castelldefels. Parlem també de l'Hospital de Viladecans, que consolida operacions mitjançant robots, la qual cosa permet fer operacions quirúrgiques de manera menys invasiva i també més segura. Ho farem amb l'uròleg Víctor Tamés. I tindrem la visita de Curro García i David Pérez. Per què? Doncs perquè ells presenten un gran concert a finals de mes al Teatre Plaza. Ens deleitaran amb algunes de les cançons que formaran part d'aquest repertori. I més coses, com sempre, fins a la una. Welcome!

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia, repassem l'actualitat de la ciutat. La Biblioteca Fernández Jurado acull des d'avui les activitats del Tastant al món del llibre. Durant tot el mes d'octubre, l'equipament cultural acull un programa d'activitats relacionades amb el món dels llibres, amb tallers, xerrades, cinema o rutes literàries, entre altres propostes. Es tracta de la cinquena edició dels programes Tastant a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, després del seu inici el 2022 amb Tastant la Foscor, el 2023 Tastant l'Humor, el 2024 Tastant el Futur i l'any passat Tastant l'Emoció de l'Art. Enguany, el programa d'activitats es centra en tastar el món del llibre.

0: aquelles persones que s'hi puguin sumar a la formació castellera de la ciutat en una jornada que serà històrica. I fins aquí el repàs informatiu als titulars d'aquesta hora. Tornem d'aquí una nova hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som!

0: Avui se celebra el Dia Mundial de la Gent Gran i justament tenim amb nosaltres a Pep Ribas, coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Escolta'm, Pep, justament aquesta setmana també han començat, ho va fer el passat dilluns, el programa de Salut i Diversió.
1: Correcte, hem començat un nou curs de Salut i Diversió, una nova temporada, com l'any passat, amb els mateixos grups de l'any passat. Sí, hem començat amb 18 grups plens, evidentment, els 10 grups del Mompou, els 6 de Can Roca i els 2 de Vista Alegre, en diferents horaris i professors, i bé, doncs un èxit com sempre. Ara mateix estem amb un total de 575 participants, possible que algú més dels que estan a l'espera puguin entrar segons les baixes que puguen confirmar, però la majoria de gent vol continuar. Evidentment això és un hàndicap també, perquè els hem d'anar a moment de grup, perquè hi ha gent que ja és molt gran i que no pot seguir el ritme dels altres, llavors hem d'adaptar grups i això també ens fa allò que ens complica una mica la vida, però que ho intentem resoldre. I et dic, jo crec que arribarem als 590 practicants.
0: Ara es fan, com deies, aquests cursos al Centre Cívic de Mompou, també al Centre Cívic de Vista Alegre, a l'edifici de la República?
1: No, es fan al Plenifuri de Can Roca, al Mompou i a Vista Alegre. L'edifici de la República està previst d'aquí a poc temps, quan hi hagi la renovació, quan hi hagi el trasllat de l'OAC i aquell espai quedi una sala multiusos, sobretot per la gent gran, doncs poder també fer classes en aquell espai.
0: Hi ha múltiples activitats, com sempre, no, aquests cursos?
1: Sí, Salut i Diversió, com bé veieu, el seu nom original és Programa Integral de Salut i Diversió. Per tant, el seu nom ja ho diu, és Salut i Diversió, és a dir, a part de la gimnàstica, de les classes de gimnàstica, dels circuits de gimnàstica i tot el que es faci, també hi ha les caminades i altres activitats socials, no, com van ser les sardanes, la petanca, també xerrades i cursets que es fan per aquests grups i també temes determinats. Per exemple, tenim un joc adaptat al mes de novembre ja contractat per fer en uns dies determinats. També tenim ja pactada la xerrada amb els Mossos i Policia Local, que hem de recordar a tots els fets que han succeït aquest estiu sobre els robatoris. Volem tornar a insistir, en lloc de fer-la a l'estiu pensant en les vacances, que la gent no deixi coses a casa i tal, aquest any l'avancem i farem una per aquests delictes que han hagut aquests últims temps, no? De robatoris, d'estirades i tal. Doncs hem pactat amb Policia Local i Mossos d'Esquadra de fer unes xerrades a tot el col·lectiu. Farem aquest mes d'octubre i també farem la vacunació de la Covid i de la grip, que és molt important també fer aquesta promoció i que tothom es pugui vacunar.
0: Molt bé, aquests dies també ens deien des de diferents àrees de salut que havien crescut casos de la Covid, no tan greus com a la plena pandèmia, però que ahí està.
1: Sí, aquí ja està. Clar, nosaltres el que fem és fer una crida, primer, a tota la gent dels grups de salut i diversió, aquestes persones. Primer de tot, felicitem els ambulatoris, que no s'hagin de desplaçar els ambulatoris, sinó que sigui l'ambulatori el que vingui al Mompou a vacunar aquesta gent. Per tant, alleugerim la presència dels ambulatoris i també fem l'obertura a tot el col·lectiu de la gent gran, si no només els de salut i diversió, sinó que obrim a tothom. Enviem el WhatsApp a tots els grups, tant els nostres com els que tenen les entitats de gent gran, perquè tothom s'hi sumi a la campanya de la vacunació de la grip i de la Covid.
0: Com començaves dient, Pep, que avui que se celebra el Dia Mundial de la Gent Gran, vosaltres fareu una activitat, però sí, aquest mes d'octubre.
1: Sí, cada any l'1 d'octubre ens agafa pràcticament al principi de curs. Tenim poc temps per avisar, estem molt centrats en que comenci bé el curs. Com dèiem, dilluns va començar la primera part del curs amb la presentació del curs per a gent gran. Dimarts la vam suspendre per l'alerta de la pluja i, per tant, s'ha fet avui. Avui ha estat el regidor també aquest matí allí amb la gent gran de Salut i Diversió fent la presentació. I per tant, doncs, aquesta setmana ja a partir d'ahir ja van bé classes normals i la setmana vinent els grups de dimarts i dijous també ja faran classes normals, per tant, comencem ja la normalitat, podríem dir.
0: I què fareu per commemorar el Dia Mundial de la Gent Gran?
1: Exacte, el dia aquest que deia que quedaria una mica tard, que hem minat per altra banda, doncs sí, farem una festa. Aquest any hem decidit, doncs, en lloc de fer un acte institucional, una xerrada, un debat que havíem fet altres anys, hem decidit fer una festa. Farem un ball amb berenar un dissabte a la tarda, el 17 d'octubre, al Mompou, però considerem que ens mereixem una festeta d'inici de curs.
0: Un ball amb orquestra.
1: Sí, un ball amb orquestra, sempre. Un ball amb un grup musical, no molt ampli, però amb un grup musical, amb un berenar especial, sorpresa, que ja veurem pels que vinguin aquella tarda. I llegirem, evidentment, abans de començar, es llegirà el manifest del Dia Internacional de la Gent Gran.
0: Que sempre un manifest, sempre hi ha una reivindicació.
1: Correcte,
0: per mig.
1: Correcte, reivindicacions, com sempre, centrats sobretot en les pensions dignes, a les atencions, no? El tema que estem tenint aquests dies de les places residencials, sobretot de la dependència. Es recalca molt també el tema de que el que es triga la gent en poder ser atesos amb el tema de la dependència, no? La llista d'espera són molt amples i molta gent ja n'hi arriba, que mor fins i tot molt abans de poder arribar a aquests fets, no? I tot això és el que reivindiquen en aquests manifestos.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pep Ribas, coordinador del Centre Federico Mompou de la gent gran a Castelldefels, per informar-nos d'aquestes novetats.
1: També volia fer un últim apunt, sí? Que no hem parlat, que també tenim plens a basar els grups de natació. Ah. Aquests 9 grups de natació que fem en col·laboració amb esports, que també són gratuïts per a la gent gran, per 140 practicants, doncs també tenim plens amb llista d'espera. Era el que es preveia i, per tant, doncs aquí sempre intentant aconseguir més, però de moment és complicat.
0: Molt bé, doncs dit això queda. Moltíssimes gràcies, Pep, que vagi bé.
1: A vosaltres.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org

directe des de Nashville, el millor del country clàssic i actual. Connecta cada setmana amb The Best Country Songs i gaudeix del ritme. The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: Parlem ara de l'Hospital de Viladecans, que supera les 150 cirurgies robòtiques i consolida les tècniques mínimament invasives. Ginecologia, urologia, cirurgia general digestiva han avançat en l'ús d'aquesta tecnologia, que augmenta la precisió dels procediments. També afavoreix una recuperació més ràpida i redueix el risc de complicacions postoperatòries. Doncs parlem amb Víctor Tames, el uròleg de l'Hospital de Viladecans. Molt bon dia, doctor Tames.
1: Hola, bon dia.
0: 150 cirurgies robòtiques ja són moltes, no?
1: Sí, la veritat és que vam començar, com dèieu, fa un any. En el nostre cas, des d'urologia, n'hem fet al voltant de 50 a dia d'avui. I sí, això requereix una corba d'aprenentatge de tot un equip i, per sort, o bueno, per bon treball, estem avançant bé, sí.
0: Mm. Permet, segons la nota de premsa que emite l'Hospital de Viladecans, ser menys invasiu amb el pacient, la qual cosa suposo que tant pel professional com per les persones que són pacients és una bona notícia.
1: Exacte. No hi ha cap tall gran, no hi ha una manipulació de la paret abdominal com es fa la cirurgia oberta, i això el que implica és que el pacient pugui anar cap a casa abans. Vale? De fet, en la cirurgia que més freqüentment fem nosaltres, que és la prostatectomia radical, si tot va bé, que és el més freqüent, l'endemà ja poden marxar. Això és el que més aporta. Oncològicament, la cirurgia oberta podria ser el mateix, vale? però en aquest cas sí, és el principal avantatge, sí.
0: Mm. Per això han hagut de fer els professionals cursos avançats per saber com funcionen aquestes cirurgies amb robots?
1: Exacte, això implica una formació prèvia, primerament més tècnica amb el robot i després també una corba d'aprenentatge en la que normalment tens un metge que ja té experiència en centenes de cirurgies robòtiques que en el nostre cas són companys de l'Hospital de Bellvitge que venen a ajudar-nos a fer la corba i sobretot també no només el cirurgià principal, sinó que també és un equip, una corba d'aprenentatge de tot un equip al darrere, com ara el personal d'infermeria, l'ajudant també, fins i tot els zeladors per col·locar bé el pacient, et diria fins i tot de neteja també perquè sigui àgil el canvi de entre pacient i pacient.
0: Mm. De manera simplificada, com és aquest procediment?
1: La prostatectomia radical, en concret?
0: Sí.
1: En concreta. Vale. Aquest procediment, bàsicament, consisteix a, com tota cirurgia robòtica, es fan petits talls a l'abdomen i llavors es fica CO2, vale, per inflar l'abdomen i així podem treballar via uns braços del robot des d'una consola fent servir els braços del robot com si fossin les nostres mans. Vale? Aquest és el principal avantatge del robot, que et permet fer moviments molt fins com si tinguessis els canells a dins de l'abdomen. Llavors, es treu la pròstata i les vesícules seminals. Això es fa quan hi ha càncer de pròstata i després es fa un reempalme de la via urinària i es tanca i es treu la peça per un petit tall d'uns 3-4 centímetres en funció de la mida de la pròstata que està a sobre del melic i ja està. Això és la cirurgia molt bàsicament explicada.
0: Molt, molt simplificada, evidentment, perquè hi ha aquí un seguit d'instruccions que vostès, els professionals, li donen al robot que faci, no? On ha de tallar, com i en quin espai.
1: Exacte. Aquesta és una qüestió que probablement un pacient que es va operar sí que ho sap perquè busca més informació i pregunta, però la gent al carrer escolta el robot i probablement al principi pensa que és el robot que possiblement fins i tot de manera autònoma pren decisions, però no és el cas. I de fet, crec que estem molt lluny d'això. El robot no pren cap decisió de forma autònoma, és el cirurgià que està a la consola i l'ajudant que l'ajuda a peu de taula qui decideix quin pla d'agafar, quin tall ha de fer, etc. Vale? Llavors, sí que ergonòmicament és millor, la visualització també és molt millor que cirurgia no robòtica, perquè és una visualització 3D, però la cirurgia la fa el cirurgià i sap, ha de saber per on ha d'anar.
0: En quins casos es poden utilitzar, en el cas de l'especialitat de la urologia, o es podrien utilitzar aquests robots?
1: Mira, doncs, a dins de l'urologia, les cirurgies típiques són la que ja he esmentat de la prostatectomia radical en càncer de pròstata, però també moltes tumors de ronyó que fan nefrectomia parcial. Això que vol dir que un tumor de ronyó que, per exemple, tingui 3 centímetres, podem treure només la part que és tumoral i deixar la resta del ronyó. Fins i tot una mides més grans, que això amb cirurgia laparoscòpica seria més difícil i a vegades que pot comportar que s'hagi de treure tot el ronyó. Llavors guanyes molta funció renal. Què més cirurgies podem fer? Podem fer pieloplàsties, això vol dir que si hi ha una estenosi, és a dir, una obstrucció a l'uretes, que és el tubet que connecta el ronyó amb la bufeta, i a vegades que s'obstrueix per la causa que sigui, es pot fer una reconstrucció de la via urinària, i això el robot ens aporta molt, perquè no hem d'obrir tot l'abdomen i ho podem fer més simplificadament, més fàcilment via robòtica. I altra cirurgia que hem començat a fer des de fa poc és adenomectomia robòtica. Això és una cirurgia desobstructiva de pròstata, que és una alternativa al làser holmium, que és el que més es recomana a dia d'avui. És per símptomes de tracte urinari inferior. Vale? No en aquest cas càncer de pròstata, no. És per pacients que els costa pixar i amb fàrmacs no és suficient.
0: També, com dèiem al començament, aquestes cirurgies robòtiques s'apliquen als serveis de ginecologia i cirurgia general i digestiva.
1: Correcte, sí, sí.
0: I en aquest cas
1: sí. No et puc comentar concretament quines cirurgies.
0: Sí.
1: Sí que he comentat amb els companys, els cirurgians fan neoplàsia de recte, és a dir, per tumors de recte crec que és la cirurgia que més avantatge té, i per ginecologia, sobretot per miomes grans, per dones que tenen miomes que implicaria una cirurgia laparoscòpicament, seria tècnicament molt, molt difícil, però sí que és veritat que en aquest cas concret, com que jo soc uròleg, t'he de dir millor de la meva especialitat.
0: Molt bé, el cas és que satisfets vostè com a professional, doncs, d'aquestes cirurgies, no?, fetes a través de robots.
1: Sí, estic satisfet, perdona. Que no,
0: sí, sí, sí, sí, que valora positivament aquesta implementació.
1: Ho agraeixo molt a l'hospital, als companys de Bellvitge que em venen a ajudar, als meus companys d'aquí que m'han donat la possibilitat de formar-me en això i sobretot, com deia abans, a tota la gent que envolta això, perquè voldria deixar remarcat que des de fora sempre com que es dona més pes al cirurgià, però es necessita al darrere un equip que tothom és totalment imprescindible.
0: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos ampliat aquesta informació. Víctor Temes, uròleg de l'Hospital de Viladecans, que ha superat a dia d'avui les 150 cirurgies robòtiques als serveis de ginecologia, cirurgia general i digestiva i urologia, la seva especialitat. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vostès.
0: Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Radio Castelldefels.org. Tots els programes de ràdio.

0: Castelldefels avui.
1: Molt bon dia, repassem l'actualitat local. Castelldefels commemora el Dia Mundial de la Salut Mental del 5 d'octubre al 13 de novembre sota el lema Fer comunitat, teixir benestar. Acull un ampli programa d'activitats per promoure el benestar emocional, afavorir els vincles i posar en valor la comunitat com a espai de cura i suport. I repassem l'agenda. Demà divendres tenim la celebració del patró de la policia local de Castelldefels, un acte tancat al centre cívic Vista Alegre, on la policia local distingirà agents, membres d'altres cossos i ciutadania i professionals que han millorat la seguretat i la convivència a la nostra ciutat. A més, a la tarda, en el marc d'aquesta commemoració del patró de la policia local, també hi haurà a les 5 a la plaça de l'Església una exhibició dels serveis i del parc mòbil dels cossos de seguretat. I continuem amb l'agenda, passant ara ja a dissabte 3 d'octubre i la inauguració i jornada de la 35a Mostra de Cuina. Aquesta Mostra de Cuina convida un any més a la ciutadania a gaudir d'una cinquantena d'establiments i activitats durant tot el dia. L'esdeveniment culinari més important de la ciutat torna a reunir els millors xefs de Castelldefels i a oferir una experiència gastronòmica única a les persones assistents.